0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.
5: Me gusta mi reggae.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. 4.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Je pense qu'il est là. Et que tu

0: pelats.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però senten cookies. Cookies! Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de l'exercici, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Venezuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant dues avaries. La primera ha estat a la AP7, entre l'altura, bueno, a l'altura del Papiol, podríem dir, que deixa a hores d'ara fins a 6,5 km de cues en sentit sud, on es talla un carril de circulació i que arriba ja aquestes afectacions fins a Sant Cugat del Vallès. L'altra avaria ha estat a la B20, a la ronda de dalt, que en sentit sud doncs també deixa 3 km d'aturades cap al Nus del Llobregat, on també es talla un carril de circulació. Per altra banda, també tenim congestió al Nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més d'aixafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent, que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva de manera immediata, íntegra i sense dilacions la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
8: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació Tornada, després de la revetlla, s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
9: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, ¿vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè, bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a veure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
9: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem, és a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, Diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de desalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim. Sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia d'Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes desalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
9: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
10: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
11: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur aquesta derrota, i avui, clar que ens hem posat en debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de futbol sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista de El Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
12: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para El Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
13: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Noticies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem al detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril

0: arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 4 minuts ara de 7:45. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
2: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
3: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
4: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
5: Vostè lo sabia. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia.
0: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
6: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Ábalos, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que

0: s'anirà desinflant. Per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixen un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
1: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
0: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
1: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
0: Al final és un recurs, perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final, i avui mateix al Congrés es presentaran decrets, o sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials, és a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
1: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
0: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional, i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament, vull dir, en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueres és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
1: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa témer que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi han 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
2: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: 3:15, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les desalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oranetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn, que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
4: La cova al Roc de les Oranetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
5: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
4: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oranetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029 en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
1: El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
6: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, clar, que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de dos anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
7: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa dos anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
8: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
7: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat. Serà difícil que el club tenis taula de l'Hospitalet oblidi la temporada 2025-2026. Ara toca planificar la següent i intentar assolir la permanència dels tres principals equips de l'entitat.
1: Quatre minuts i ens plantarem a les 8 en punt del matí. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història, amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai fins ara s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 5 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-se avançat una hora. El Fresc Festival de Sabadell, la proposta cultural d'estiu a la cocapital del Vallès Occidental, arrenca aquest dijous amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer i les entrades totalment exaurides. L'actor i comunicador farà doblet als Jardinets amb un show on el públic és el veritable protagonista. Laura Andrés, Ramon Madaula, Alfred García o el grup Sidoní, entre altres, que tancarà, per cert, el festival el pròxim 12 de juliol, són altres noms de la programació d'enguany. Aquesta és la novena edició del Fresc, que està més que consolidat al territori.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C58 i a cua des de Montcada fins al nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. Hi ha retencions també a la P7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la zona franca, sentit Besòs, i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'estany, per on desfilaran grups d'artistes com Alosa o el Petit de Calaril.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyant el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grup A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
0: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dijous 25 de juny de 2026 i això ja s'anomena la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Encara de ressaca, que diuen alguns, de el que va ser la festa de Sant Joan, les revetlles, etc. d'ahir, però amb ganes i energia de posar-nos-hi altre cop. I això passa per començar analitzant l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis dels dijous. Després, tal i com manen les tradicions de la casa, farem memòria i patrimoni. Avui amb el mestratge i les lliçons d'en Valentí González, de la branca de la natura de la Rulla, Centre d'Estudis Santboians. A continuació ens arribarà el reflexionador de la República, en Santi Recasens, amb les seves radiofòniques cròniques analístiques. I per tal d'arribar a les 11 del matí amb les nostres bruixes de butxaca i el nostre profeta nominant i en Lara, farem l'espai dels misteris, el diccionari alternatiu. Nou dijous, doncs, a la República Santboiana, interessantment estiuenc. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia a la producció, l'Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu Alemany. Com estem?
0: Què tal? Bé, bé, tot bé, no? Sant Joan, en fi...
1: Sí, doncs, inclusiu, potser,
0: que,
1: Sant Joan.
0: Que sí?
1: Com sempre.
0: Molt maco tot plegat. És el tret de sortida, diguéssim, definitiu, cap a l'estiu.
1: Sí, sí, i a sobre un tret sonor.
0: Sí, o varios. Sí, sí, ja ho pots dir.
1: Correcte,
0: ja pots
1: i durant uns dies, que potser la gent no s'adona que és només un dia, Sant Joan.
0: No s'esgota mai, això.
1: No,
0: ara ve la revetlla de Sant Pere, però és més humil, diguéssim.
1: Sí,
0: és
1: més tranquil·la.
0: Per cert, els amics, les veïnes i els veïns de Gavà, Festa Major, Sant Pere, aquí
1: correcte.
0: Sí que encara faran tronar alguna cosa, no?
1: Sí, li desitgem un...
0: Home, i tant.
1: Una bona Festa Major.
0: I tant, faltaria més. Escolta'm, a propòsit, vol saber quin és el...
1: Sempre.
0: El termòmetre.
1: Sempre.
0: El termòmetre d'aquí, del barri centre, a peus, doncs, dels estudis de Ràdio Sant Boi. 25 graus.
1: 25.
0: 25 graus. Bé, encara, però...
1: Com la data.
0: Sí.
1: Doncs, 25?
0: Doncs sí, senyor.
1: 25
0: sí, senyor. De moment, 25 graus.
1: Maco.
0: Mira, si és per la data, doncs que aguanti, no?
1: Sí.
0: Tampoc cal pujar massa. Clar, més.
1: Tampoc espero que l'1 de juliol faci un grau, però bueno.
0: No, normalment això
1: normalment no passa, no?
0: No va així, no va així. Molt bé, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, ja el coneixeu, és el tècnic, el nostre tècnic, l'Albert Vilà, bon dia. Doncs ens hi posem amb la cançó del dia, avui efemèride d'aquelles històriques que t'agrada tant d'explicar.
1: I tant, és que tal dia com avui, l'any 2009, perdó, fa 17 anys,
0: sí.
1: Ens va deixar als 50 anys d'edat el cantant, compositor, intèrpret, ballarí, músic, més conegut com el rei del pop, Michael Jackson.
0: Sí, senyor.
1: Les seves contribucions a la música, al ball i la moda, a més de la seva coneguda vida pública, han fet d'ell una figura destacada que encara ressona gairebé dues dècades després de la seva mort. És per això que avui li fem aquest petit tribut escoltant Dirty Diana.
0: Vinga, doncs, el rei del pop.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou. És el moment de saber el temps que farà. Daniel, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Avui dijous el temps serà molt similar al d'ahir, en cel serè amb la presència del sol i temperatures que continuen per la banda alta, tant les mínimes, que tornaran a voltar els 24 graus de matinada, i els 32-33 graus a les hores centrals del dia, per lo que la calor la tenim assegurada. Nits de pal dormir, i és que a part de les temperatures altes, més que tropicals, tindrem el cel tapat amb bandes de núvols alts i mitjans a partir del vespre, per lo que la xafogó serà intensa. I de cara a la tarda també entraran vents de garbí de certa intensitat que refrescaran una mica l'ambient. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Se suposa que les coses estan millor en quant a les anades i vingudes, perquè ja ha passat Sant Joan, però vaja, no ens en refiem, ens ho haurà d'explicar el Ferran. Molt bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous. Destaquen que des de primera hora tenim una avaria a la AB7 a l'altura del Papiol, en direcció a Tarragona, que a hores d'ara encara deixa afectacions de poc menys d'un quilòmetre en sentit sud, amb retencions ja des de Sant Cugat del Vallès. A hores d'ara, però, al Llobregat, sobretot, destaquem les retencions habituals que continuen actives, sobretot per la B23, des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i des de Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Per la A2 també tenim retencions des de Sant Vicenç dels Horts, en aquest cas, fins a Cornellà del Llobregat. També trobem l'antitud habitual en sentit nord per la C32 des de Viladecans amb un quilòmetre i mig de retencions. Tot i així també hem de destacar el vessant Besòs amb fortes cues en tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 que continua amb retencions des de Sant Quirze i tot plegat de retruc, afecta també la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Hem de destacar també aquestes cues de 4 quilòmetres de retencions a la AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà i també a la zona de la Roca fins a Montmeló també en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà, gràcies.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: És el moment d'anar al quiosc. De fet, ja hem anat ben d'hora, ben d'hora, i ens hi posem les portades, vaja, els titulars. Podem començar pel periòdico Àngel, per exemple.
7: Doncs sí, avui la fotografia del dia, veiem un helicòpter ruixant d'aigua a una zona cremada durant l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze, al Moianès. Diuen, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. Un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze, al Moianès, i un càmping pròxim. I com a titular ens deixen Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada. El PSOE, entre retrets dels seus aliats, i un informe de l'UDEF, per altra banda, ens deixa que Zapatero va cobrar per mediar en Bolívia per a una empresa. També ens parlen del balcó astronòmic, de l'Eloi Planas. Diu que l'empresa familiar ha de formar part del debat públic. Per altra banda, ens parla de les comunitats del PP trenquen el pacte per l'habitatge i recorren a la justícia. Diuen que el blindatge de perpetuïtat de les BPO originen el xoc entre el govern i les autonomies populars. I per acabar ens parlen d'Hidra i Santa de Barberà, negocien crear una empresa per als contractes d'artilleria.
1: El Punt Avui es presenta amb aquest nou, diguéssim, dijous, es presenta amb una fotografia espectacular a la portada, bucòlica. És un poblet molt a tocar Olot. Diu, la Garrotxa tanca el cercle a la comarca amb una forta tradició productiva i exportadora, afegeix el desenvolupament tecnològic al seu teixit econòmic. També en portada, diu, sota els efectes de la calorada, acaba l'onada tòrrida a Catalunya, tot i que es mantenen les altes temperatures extremes en molts països d'Europa. I pinzellada esportiva, el Barça és superat pel València, que guanya la Lliga ACB i un marcador, home, força contundent, 84-108. Ja en parlarem durant el repàs dels esports, és clar que sí. Ens hi posem amb el diari ara, Àngel.
7: Doncs sí, el diari ara també parla de Sánchez, qui ho que respon a la sentència de Valós amb atacs a Feijóo. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I d'això va la fotografia del dia, on veiem el Pedro Sánchez dirigint-se al cap de l'oposició del PP, Alberto Núñez Feijóo. També ens parlen de les agendes de Zapatero, permeten reconstruir els contactes amb Puigdemont. Per altra banda, més agressions masclistes per Sant Joan. La nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. I per acabar, ens parlen d'una de calor que causa 13 morts en dos dies. La majoria de víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies.
1: La Vanguardia obre edició amb el debat al Congrés. El titular principal en negreta, ben gran, no passa de gens desapercebut perquè va acompanyat de dues fotografies. Ara us ho expliquem. Sánchez avisa que no es rendirà i Feijóo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau de casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. I us dèiem aquestes dues fotografies perquè, de fet, a la dreta hi veiem Alberto Núñez Feijóo ahir intervenint al Congrés, de la mateixa manera que també ho feia en Pedro Sánchez. És una fotografia que tenim a l'esquerra, doncs, de la portada. Per altra banda, Begoña Gómez lliura en persona el passaport al jutjat de Peinado i Zapatero va cobrar per mediar per un grup empresarial del Perú. Més coses en portada a La Vanguardia, algunes dades de més de 65 anys. Què vol dir? Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor. Una nova classe de fàrmacs frenen l'esclerosi múltiple. És una bona notícia, diu que arriben enguany. I finalment ens tornen a recordar el matís esportiu. El València guanya la Lliga Endesa contra un Barça sense rumb. Quasi bé afegiríem com ha estat pràcticament durant tota la temporada. Bé, doncs aprofitem aquesta sinergia de bàsquet per posar-nos-hi amb el tema esportiu. I comencem, per exemple, pel diari Esport, el protagonista de portada. Déu-n'hi-do, no sempre el veiem en portada i s'ho mereix.
7: Corredor és el central del Barça i de la selecció espanyola, Pau Cubarsí, diu el Vamos a por el Mundial. Són les declaracions que ha deixat el diari Esport. El central del Barça es confessa des de la concentració just abans del tercer partit del Mundial davant d'Uruguai. I també ens parlen d'altres partits, com el de Túnez, Països Baixos, avui a la una del matí, De Jong i Països Baixos se la juegan. També ens parlen del Real Madrid o de Mourinho, que deixa unes declaracions: no guardo ningú un rencor al Barça. Per altra banda, ens parlen de MotoGP, i és que Van Naya deixa Ducati i entra a Pedro Acosta per substituir-lo. També ens parlen de l'NBA, on los Thunder se queden con Adai Mara. I per acabar, ens parlen també de la derrota del Barça davant el València. El València assalta el Palau i gana el títol 84-108.
1: I precisament aquesta final amarga, que de fet és aquest del titular de l'esportiu, és la fotografia de portada. Veiem, doncs, amb un dels jugadors del València saltant i fins i tot jo diria que aquesta fotografia, aquest salt, és una mica la metàfora de la superioritat valenciana, molt per sobre de la defensa blaugrana. Bé, sigui com sigui, el Barça assumeix amb frustració, això sí, la superioritat del València de Pedro Martínez, que celebra la Lliga al Palau. Xavi, Pascual i diversos jugadors viuen l'últim capítol en un equip que enllaça 3 anys amb la Lliga Catalana com a únic títol. Més coses, doncs, hoquei sobre patins, hoquei Lliga. La sisena és èpica. Evidentment se refereix a l'Igualada. Déu-n'hi-do, quin equipàs enguany. L'Espanyol, diu Àlex, que la trava, sí, diu, molt a prop de ser el primer fitxatge de l'era Monchi. Dic sí, perquè no s'acabava de llegir bé el cognom, l'Àlex que la trava, sí que ho és. Motor MotoGP, el campió accelera per posar pressió. Marc Márquez, diu, retalla... retalla 62 punts al líder amb dues proves. En futbol sala, el Barça té una altra oportunitat de guanyar la Lliga a Múrcia a les 19:30. Ja sabeu, doncs, que puguent haver guanyat, doncs, no ho va aconseguir-ho. Vaja, a la pista del Pozo no havia guanyat enguany, no havia guanyat ningú, crec, amb aquesta competició. Olimpisme, diu el COI, concedirà beques de $10,000 a tots els olímpics. I ens n'anem cap al Mundo Deportivo, on el protagonista és ben diferent al que hem dit abans.
7: Correcte, i aquest cas és el davanter, per la banda central de la selecció espanyola. Pues ara parlem del davanter, i és Mikel Oyarzabal, i ens ha deixat, pues, dos pinzelladas del que he dit. Diu, Lamine es diferencial. El vasco dice que el joven crack genera el caos en la defensa rival con su manera presencia, diu, siendo una amenaza. També ens parlen del València Bàsquet contra el Barça, 84-108, el València conquista la Liga. Com hem parlat del futbol sala, el Pozo Barça, sí, avui a les 7:30, nueva opción de ser campeones. I per acabar ens parlen del possible fitxatge del Barça, los motivos de Julián. Diu que la filosofia més ofensiva, cracks com Lamine i Pedri, un sueño de infancia i optar a títols són los atractivos del Barça. I doncs bé, ens deixen tota la pinzellada del que han estat els resultats d'aquesta última jornada de Mundial, que ja tanca el que serien els grups de l'A, B i el C, on Panamà guanya, bueno, perd contra Croàcia 0-1, Colòmbia guanya contra República Democràtica del Congo 1-0, Suïssa contra Canadà guanya 2-1 i Bòsnia contra Qatar guanya 3-1. I per altra banda, perquè recordem, com sempre, com tanquen a la matinada, encara segueixen jugant partits, en aquest cas el de Marroc-Haití, on va guanyar el Marroc 4-2, Brasil-Escòcia, que guanya Brasil 0-3, Sud-Àfrica, que guanya contra Corea del Sur 1-0, i República Txeca, que perd 0-3 contra Mèxic.
1: Molt bé, es comença a perfilar, tot una mica, de dir, bueno, ara aquí ja comencem a...
7: Correcte, s'ha perfilat.
1: Com anirà cosa. Clar,
7: com s'ha acabat la fase de grups, ja més o menys sabem gran part del quadre. Ja estan classificades seleccions com Brasil, com Marroc, com Sud-Àfrica, sí, per exemple, que ha donat un cop sobre la taula guanyant a Corea, i Mèxic, que estava jugant a casa, i ho han fet bé, han aconseguit 9 de 9 punts.
1: Sí, senyor. I també es comencen a perfilar alguns jugadors que segurament seran interessants, i ja se'ls comencen a mirar els grans equips, sense anar més lluny. Amb en Zambi, bueno, doncs golejador contra Bòsnia, protagonista per Suïssa contra el Canadà, també es perfila també com un jugador que, vaja, que podria ser molt estimat per molts clubs, vull dir.
7: Correcte, és un jugador que juga ara mateix al Friburgo, que té 20 anys i que aquesta passada temporada, jugant a mig centre, arriba bastant a la zona de 3 quarts, i amb 7 gols i 6 assistències per un mig centre que podíem destacar potser una miqueta de posició de Pedri, que no és tan assistido, no és tan rematador, és una gran xifra golejadora.
1: Després, un nom que també està sortint és el carriler del Crystal Palace, que no passava massa com a jugador massa estimat per masses clubs, amb el sentit de que no tenia masses nòvies, però en Daniel Muñoz comença a ser important per Colòmbia, clar.
7: No, ja porta bastants anys aquest home a la Premier League, tant per l'Everton com al Crystal Palace, i aquest darrer any va guanyar la final de la Conference League al Rayo Vallecano. Vull dir, és un gran jugador de futbol, i el colombià que s'està fent un bon mundial.
1: Molt bé, al final, van sortint els noms i va sortint tot plegat. Per cert, no entrarem en això, però a mi que sortir el davanter de la Real Societat en portada al Mundo Deportivo em fa pensar.
7: Et fa pensar.
1: Bé.
7: Ja, i sobre estan els dos, perquè ja està Oyarzabal com a fotografia de portada, i està Julián Álvarez allà dalt com dient, bueno, potser és aquest, potser és l'altre.
1: A veure, haurem d'esperar encara una mica més.
7: Sí.
1: Mira que tenim ganes de saber coses, però es fa esperar tot plegat.
7: Falta molt de temps de mercat, també. Ja arriben els fitxatges.
1: Fantàstic. Ens aturem un moment, que de seguida ens hi posarem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dijous. Fins ara mateix.
8: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
4: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
5: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
6: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
7: De la ciutat cooperativa.
8: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
9: Hola, bon dia.
5: Amb ritme, proximitat i bon humor.
4: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
10: Ràdio Sant Boi.
11: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
12: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
11: Perquè el que passa ens importa.
13: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es.

0: una donació a Fundació Miquel Valls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
3: Dos quarts i sis minuts a pràcticament de nou del matí i ens hi posem amb el Consell de Sàvia i Savis, eh? La tertúlia matinera, encara allò que dèiem aquest matí, una mica ressaca potser, no ho sé, ara ho preguntarem al nostre consell, que avui està format per la Montserrat. En primer lloc, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Què tal estàs?
4: Bé, no estic ressacosa. Bueno, una mica, perquè això sí, dels petards, a veure, fins bueno, les 4 o 5 de la matinada sense poder dormir...
3: Ja. Yeah.
4: Bueno, a veure,
3: és així.
4: Jo crec que hauria d'haver-hi un límit, a l'hora de... Sí. Una hora, d'acabar de tirar.
3: No sé, fa molts anys que això funciona així.
4: Sí, però...
3: I és un clàssic i suposo que és un cop a l'any.
4: Però molesta bastant.
3: Oh, i tant. I per l'altra banda, avui també el Josep Sabater. Molt bon dia, Josep.
5: Què tal, bon dia.
3: Com vas?
5: Bé. Sí. Bé, amb això que deien dels petardos, trobo que... Jo he notat una mena de cosa... Menys petards, que encara la gent els hi molesta, menys petards i més calor.
3: I més calor, sí, no? No, clar, és veritat.
5: No, però els petards, molt menys, eh?
3: Vull jo que crec no. Que sí, ho diuen, eh? Diuen, sembla que no ha sigut tan exagerat com d'altres anys, són apreciacions. Per cert, en quant a la calor, quan hem arribat aquí, amb l'Àngel ho dèiem, 25 graus, doncs ara hi ha 26, eh? Això va a l'alça. Bé, tampoc és exagerat, que ningú s'espanti. En Jaume Bosch, avui no ens acompanya per temes professionals, però hi sou vosaltres i analitzarem l'actualitat tal i com pertoca, faltaria més. Començàvem per això, venim de Sant Joan, festa gran. Mira, ves per on m'ha sortit un rodolí, no hi pensava. Sigui com sigui, Diada Nacional dels Països Catalans, un Sant Joan bé embolcallat també de moltes coses pendentes des del punt de vista polític. Sense anar més lluny, hi va haver-hi debat al Congrés ahir. No sé si veu veure algunes de les compareixences, si ho veu poder seguir, però vaja, ho podrem resumir dient que Sánchez, que dona el toc d'atenció en el sentit de que no es rendirà, i l'oposició amb Feijó, que augura que serà imputat. El president relativitza d'alguna manera l'allau de casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. És clar, era una estira i arronsa i era un toma i daca, no?, entre uns i altres. El cap de l'oposició, però, l'acusa de ser el nexe de la corrupció i insta els seus aliats a apartar-se'n. I Esquerra Republicana i el PNB, doncs, que critiquen sense trencar, sense arribar al límit de dir trenquem, no, critiquen, i Junts demana sense massa, per no dir gens, d'èxit, que el cap de l'executiu triï relleu. Això per una banda, i veureu per què us dic això per una banda. No sé si voleu comentar doncs, aquestes compareixences, aquestes intervencions, que un cop més, doncs, van ser doncs, d'un to elevat en molts moments.
5: Jo quan sento el senyor Feijó,
3: sí,
5: sempre, eh? O sigui,
3: no ve d'ara, vaja.
5: No, ahir, sempre, ahir, al final de la coleta sempre m'agafaria aquella cançó que deia me imagino que hablamos de Madrid.
3: Ja.
5: O sigui, amb tot el que has dit, sí, de cobardes, corruptos, no sé què, perquè sois, tal i qual, senyor Feijó, m'imagino que hablamos de Madrid. Uh-huh. Jo diria això. Però sí, de més, sí, però sí, de més és más de lo mismo. Va venir els empara amb un discurs fabulós, amb 7 minuts d'aplaudiments i no sé què, no sé quantos, i tot

0: El que ell va dir, al cap de 3 minuts, tothom ho havia oblidat.
1: Però 3 van ser? Vols dir que no va ser al cap de 10 segons? Que per una orella els hi entra i a l'altra els hi surt?
0: No, perquè hi havia 7 minuts d'aplaudiments que la gent va dir que aquest del costat aplaudeix, jo també aplaudiré, que no sigui dit, perquè ara les càmeres m'enfoquen, ara es posen tots 10. Calla, que aquell s'ha aixecat i pica fort. Jo més, també, perquè no sigui dit que després els diaris diran que... Sí, la comèdia. Sí. El Corral de la Comèdia i l'altre diu, imagino que hablamos de Madrid.
2: Si m'ho permeteu, deixeu-me fer un parèntesi, com a ràdio pública, i mirem de ser propers, sempre estem una mica alerta de tot el que està passant en cada moment, pel que fa sobretot doncs, a Sant Boi, la nostra ciutat. Hem de dir que hi ha una intervenció dels bombers, hi ha una unitat dels bombers aturada davant dels cinemes, aquí al carrer Jaume I. Sabem que és una intervenció, per al que hem esbrinat, molt concreta, en una vivenda. No és de foc que nosaltres sapiguem, és una intervenció doncs, per algun altre motiu emergent, evidentment, però no hi ha foc, no hi ha absolutament res que faci pensar que hi ha un perill massa elevat. No ho sabem. Tampoc pel que fa a aquesta intervenció, però sabem que és una intervenció molt directa i molt concreta amb una llar. Sigui com sigui, si esbrinem alguna cosa més us ho explicarem, però també advertir una mica doncs, que si aneu amb cotxe o amb el que sigui per Jaume I, us trobareu que aquesta unitat dels bombers està aturada davant dels cinemes. Per tant, crearà doncs, cues probablement per anar en direcció, doncs, perquè ens entenguem, a la plaça de l'Ajuntament i segurament doncs, una de les vies de sortida de Sant Boi per aquí, pel barri centre Casc Antic. Ho diem, ho expliquem per això, perquè si ho podeu evitar-ho, doncs fareu més via si trieu d'altres d'altres trajectes. Insistim, els bombers... aturats davant dels cinemes de Sant Boi per una intervenció en una vivenda. No tenim més informació, si ho sabem, si en sabem més, doncs, si esbrinem alguna cosa més ho podrem explicar. Molt bé, tanquem parèntesi. Dit això, estaves parlant, Josep,
0: sí.
2: Disculpa una mica.
0: No, i ara?
2: Una mica el que estaves repassant i estaves... traient les teves pròpies conclusions, és clar, d'aquests debats.
0: El que hi ha al respecte també és que el senyor Feijó i la seva camarilla, diguem-ho així, no tenen dret a parlar de res. O sigui, el que tindrien que parlar és de que el seu projecte és fer això, fer allò, fer allò altre i tal i qual. I després estar muts perquè no poden dir absolutament res. O sigui, és com aquell metge que li diu al pacient, escolti'm, sobretot no fumi perquè és molt dolent i ell s'està fotent un puro.
2: I et demana foc, no? Perquè
0: és la mateixa situació. Tindrien que estar muts, o sigui, muts, però bueno, és aquella cosa trumfista, o del Bannon, també, la política aquella, tu ves dient mentides, ves dient d'això, que la gent és burra i després t'acabarà votant i tot plegat i allò. I això és el que fa. O sigui, un Parlament de Madrid que fa... ja no sé si fàstic o pena o no sé què fa, però en tot cas res de bo.
2: Sí, Montserrat, el fet és que la gent dona la sensació que comencen a estar fartes i farts de veure que el dia a dia polític des de ja que va començar la legislatura és aquest. Sí. Evidentment que ja sabem que l'oposició està fent una oposició molt dura, diguéssim, i ja no només dura, sinó que amb actuacions d'aquestes que dius, bueno, escolti, aquí al final és que ni permeten governar ni arribem a cap conclusió. Però, és clar, els estirabots són tant per una banda com per l'altra. Estem ja acostumats a veure aquests debats al Congrés amb aquests... bueno, estiria ronça constant, no?
1: Bé, jo el que els voldria fer memòria és cada vol que hi ha eleccions fan molt sí, reiteren molt lo de és que cada vol hi ha més gent que no va votar, més...
2: Sí, t'entenc per bombar.
1: Què esperen amb tot aquest
2: això
1: espectacle?
2: Això és esgotar la gent, no?
1: Clar, és que és un espectacle, a veure, lleig, però és que Jo, mira que mai he fallat, mai. Uh-huh. Jo fins i tot he anat enguixada de la cama dreta de dalt a baix, uh-huh, amb les crosses, i dir-me la gent, però per què hi vas, Montserrat? No, és el meu deure, jo tinc que anar. Clar. Però que és que aquesta vegada m'estic plantejant no anar-hi i a que se'n vagin a fer...
2: Se t'entén perfectament, hi ha molta gent que pensen així. Permeteu-me, hem obert abans un parèntesi per dir, ei, hi ha una actuació dels bombers aquí, Jaume I, doncs ha acabat aquesta actuació, ha anat tot molt, molt ràpid, no dona cap mena de sensació de que fos res que hagi acabat, doncs, d'alguna manera perillosa, o no sé com expressar-ho, però vaja, ha estat una actuació molt ràpida i ja han marxat, aquesta unitat dels bombers ja ha marxat, per tant, torna a estar, doncs, a tot el que és el carrer Jaume I, doncs, normalitzat per poder sortir. Ho havíem d'explicar, per si això tenia més, no?, més incidència. Doncs, en principi, ja no hi ha cap problema, no insistim, ja no hi ha bombers i podeu baixar amb cotxe per Jaume I en direcció a carrer Joan Verdina i en direcció a plaça de l'Ajuntament i la sortida, doncs, cap a fora de Sant Boi. Sí. Molt bé, dit això...
1: Bueno, ja veus...
2: Jo us deia abans, a més, hi ha més coses que tenen... No és que tinguin relació amb el debat del Congrés, però poc o molt forma part de tota aquesta dimensió o d'aquest ambient. Què? Doncs que Begoña Gómez lliura en persona el passaport al jutjat de Peinado. Ja sabeu que el jutge Peinado va imposar mesures cautelars a Begoña Gómez, la dona del president del govern, com ara, doncs, lliurar en persona el passaport al jutjat, cosa que la dona, doncs, del president va fer ahir. Gómez no podrà sortir d'Espanya mentre el jutge està pendent que el Consell General del Poder Judicial decideixi si l'expedienta per haver escrit que la policia podia ajudar-la a fugir. Déu-n'hi-do la interpretació, o déu-n'hi-do la d'això que fa el jutge, no?
0: Aquest jutge tan eficient, sí, és l'escolanet del senyor Aznar.
2: Yeah.
0: És el seu, sí, escolanet, que cada uno haga lo que pueda, doncs, venga, ya te pasaremos el sobre, lo que sigui, tal, supuestamente, no? Uh-huh. I és el que fa això. I tothom mira, tothom estudia, farem reunions, potser li farem un expedient, no sé què, no sé quantos... Compte, perquè si tu en un mitjà de comunicació o en algun lloc de premsa escrita dius, és que aquell senyor és un malparit, demà ve la fiscalia i t'imputen i et foten a la presó i no sé què, per haver dit malparit només. Però després hi ha aquestes coses grosses que resulta ser que, segons qui les fa, no passa res, és normal, vull dir que no, home, la veritat és pressió per el bien de la pàtria, aquestes coses, i després hi ha d'altres que és que vostè ha fet un gesto que semblava que mirava despectivament a la presó. Vull dir, o sigui, quin poder judicial tenim?
1: No, i a més amb aquest,
0: quin
1: amb
0: poder
1: aquest
0: judicial
1: jutge,
0: tenim?
1: Pregunto, Josep,
0: no?
1: Amb aquest jutge ni li va ni li ve. Total, d'aquí 2 o 3 mesos es jubila, què li faran?
0: Perquè és l'escolanet...
1: Expedient de què? Si no li... no.
0: Ells es van reunir i van dir, a veure, qui és el que té menys... Peinado, va, venga, empieza a hacer cosas d'estas que resulta que aquí no passa res.
1: Que no et passarà absolutament res.
0: I tothom... Bueno, home, un país on el fiscal general de l'Estat l'acaben fotent fora per una filtració de no sé què, que després resulta que venia del Rodríguez, es diu aquell, el cap del gabinet de Me Gusta la Fruta,
1: sí,
0: que venien de part d'aquell. O sigui, llavors, el fiscal de l'Estat, al carrer, i aquell que havia... No passa nada, tu. I qui diu això, diu... jo ja hi tinc una fixació, també. On és el senyor Montoro?
1: Exacte.
0: O sigui, la UCO, la UDEF...
1: És que no se n'ha sentit a parlar més,
0: Tribunal, Tribunal de Cuentas de l'Estat, no sé què... On és? On és? Què passa? No passa res? Vull dir, no passa res.
2: Bé, i l'altre tema que jo us deia, que, insisteixo, no té res a veure amb el debat de, del Congrés ahir, però que està dins d'aquest ambient també, és que la UDF, que és l'acrònim de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia, acusa Zapatero d'un altre tràfic d'influències que li va reportar 200.000 euros. Un nou informe assenyala cobraments simulant serveis d'assessoria no prestats. Què se'n sap de tot plegat? Doncs que l'expresident diuen que es va reunir amb el cap d'estat i els ministres d'Economia i Justícia de Bolívia, segons la policia. L'informe es va lliurar al jutge José Luis Calama en el marc de la investigació pel cas Plus Ultra i poc més a que l'ex líder socialista va firmar un contracte amb Focus, però només consten factures i no hi ha referència a gestions. Gertrudis Alcázar, la històrica secretària de Rodríguez Zapatero, és un nom, una senyora que ja ha sortit diverses vegades en tot plegat, diuen que tindria un paper rellevant en el cas. I, per altra banda, l'expresident, en Zapatero, estudia accions legals per la filtració de missatges i la seva agenda. Sabeu que s'han filtrat, doncs, arguments, coses, missatges que no tenen res a veure amb tot plegat, que són de caire personal. S'ha filtrat a la premsa i als mitjans en general, doncs bé, doncs estan estudiant, vaja, el Zapatero i la seva gent, diguéssim, estan estudiant accions legals a això, per aquestes filtracions. Déu-n'hi-do l'estiu de tot plegat, és el que hem estat dient fins ara, perquè moltes coses pendents i veurem com anirà tot plegat. No sé, alguna cosa sobre això?
1: A veure, el que no entenc és una cosa, perquè només passa en aquest país. Com és que es filtren detalls sobre coses que s'estan investigant que representa que estan sota sumari? És que això no passa a cap més altre país.
0: Que cada uno haga lo que pueda.
1: Ja, però, Josep, això és penable.
0: Que cada uno haga lo que pueda.
1: És que una cosa que està sota secret de sumari...
0: Que algunos lo que haga lo que pueda o hacer lo que pueda són intocables perquè són de grans esferes judicials i coses d'aquestes, pues es fa. I si Europa diu algo, ja ho hablaremos. La reacció seria la mateixa. Hi ha un munt de condenes contra el Reino de Castilla, que dic jo,
2: sí,
0: de la Unió
2: sí.
0: Europea, brutals. I continua donant llargues. Això té una solució molt fàcil i que són ganes de que es faci. La Unió Europea passa diners cada mes o cada any o cada no sé quan a Espanya per fer coses, no sé què. Escolti, senyors, tenen vostès tantes coses. Si no tenen vostès 15 dies, doncs veurà per arreglar-ho. Si no, tancarem l'aixeta.
1: Oh, clar.
0: És que ràpidament se resolucionaria tot, perquè, clar, si tanca l'aixeta, oi, amigo, lo que va... Però, clar, no es tanca l'aixeta, tampoc. Vull dir que, llavors, doncs, bueno, ah, què passa? Per què els Estats Units tenen un president que és una mena de, no sé, ja no sé quin nom posar-li, que només mira de fer negocis amb les seves empreses, tal i qual, i ningú fa res. Ningú fa res. I quan ve aquí a Europa es diu que som una colla de camàlics, imbècils i no sé quantes coses més, i tots diuen, bueno, ya nos reuniremos a ver si tomamos medidas, però no prenen medidas, perquè tot és un problema de diners, diners cap aquí, diners cap allà, diners cap amunt, diners cap avall. I aquí està el tema.
2: Sí, no, en quant a això que al final... I ho deia la Montserrat, per exemple, això cansa a la gent. Clar, i penseu que sovint acabem parlant dels que són titulars en negreta, que dic jo, no? Però després, si tu grates, te n'adones que hi ha moltes més coses pendents. Per posar-vos un exemple, la Fiscalia demana 8 anys de presó per l'exdiputat socialista canari Tito Berni. El fiscal demana 8 anys... bé, doncs resulta que aquest exdiputat socialista doncs amb el seu nebot, l'exdirector general de Ramaderia i del govern de Canàries i algun més doncs resulta que estan imputats també i que tots tres se'ls atribueix els delictes continuats de suborn, prevaricació i el de pertenença a un grup criminal. Això per una banda, però és que l'exregidora de Sòria, detinguda per corrupció, lliurarà l'acte i deixa el PSOE. Això per una altra banda. No, no, però després tenim que el xòfer de Bárcenas reconeix que Villarejo el va captar com a confident, Gómez Gordó, antic assessor de Gospedal, defensa la seva actuació en el cas Kitchen. Ja sabeu que el judici per espionatge de l'extresorer del PP en Bárcenas, conegut com a operació tot plegat, operació Kitchen, doncs segueix en curs. La vista oral es va iniciar a l'Audiència Nacional a l'abril, però les sessions es van celebrant de manera distanciada. Aquesta setmana només hi ha hagut un dia de judici en què s'ha pogut sentir l'interrogatori dels acusats, com per exemple l'exxòfer de Bárcenas, que s'anomena Sergio Ríos, i el comissari Andrés Gómez Gordó, que fa anys va ser assessor de seguretat de l'aleshores presidenta de Castella-La Mancha, Maria Dolores de Gospedal. Posteriorment recordareu que ministra i secretària general del Partit Popular. I si gratem, tindríem més coses pendentes. És cert que en el cas del PP la llista és exagerada i hi ha coses pendentes que clamen al cel. Però tornem un altre cop. En general, això que us deia, és que, i jo ho explico tot això perquè torno a dir que el que ha dit la Montserrat és que al final cansa la gent perquè diuen, bueno, escolti, què estem vivint? Si sembla una pel·lícula de, no em facis dir.
1: Però és que hi ha una cosa, el Kitchen. Kitchen,
2: sí, sí, això
1: està
2: pendent.
1: Quants anys fa que dura això?
2: Doncs,
1: de quan ve?
2: Doncs mira, esquitxades es va fent, doncs...
1: Ja, des de l'Aznar, el Kitchen ve des...
2: Sí, sí, clar, sense anar més lluny.
1: Des de l'Aznar, encara estan igual, però en canvi, amb tot l'altre, vamos, és que sembla que els hi corri pressa.
2: Sí.
1: És que la velocitat no és la mateixa.
0: Però clar,
1: quan
0: perquè...
1: Quan hauria de ser la mateixa.
0: Perquè a este, o a esta, o lo que sigui, lo tengo que pillar ara mismo ja. L'altre... tenim que deixar que passin anys perquè després digui prescrito. No, su señoría ha dicho que sí, que hay pruebas evidentes de que son culpables de todo, pero por el tiempo ha prescrito, por lo tanto, libertad total.
1: Clar.
0: Quants casos ha passat d'això? Així.
1: I que consti, així, Josep, i que consti, que jo, si algú ha fet alguna cosa, ho ha de pagar. Punt, s'ha acabat. Ara... és que la velocitat no és la mateixa. És
0: no,
1: que...
0: i els conceptes, que... els conceptes són, vull dir que no, fem un judici amb el del famós d'octubre, tot plegat, no sé què. El tribunal, no sé què, al final diu amnistia, entre ells Europa, amnistia. Però llavors diu, no, les cuentes de l'Estat dicen que a lo mejor robaron dinero de... No robaron nada. Bueno, pero...
1: investigaremos.
0: Parece ser que sí, haremos una comisión y hablaremos del tema en el 2040 o el 2050. Pero mientras tanto, en la cárcel o en la calle, los que no puedan estar
1: o
0: aquí.
1: O inhabilitats.
0: Ja està, és així de clar, ja està. Però clar, i fixa-t'hi, com tu parlaves molt bé, Amadeu, el tema de que quan grates una mica, comissaris, policies, assessors de no sé què i no sé quantos...
2: Clar, això és el que fa més mal moralment,
0: és curiós perquè comissaris, policies, sempre d'un cantó, o sigui, no de l'altre, sempre d'un cantó, vull dir que no. I després, referents a les eleccions, compte, perquè la dreta i els més de la dreta ja saben que els seus hi aniran tots a votar. I aleshores, si els altres no hi van, ells guanyaran, encara que sigui per minoria. Han anat a votar el 30% de la gent. Sí, bueno, clar, però el 30% de la gent, però és clar, el 23% de la gent ha votat PP i Vox. Per tant, ha manat. Escolti, perdoni, i falta de la ciutadania, falta el 70%. No, aquests no compten com que no han anat a votar, vull dir que no. I va per aquí la cosa. La cosa va per aquí, si no, el temps ja ens
1: donarà l'error. I ara ja el Feijó ja està parlant de que a ell no li importaria fer un govern amb coalició amb Vox. Amb compte,
0: És que no l'hi han portat mai, vull dir, ara que ens ve a descobrir la sopa d'all, vull dir...
1: No, és que...
2: Bé, escolteu-me, que sí, que de vegades podem semblar una mica cansinos, que diuen, perquè... Però és que aquesta és la temàtica que hi ha, és que és el que hi ha i nosaltres ho hem d'explicar-ho. I el que ens agrada i el que crec que és necessari és aquests debats, perquè... és la manera, doncs, de això, de fomentar el criteri de les persones i de debatre les coses. Ho deixarem aquí, ens aniríem cap als informatius. Després, quan tornem, ja volem parlar de coses més properes a nosaltres. Les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. L'onada de calor és bastant, bastant bèstia. En parlarem ara, després dels informatius, així com les agressions masclistes per Sant Joan. Una dada, la nit se salda amb 26 detinguts en comparació amb els 12 de l'any passat. Tornem una mica a allò de què estem fent, que no ho estem arreglant. Ens anem cap als informatius i amb un 3 i no res i tornem.
3: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular a aquesta hora per la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
1: Circulació complicada a aquesta hora a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha cua des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta, sentit Besòs, i de Sant Adrià fins a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents derivades d'un turisme avariat. Recordem que encara hi ha densitat també a la mateixa C58, en aquest cas cap al Nus de la Trinitat, derivades d'un accident ja retirat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes víctimes més. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Espanyola, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La policia espanyola creu que l'expresident es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ja ha fet 291 morts.
2: Esports. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB. El perd també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3, Marroc 4, Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
0: Pel que fa al temps, matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge sense arribar als 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. 3CAT Info.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: 8 minuts, pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem, doncs, amb la Montserrat Satoca i el Josep Sabater. Hem repassat també tot el debat sempre complicat, el debat polític. I ara ja sí, obrim la carpeta d'una mica més a prop de tots nosaltres, perquè també ens afecta i molt. Doncs aquesta onada de calor, que ja ha causat 13 morts en 2 dies, la majoria de les víctimes tenien més de 85 anys i presentaven patologies prèvies. Clar, són persones doncs, que ja tenen les seves complicacions, doncs si s'hi afegeix la gran calorada, doncs imagineu-vos. Per cert, un incendi obliga a confinar els veïns de la localitat de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, i un càmping pròxim, també. Bé, el debat sobre la calor és molt fàcil. Fa calor i en fa molta. Però anem una mica més enllà, perquè si és veritat que les dades situen doncs, aquestes calorades, bé, com sol ser normal, no?, aquí en aquest país, doncs a Europa s'estan trobant, a molts llocs, a Anglaterra, a París, França, vaja, dic París perquè recordo unes imatges de gent banyant-se al Sena quan això no sol ser habitual, en el sentit que les autoritats normalment no ho permeten. Doncs això fa pensar que Europa també està patint una calorada que no estan avesats, això. A molts llocs d'Europa no estan avesats. Això vol dir que sí que hi ha un canvi climàtic que per molt que alguns ho neguin, doncs hi és, no?
1: Oh, i tant que hi és. Sí, sí. El que passa és que els altres ho van negant i negant, no sé per què, però bueno, anda, que no es nota.
2: No, i el tema també està que aquests països, com que la natura havia fet el seu curs de que no hi havia mai temperatures d'aquestes, molts d'aquests llocs no hi ha aire condicionat, perquè diuen que no cal. Això inclús passava sense anar més lluny a Andorra. Andorra no fa masses anys, quan va començar a venir calors i d'aquest tipus i de més, la gent es queixava que anaves als hotels i que no tenien aire condicionat, però et deien, home, si tenim a l'hivern que tenim que tenir calefacció i després a l'estiu, doncs, bueno, al migdia fa una mica de calor, però no cal, obres la finestra. Ara ja, jo diria que la majoria ja tenen, són instal·lacions noves, modernes, amb aire condicionat. A París, ahir es queixaven uns que havien anat de viatge, tot plegat, a l'hotel no tenia aire condicionat, o sigui, no és que no funcionés, no en tenia.
0: Directament.
2: I, a més, van agafar un bus d'una línia no sé on, que tampoc. Hi havia una línia de, no sé si tots els autobusos no en tenen, però van agafar un que no tenia aire condicionat. Clar. I esclar, vull dir, allà dintre la gent es veu que es fregia, no? Van donar un reportatge de Londres i del Regne Unit, no d'Escòcia, que encara és bastant més amunt, però el tema de dir la construcció de les cases, els terres amb moqueta, tot plegat sense aire condicionat, clar. I llavors, és clar, quan arriba aquesta calor, tu imagina't aquelles moquetes, si passa ara amb el totxo, o sigui, les parets d'això, surts, toques el carrer, toques al vespre, surts al carrer, toques la façana i està bullint, vull dir que no. I és totxo. Ara imagina't si a sobre de les cases hi ha cortinatges d'aquells, el terra de moqueta, tot. Ah, allò deu ser, bueno, no deus anar a la cuina a fer els ous fregits, o sigui, deus agafar els ous fregits, a terra la moqueta i ja es deuen fregir, vull dir que no. I bueno, doncs, bueno, a veure, no, és mentida, l'aire, clar, com que xutxem, com que cada cop som més, i jo diria que per desgràcia cada cop més incívics i coses d'aquest tipus i tot plegat, tot és normal, va, la brossa al bosc, aquí, allà, va, l'aigua tira, que no sé què, la claveguera aquella que tenia que tenir una depuradora, no cal. I m'imagino que la natura pues, es revela.
1: Exacte.
2: I diu, bueno,
1: pues, s'està tornant en contra
2: el
1: nostre.
2: El famós niño aquell que a vegades és no sé què, pues, ara té més potència, no sé quantos, i els pols s'estan desglaçant i tot. Oh, molts diuen, oh, és l'era. Bueno, és que si és l'era fem alguna cosa. No fem res, vull dir que no. I el carbó i no sé què i les cumbres de l'energia que serveixen per dir hem d'estalviar, no hem de contaminar, però tothom arriba amb jets privats que gasten
1: no,
2: un munt
1: no,
2: i després i els resultats finals, s'ha fet un protocol que ha costat molt, s'ha fet a les 5 de la matinada, bueno, i què diu el protocol? Diu, bueno, que anirem fent.
1: No, però Josep, hi ha els que contaminen més, aquests països compren no sé què, o paguen per poder contaminar. Això és com, per exemple, la cosa més absurda que pot haver-hi. Anem a veure. Les bosses de plàstic a l'hora d'anar, tu vas a comprar, representa que haurien d'estar, amb perdó, prohibides, perquè això no és biodegradable. Ah, però si la pagues, la pots fer servir. Com s'entén això?
0: Allò de Sant Pere, Sant Pere canta, no?
1: A veure, jo això...
2: És que és com tot. Aquest dia parlaven del tema del menjar. No? O sigui, la crisi que hi ha amb l'agricultura, d'un grup de pagesos de no sé on que tenien extraccions de cebes i això, van acabar cremant-les totes perquè els hi pagaven el quilo a 0,09. Perdó. No, això és el començament. O sigui, això...
0: Fora.
2: I després resulta que dius, bueno, la gent vol tenir ceba, no sé què. Anem a una gran superfície o a un supermercat o el que sigui, tal i qual. Un pack de plàstic, d'això, amb cebes, no sé què, procedència Xile. Procedència no sé on, no sé què. I dius, a què estem jugant? O sigui, aquella ceba que tu pelaràs i que jo diria que és de dubtosa qualitat, perquè el mareig que li han fotut amb aquella ceba des de que l'han collit, des de que l'han envasat a no sé on, que l'han fotut amb uns containers i l'han portat amb un vaixell i no sé què, perquè no pensem que les cebes venen amb avió, vull dir que no. I llavors dius, a què estem jugant? Perquè, a més, quan han fet tota aquesta manufacturada al país d'origen, Xile o on sigui, i després el cartró arriba aquí, el cartró te'l menges tu, i el plàstic te'l menjaràs tu, i la ceba també, clar. I aleshores, doncs, tot el que ha consumit aquell vaixell que l'ha portat amb uns contenidors, i tot plegat, o sigui, a què estem jugant?
1: Jo és que sempre
2: aquí, deixem que els pagesos acabin plegant perquè els hi paguen les cebes a 0,009 cèntims, o sigui que això, jo diria que l'haurien de regalar, i com que no la volien, ja hi som. Perquè uns pagesos de Xile o de l'Uruguai o de lo que sigui, o de Sud-àfrica, és igual, vull dir, el mateix d'una, puguin fer coses i ens les puguin vendre cap aquí, cap a nosaltres, perquè ells puguin... Però què estem jugant?
1: És que el que s'hauria de consumir és producte de proximitat. És que és així, és que ens hauríem d'acostumar abans d'agafar o les taronges, o les cebes, o les patates, d'on són? Són de fora, ho sento molt. Jo vull d'aquí, i ja està. És el que ens hauríem
0: d'acostumar. Moltes vegades, si t'arriben aquestes cebes que dius tu, és perquè també hi ha uns tractats,
1: Sí, clar, el Mercosur.
0: No, que no ho justifico, només estic dient el per què.
2: Estamos a lo de siempre, la gran empresa aquella, de no diem noms perquè ningú sortí ofès i tot plegat, que el que vol és guanyar diners. Vull dir, llavors dius, escolta, jo ara haig de pagar aquí les cebes amb aquests pagesos a un euro o el que... quan la puc comprar, a més tenim uns tractats, perquè si jo faig aquest tractat, a més, llavors la Unió Europea, la Comunitat Europea em donarà un tant per cent de bonificació per haver fet el tractat, per mantenir-lo, perquè no sé què, perquè no sé quantos... O sigui, tot voltant sempre a darrere del vil metal, que es deia abans, dels diners, tot plegat.
0: Moltes coses per revisar, estic reflexionant, us escolto, i crec que moltes coses per revisar, i a molts nivells, per cert, parlàvem de canvis climàtics i tal, ja sé que potser no té res a veure, però de desgràcies naturals, doncs aquest terratrèmol a Venezuela, que s'estan explicant coses, però encara falten dades, perquè encara s'ha d'acabar d'esbrinar les conseqüències més abastables de tot plegat, i per cert, que també us deia just abans dels informatius, encara parlant d'aquest passat Sant Joan, més agressions masclistes a les revetlles. La nit se salda, us ho deia abans, són dades de la policia, amb 26 detinguts en comparació als 12 de l'any passat, és a dir, més del doble. Per tant, mira que s'explica, mira que es fa pedagogia, mira que es persegueix doncs les agressions masclistes i qualsevol tipus d'agressió, però en el cas de les masclistes, i que tenim dades, malauradament, pessimistes. Home. Perquè no ens en sortim. no ho sé, us pregunto, no? Si...
2: Tornaríem a parlar una miqueta a vegades del el tema de les lleis i l'aplicació de les lleis uh-huh. i el modernitzar les lleis i els decrets, no? Perquè, esclar, em parlaves d'un cas d'una sala amb arma blanca, no sé què, no sé quantos, no? Bueno, sembla ser que la persona ferida, molt greu no està, però bueno, es podia haver mort, no? Pues, clar, després portaràs l'autor detingut allà i llavors començarem a parlar de la llargada de la navalla.
1: Ah, bueno.
2: O sigui, perdoni, senyoria, o sigui, no deixeu. Aquest senyor ha apunyalat amb aquest i l'ha matat. Vull dir, mirem, no, bueno, clar, però clar és que la navalla, si la navalla hagués fet mig metro, és cadena perpètua. Si fa una miqueta menys, no sé què, i si només fa quatre dits, però que també l'ha servit per matar, doncs llavors innocent, perquè ha sido sin querer. Perquè, llavors dir, senyoria, no cal, amb un bolígraf jo puc assassinar una persona en segons, si sé on li pico, amb el bolígraf. Si sé on li pico, en segons, puc, perquè es desangrarà ràpidament. Li picaré la caròtida, li picaré no sé on. Llavors, és clar, tot això és... aquelles coses de dir, bueno, clar, és que... oh, és que i el que li ha clavat la navalla, què? Bueno, és que té antecedents d'haver-ho fet 54 vegades. Uh-huh. Bueno, però li aplicarem la pena. 15 Mira. Dies a la presó, però no cal que hi vagi, que faci treball social, que després no el fa.
1: Josep.
2: Però, i, apa, vinga, ja està.
1: Mira, Josep, jo ara us diré un cas. Per què l'he viscut jo? A mi em van treure el ganivet a la botiga. Vale? Uh-huh.
0: Això és un cas més de delinqüència, de robatori, no?
1: Sí, bueno, va vindre... Va,
0: però, anava... No, ho pregunto.
1: Bueno, jo us ho dic per lo que tu estàs dient de la mida del ganivet. I em poso a riure perquè és que de debò és que la llei, vull dir, com funciona tot. Jo vaig tindre que anar a declarar i, clar, va vindre a l'advocat de la defensa. Les tres preguntes que em van fer, us asseguro que... penses, estic en una sèrie o algo, hi ha alguna càmera secreta? A veure, d'entrada, la pregunta, ¿de qué dimensiones era el cuchillo que esgrimió el...? Uh-huh. I clar, dius, hòstia, a veure, li vaig contestar, dic, miri, jo tinc una botiga, una merceria, no pateixi que la propera vegada el mediré. Dic, però més o menys aquesta mida ve ser un pam de llargada. Uh-huh. Segona pregunta. Jo entenc que ells fan la seva feina, eh? Uh-huh. Segona pregunta.
0: I probablement advocat d'ofici, etcètera, sí. etcètera. No ho sé, eh? No ho sé.
1: Vostè ha dit que vostè no va passar por per vostè. Dic, no, per mi no, però hi havia dues persones a la botiga. Jo havia d'estar serena sí, per aquelles dues persones.
0: Això s'agafa.
1: Tot i que a mi em va passar el ganivet per davant del coll dos o tres vegades, eh? I la tercera és que és... Vostè ha dit que anava borratxo, sí. Amb què ho va notar? Mira, jo quan em va dir això, en sèrio, que és que a l'atac de riure...
2: És que em vaig invitar amb un cubata.
1: I jo, davant de la jutja, li vaig dir, dic, a veure, dic, per tres raons, dic, ho he notat, dic, perquè dic, una persona que va borratxa no parla coherentment, vull dir, parla una mica entretallat, dos, no té una estabilitat, no sé, no és normal, i la tercera, dic, home, una pudor d'alcohol que tira enrere. Hasta la jutja em va mirar com volguent dir... És que, vaya pregunteta, està fet. Sí, total, però, amb aquesta persona clar, no li van fer res. Sabeu lo que és res?
0: Bueno, és que, perdona, i jo no voldria ara dir una cosa incorrecta, no ho sé, jo no sóc advocat, però crec, Josep, que fins i tot el tema d'anar borratxo o drogat és una atenuant a favor d'ell.
2: No, no, un eximent de culpa.
0: Sí, perquè dius, és que estava sota els efectes d'una substància que el va embogir o el va... no sé què. T'ho dic perquè fins i tot és un atenuant en contra teva, no de la víctima. No en contra de la víctima, sinó... no sé si això vol dir justificar o què, però aquestes coses passen, no? Aquestes
2: tant,
0: preguntes
2: sí, home, tant,
0: no es fan
2: tant,
0: en va, no? No es fan en va.
2: I tant. I tantes i tantes coses, però aquests dies hem vist, curiosament, amb això que estàvem dient, no? A Barcelona, a la part alta, hi havia un sonat amb un machete.
1: Sí.
2: Clar, i la gent es queixava, no? Home, la policia només... Com és que no li foten un tret? Com és que no li foten un cop? Pobre de tu!
1: Ui!
2: Pobre de tu! I quan el detinguis, compta amb les manilles que no li facin mal, perquè si li deixen senyal, hi haurà un abogat que li dirà que era dureza de no sé què. Senyoria, sí, el detenido acabava de matar 3 niños. Sí, bueno, però les manilles que no siguin... Clar, llavors veus actuacions, jo les puc seguir perquè estic en llocs d'altres llocs, que això no passa. Veus el boig de turn o el que sigui que posa a força l'autoritat, i mentre un policia intenta reaccionar i es fot rur, baixa un altre policia del cotxe, li fot un cop de puny a la cara, el deixa a terra, tu, li foten allò i el cotxe, tu. I s'ha acabat. Clar, aquí la policia no s'atreveix a actuar amb contundència.
1: Perquè quantes vegades s'han anat en contra d'ells?
2: Perquè llavors els muntaran un expedient per lesiones, per no sé què, per no sé què. Llavors diuen, escolta, tu, què fem aquí?
1: És que estan acollonits.
2: Hi va haver el Passeig de Gràcia, un de la Guàrdia Urbana, que li va fotre un tret a la cama amb un gabinet que havia ja apunyalat amunt. El merder que va tenir, un tret a la cama. O sigui, no el va matar, no. Per acabar aturant-lo, li va fotre... Perquè, a més a més, el tret a la cama no va ser gratuït. Va ser perquè el policia es havia quedat ja arraconat contra un aparador i aquell li anava a fotre una gabinetada. I li va fotre un tret a la... El merder que va arribar a tenir. I llavors, esclar, això és el que dius. Què estem fent? Vull dir, i els delinqüents que els detenen, que tenen 500 expedients en contra, que tenen no sé què... O sigui, lo dejan en libertad. Per què? Perquè tenga 501 i 502 i 503. O sigui, clar, llavors, doncs, i tot això també ajuda molt, i semblaria ara jo que estigués fent una apologia de Vox o el que sigui, però serveix molt també perquè la gent acabi cremada i digui no, com que els que manen són uns inútils, posarem aquests que aquests diuen mano dura. Però clar, és que dius, què fem? O sigui, el ciutadà que paga impostos, que no pot fer una declaració de renta amb la que faltin 10 euros perquè gent de l'embargarà tot el que tingui tot plegat, i que després els delinqüents van pel carrer estirant medalles, fotent punyalades, fotent no sé què, no sé quantos, i, bueno, bé, ja està, bé, la modernitat. No, en Europa també en passa. Au, vinga, home.
0: Bé, hem de deixar el debat aquí perquè estem a 5 minuts d'arribar a 2:15. Evidentment que són debats d'aquests que els coneixem i que n'hi haurà més, i que, sí, clar, i que evidentment, per desgràcia, passen les coses i continua tot plegat, doncs, al damunt de la taula, esclar. Però a mi m'agradaria avui acabar amb una bona notícia a nivell sanitari. Arriba una nova classe de fàrmacs que frenen la progressió de l'esclerosi múltiple. Europa aprova un medicament que mitiga l'atac del sistema immune a la mielina. S'ha aprovat en pacients en què la malaltia progressa de manera gradual quan no hi ha brots. Val, dit això, alguns titulars que he vist en alguna premsa diu que arriben en guany. A mi m'agradaria que amb aquestes coses fóssim el més rigorosos possible i més precisos, perquè hi ha molta gent, doncs, que evidentment això ho espera, i de quina manera. A veure, sí, és una bona notícia, però per ser encara més precisos us he de dir que expliquen que el tolebrutinib, d'acord, és una mica complicat, que es comercialitzarà amb el nom de Zenrifki, es començarà a distribuir a Alemanya aquest mateix any. Això ho ha confirmat de la companyia farmacèutica Sanofi. Una vegada autoritzat per la Comissió Europea, el medicament ja es pot prescriure i comercialitzar a tota la Unió Europea, però la seva arribada a la sanitat pública espanyola haurà d'esperar que el Ministeri de Sanitat i Sanofi acordin el preu de venda. El temps mitjà que passa entre l'aprovació d'un fàrmac innovador a Europa i la disponibilitat en la sanitat pública espanyola és de 18 mesos. Segons un recent informe de la consultoria sanitària ICBIA, per la qual cosa és improbable que el tolebrutinib arribi als pacients d'Espanya abans del segon semestre del 2027, i és possible que es demori fins al 2028. Ho dic perquè, tot i que és una bona notícia, que sapiguem que arriba en guany, home, aquests titulars de que arriba en guany és relatiu. On arriba és a Alemanya, això d'entrada. A mi el que no m'agrada, mira que la notícia és molt bona, i que ja sabeu que l'esclerosi múltiple doncs és un drama molt gran,
2: que no té cura.
0: A moltes famílies, a molta gent no té cura. Bé, si aquest medicament doncs al final frena la progressió, i això és importantíssim per la qualitat de vida i també per l'esperança de vida dels pacients, doncs home, mirem de que la burocràcia
1: sigui curta.
0: No s'allargui tant. Estem parlant de mitges de 18 mesos al final per posar-se d'acord amb el preu, no?
1: Una mitja, clar. Acabes de dir-ho.
0: Sí, una mitja.
1: No, per... sí, que clar, tant clar, pot clar. Ser que sigui, per exemple, un any, com que en siguin tres.
0: No, és que diuen que segons aquestes dades això arribaria al segon semestre del 27, és a dir, abril, maig, juny, no. D'acord. Però és possible que...
2: El 27 és l'any d'eleccions, possiblement ningú, cap govern de cap mena, es posarà a fer això. Paco, guarda-lo en el cajón, que ja hablarem del tema.
0: Que no volem ser pessimistes ni derrotistes, que és una bona notícia, que el que critiquem és que la burocràcia de vegades ho posi tan difícil.
2: Sí, clar. Bé. Sí. És això, és la burocràcia, vull dir, si parléssim un dia podríem fer un programa didàctic parlant de la burocràcia i parlaríem de temes concrets, de coses o no sé què, d'aquell que té un problema a la seguretat social aquí i va a l'oficina i li diuen no, perdoni, és que el seu tema l'hem derivat a Vigo, vull dir,
1: però saps què passa, Josep?
2: Diu, sí, és perquè això està col·lapsat i el seu tema del seu expedient l'hem passat a Vigo.
1: És que, Josep, és que hi ha una cosa. Quanta, a veure, i ara entengueu-me, quanta gent està afectada d'esclerosis? Quin tant per cent de la població total que pot haver-hi aquí a Espanya? Que entenc, cuidado, que no hauria de ser mirat així. És que només que n'hi hagués un...
0: No, perquè...
1: Només que n'hi hagués clar, un, s'hi hauria clar. De posar. I s'haurien de posar les piles. El que passa és que per ells no és una cosa que corri pressa.
2: Clar.
1: I no, sap greu dir-ho així, cuidado, ja et dic que només que n'hi hagués un aquell, ja haurien de fer-ho.
2: És aquella fixació que tinc jo. Com que els pacients, no sé què, tampoc dona gaires diners, ningú ho podrà fer aquí.
1: I m'agradarà veure què passarà amb aquests medicaments.
0: Clar, és que al
1: final... Si a sobre els hauran de pagar els malalts.
0: Aquí n'hem parlat moltes vegades de les, per exemple, que no és una malaltia minoritària, no està descrita com a tal, però de les malalties minoritàries, el problema, dius, és que hi ha molt poca gent i per invertir... A veure, al final són gent que paguen els seus impostos.
1: Exacte.
0: Com tothom, però és que el problema d'arrel acaba sent el de sempre. Les grans farmacèutiques diuen... Si hi ha poca gent amb aquesta malaltia, guanyaré poc. Per tant, jo vaig a invertir amb un guanyo molt. I llavors penses, bé, però aquí hi ha un tema ètic, no? Hi ha un tema de dir, escolti, què estem fent, no?
1: És el que tu dius.
0: Un tema ètic,
1: és que
0: no?
1: Aquesta gent paga els seus impostos com qualsevol altre.
2: I les farmacèutiques, per estalviar més encara, la producció de les pastilletes, les que siguin, la tenen a l'Índia, o a Pakistan, o a Bangladesh, o no
0: per
2: sé
0: exemple.
2: On, perquè allà és més barat tot plegat, i no tens tampoc garantia de que sanitàriament estiguin tractades com tindrien que tractar-se, però el vil metal.
0: És així mateix. Escolteu-me una cosa, ho deixarem aquí. Ara ens pertoca fer memòria i patrimoni. Avui tornem amb una mena de... Jo crec que són tres lliçons, avui serà la tercera, molt i molt interessants, sobre algunes plantes molt tradicionals, què en fem amb aquestes plantes des de els orígens de la nostra història, de la nostra cultura, que són plantes que es fan servir doncs precisament també com a medicament i com a moltes coses, i ens ho explicarà el Valentí González, que és expert botànic en tot plegat de la Comissió de la Rulla Natura. Això serà ara mateix i per tant ens hi posem. Res, Montserrat i Josep, que vagin molt bé.
1: Igualment.
0: I res, la setmana vinent hi tornem.
2: Tornem-hi, no és poca cosa. Calor, si ens perdona una mica.
0: A veure si veniu i em dieu que no heu patit tanta calor. Bueno, això són aspiracions massa agosarades.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: Tu rutlles?
5: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
4: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
5: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
4: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la Rutlla.
5: Tu rutlles?

0: l'Espai de la Memòria i el Patrimoni, amb la col·laboració de l'Arxiu Històric Municipal i la Rutlla, Centre d'Estudis Santboians.
1: I nosaltres anem rutllant cap a les 10 del matí, encara queden 25 minuts que aprofitarem de totes amb la memòria i el patrimoni, us ho dèiem fa un moment, avui...

0: una mena doncs, de col·leccionable, que per mi ho és perquè és molt interessant i val la pena col·leccionar-ho. És el tercer lliurament doncs, dels usos tradicionals d'algunes plantes de les nostres muntanyes. I quan diem això, usos tradicionals, és per moltes coses. No només per temes culinaris, també de vegades com a medicament, de vegades com ajuda, no sé què, ornaments, sí. Mil i un usos, podríem
1: mil
0: dir.
1: Mil i un usos que es fan amb moltes plantes, i de fet hem pogut fer tres capítols, aquest serà el tercer.
0: Sí, senyor.
1: Perquè n'hi ha moltes, i no s'acabaria mai.
0: Podríem
1: estar
0: mai.
1: Durant molt temps parlant d'aquestes particularitats que tenen algunes de les plantes de les nostres muntanyes.
0: Sí,
1: no?
0: Senyor.
1: Bueno, avui farem un tercer capítol i parlarem d'unes quantes més. Algunes són molt conegudes, per tant, la gent segurament que sabrà de quines espècies en parlo. Començaré amb una que és, vaja, inconfusible i que tothom la coneix, que és l'espàrrec.
0: Ah, carai!
1: L'espàrrec, que és la... Bueno, és un aliment molt conegut per a tota la gent, que normalment es consumeix... Bueno, es consumeixen exemplars dintre, que venen presentats dintre d'un pot, perquè són exemplars de conserva, i no són exemplars trets de la planta de la qual us parlaré jo, perquè són exemplars trets d'una planta que es diu Asparagus officinalis, que és una planta, que és un espàrrec que es conrea justament per al consum humà. Jo em refereixo a l'espàrrec que tenim a les nostres muntanyes.
0: De bosc.
1: L'espàrrec de bosc. Exactament, es diu esparreguera boscana. Que és l'Asparagus acutifolius. És una espècie natural que es fa a les contrades mediterrànies i que la gent, doncs, el busca. Els que
0: sí, famosos sí, tant, i tant.
1: Esparregueros, que se'n diuen, que van per les muntanyes buscant aquest espàrrec.
0: Una pregunta per començar, a nivell curiós, podríem dir que l'espàrrec d'horta gros, engruguit perquè el procés, clar, de vegades verd, tenim la festa de l'espàrrec d'aquí de Gavà, etc. Per tant, és quasi bé una altra espècie el que seria l'espàrrec de bosc?
1: No, és una espècie diferent. És una altra espècie diferent.
0: És un altre espàrrec, digue-li
1: així. És un altre espàrrec.
0: Això, evidentment.
1: És un espàrrec, però que el que es conrea específicament per al seu consum és l'Asparagus officinalis. I el que tenim nosaltres a les muntanyes, que neix d'una manera natural, és l'Asparagus acutifolius. Però també es consum. Es consum només una part de la planta,
0: sí, senyor.
1: Que és la tija tendra, que se'n diu turió. Té un nom així una mica tècnic, que és el turió. Perquè en el moment que aquesta tija tendra s'endureix, doncs aleshores ja no és apta per al consum humà. S'ha d'agafar quan aquesta tija és tendra. I aleshores, bueno, té un ús evidentment culinari, perquè es fan truites, es mengen crus, etcètera. Això ja ho sap tothom, no? I després té algunes particularitats medicinals, no? Perquè diuen que és un aliment molt diurètic i depuratiu. Bueno, és simplement aquest comentari sobre els espàrrecs perquè per simplement diferenciar que hi ha els espàrrecs de conserva, els que es venen, els que els podem comprar als supermercats en pot, és una espècie diferent que no pas la que trobem d'una manera salvatge a les nostres muntanyes, però les dues són perfectament aprofitables per al consum. Després podríem parlar d'una altra planta, també molt coneguda, a les nostres muntanyes, que és el margalló.
0: Ei.
1: El margalló és una palma, és l'única palma autòctona d'Europa continental. És una planta que es fa al llarg de tota la costa mediterrània, de les muntanyes litorals, del sud de la península Ibèrica, fins a les nostres contrades. És a dir, podríem dir que hi hauria un límit natural... que seria el riu Llobregat.
0: Ah, carai!
1: El que passa, sí, és curiós, perquè per sobre del riu Llobregat només hi ha algunes citacions a la Serra del Montgrí, que ja està, estem a l'Empordà.
0: Clar.
1: Però fins al riu Llobregat, bueno, és una planta que s'estén, més o menys, amb una mica d'abundància, al llarg de totes les serralades litorals que hi ha. I arriba fins a les nostres muntanyes. No és que sigui molt abundant, a les muntanyes santboianes, però, per exemple,

0: és molt abundant el garraf. El garraf, el palmito, que és una...
1: Sí, senyor.
0: És el margalló. És una planta molt, molt abundant. Té diferents usos, sobretot en l'artesania, perquè amb aquelles fulles tan característiques, que són aquelles menes, són aquelles fulles tan grans que tenen forma de palma, doncs s'ha fet servir moltes vegades per la cistelleria.
1: Val.
0: Per fer escombres, etc. Té un ús també alimentari, que és... s'aprofitava abans el brot terminal de la planta, que es coneixia amb el nom de ullol o cuco, que és, quan és tendre, és mengíbula. El que passa que quan s'estreia aquest brot terminal de la planta, és a dir, el lloc per on creix la planta moria. Per tant, és un ús que ara no està... no es fa, ara ja no, ningú ho fa perquè a més està prohibit, perquè és una planta que està protegida per, com a mínim aquí a Catalunya, no? També es feia servir els fruits, que són una mena com de, són uns fruits que són que se'n diuen, amb aquests fruits es feia pa de guineu.
1: Carai.
0: Una mena de dolç, però que es consumia tradicionalment únicament en èpoques d'escassetat. És a dir, una planta...
1: Entenc.
0: És una planta que el seu ús alimentari ara pràcticament està en desús. En canvi, sí que tradicionalment sí que s'ha fet servir en el tema de la cistelleria per fer escombres... I...
1: Entenc que potser ho podríem comparar, un paral·lelisme amb això del desús i que no és dolent, però que en temps de... bueno, de penumbra sí, sí. Però ara ja no. Una mica comparar-ho amb el garrofer.
0: Sí, bueno, clar.
1: La garrofa. Evidentment garrofa. No és dolenta, però quasi bé està... Home, a banda de que els animals sí que en mengen, estan desús.
0: Sí, sí, bueno, hi ha moltes plantes que s'han fet servir tradicionalment, però en èpoques d'escassetat, perquè evidentment... Perquè, clar, la gent en èpoques d'escassetat, durant la guerra o en temps de postguerra, per exemple, doncs havia de buscar-se la vida allà on podia, no? I, per tant, menjava del que tenia a l'abast i moltes eren d'aquestes plantes, no? I el garrofer és el cas típic, no?
1: Era per comparar-ho,
0: sí,
1: per dir,
0: sí, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Li passa això
0: amb
1: aquest altre.
0: Sí, sí. Una tercera planta, vinga, de la que parlarem.
1: Molt bé.
0: El fonoll.
1: El fonoll.
0: El fonoll. O hinojo, en castellà, sí, sí, que és el Phoeniculum vulgare, és una planta que també s'ha fet servir tradicionalment com a planta culinària i també com a planta medicinal. El fonoll és una planta que sembla que és difícil de trobar, però està als marges dels camins, la trobem molt fàcilment. A més, és una planta que es reconeix molt fàcilment perquè té unes fulles molt dividides que si tu agafes un trosset i rebregues a la mà i olores, fa un oll a una olor molt característica, justament això, a hinojo, no? És una mena d'olor anissat.
1: Imagina't, sí. Sí, sí, tant.
0: Bueno, doncs amb aquesta planta, amb les llavors, es feien infusions que es feien servir per reduir... tenia un efecte digestiu, però també per reduir també problemes respiratoris, etc. Sobretot en forma d'infusió amb les llavors.
1: Molt bé. Fantàstic el fonoll, esclar.
0: Vinga, una altra també molt comuna. El que nosaltres anomenem popularment cap d'ase.
1: Ai, cap d'ase.
0: Cap d'ase, o tomaní. En castellà es diu cantueso. I el nom científic és, ara, segurament que tothom la coneixerà, lavàndula estoicas, la lavanda.
1: Ei, lavanda.
0: La lavanda.
1: Aquesta
0: és una planta,
1: tan
0: és una planta evidentment, aromàtica, com moltes plantes mediterrànies, i que s'ha fet servir també per usos medicinals, culinaris, i després també aprofitant aquesta característica dels aromes que fa. És una planta característica de les nostres brolles, de les matollars que tenim a les nostres muntanyes mediterrànies de llocs silicis, com les que tenim nosaltres. Es feien una mena de preparats líquids amb aquesta planta que es feia servir per netejar les herides, perquè tenia propietats cicatritzants.
1: Ah, carai!
0: Després també es feien també infusions també per combatre els problemes digestius i, per te, i també per descongestionar refredats i grips. També s'ha fet servir com a sedant, perquè sí. És un, diuen que aquestes infusions equilibraven el sistema nerviós i després ja altres usos tradicionals relacionats amb l'alimentació s'han fet sempre històricament preparats licors artesanals amb la lavanda.
1: Molt bé.
0: I també, com ho he dit, és una planta molt aromàtica i per tant també es feien preparats perfums per l'aroma característic de la lavanda. Podem passar a una altra planta, vinga, va. Una altra planta també característica del món mediterrani, en aquest cas és un arbre, que és el marfull.
1: El marfull?
0: En castellà es diu durillo, i en el nom científic és viburnuntinus. El marfull és un arbre que és característic de l'alzinar mediterrani. Però, tot i que és un arbre que s'ha fet servir també perquè té unes característiques medicinals, és un arbre que és força tòxic. És força tòxic.
1: Aquí hi ha un perill,
0: Per tant, s'ha de conèixer molt bé, exactament, és el que dius tu. Per tant, la gent que el feia servir sabia d'aquesta toxicitat i, per tant, anava en compte i feia preparats ja amb unes dosis molt concretes, etc. Es feia servir les fulles en infusió perquè era un preparat que servia per combatre la febre. Per tant, reduïa la temperatura en episodis de febre. També s'havia fet servir com a purgant, com a laxant.
1: Carai.
0: També tenia particularitats astringents i diurètiques. Després, també és un arbre que, més enllà de la medicina, també ha tingut un paper rellevant en la vida rural, perquè amb aquest arbre es feien molts productes relacionats amb la cistelleria, és a dir, com que tenien unes branques molt flexibles, doncs es feien servir per fer cistells, per lligar feixos de llenya, etc. També té una gran particularitat com a arbre melífer, és a dir, és un arbre que les abelles feien amb les seves flors una mel que també era molt preuada per als pagesos. I actualment també és un arbre que es veu molt amb temes relacionats amb la jardineria. És un arbre que té un gran valor ornamental perquè es fan tanques vives, és a dir, perquè és una planta molt resistent i quan es treballen bé des d'un punt de vista de la jardineria aconsegueixen fer uns setos, és unes tanques vives molt, molt interessants, molt denses, que per això estan molt preuats per aquesta particularitat.
1: Molt bé.
0: Després del marfull podem anar a parlar amb l'arbre característic del món mediterrani, l'alzina. L'alzina, encina en castellà, el nom científic...
1: Un clàssic, també,
0: Quercus ilex, és un clàssic, no? Més que un clàssic, és el rei dels arbres en el món mediterrani.
1: Això et dic, que d'alguna manera... Molt bé.
0: És l'arbre emblemàtic de la Mediterrània, del qual, com és lògic, s'ha fet servir per moltes coses, Té propietats medicinals, té usos alimentaris i després usos artesanals. Com a propietats medicinals, doncs moltes vegades es feia servir, en aquest cas, l'escorça, perquè és un element molt ric en tanins i tenia particularitats antidiarreiques, astringents, es feien preparats amb l'escorça, es feien preparats també perquè té característiques cicatritzants, s'aplicaven aquests preparats directament a les ferides. Des del punt de vista alimentari, a veure, els aglans de l'alzina s'han fet servir sempre, tant per al consum humà en èpoques d'escassetat, però també per al consum
1: pels animals,
0: dels bestiar. Això està claríssim.
1: Està claríssim que el porc és un dels seus aliments, diuen que preferits. El porc senglar, també, per la muntanya, etc.
0: El porc senglar, evidentment, però el porc domèstic, el que es consumeix aquí, diuen que els millors pernils que s'estreuen d'aquests porcs són dels porcs que han estat alimentats amb aquests aglans, no?
1: Conegut en castellà com el jamón de bellota.
0: Exactament, exactament.
1: Molt bé.
0: Però hem de tenir en compte que hi ha dos tipus d'alcines a les nostres contrades. Està l'alcina litoral i l'alcina continental, és a dir, de l'interior del país. Són dues alcines que són molt semblants, però tenen algunes particularitats que les diferencien. I una de les particularitats que les diferencien està en l'aglà. L'aglà de l'alcina litoral no és tan dolça com l'aglà de l'alcina continental, és a dir, de l'interior, dels aglans, que, de les alcines que trobaríem, per exemple, a Lleida, a l'interior de Lleida.
1: Val,
0: no?
1: O sigui, com més ens apartem del mar, més dolça es troba.
0: No, exactament, exactament.
1: Sí, no?
0: L'alcina continental fa un aglà que és més dolça. I popularment les diferenciem pel nom. L'alcina més interior, la diem la carrasca, o l'alcina carrasca, i l'alcina litoral, doncs alcina, i ja està.
1: Molt bé.
0: Clar, això ho comento perquè les alcines que, per exemple, es fan a Extremadura són d'aquest estil, l'alcina carrasca. Els aglans són dolços, i per això els agrada tant als porcs. Per tant, els porcs que estan per allà, per tant, que estan per allà voltant, allà en aquelles deesses extremenyes menjant porc, després s'estreuen aquells pernils tan valorats culinàriament.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Després de l'alcina obtenim altres usos. Per exemple, la seva fusta. És una fusta molt preuada perquè és molt dura, molt resistent. Per tant, es feien rodes de carros, molts estris de cuina, bastons, etc. I després un ús tradicional i històric és la del carboneig. La del carboneig, és a dir, l'explotació de les alcines per fer carbó. Això és un ús tradicional que fins fa 50 anys o així s'ha fet a Catalunya, i perquè s'estreu un carbó doncs, que té una qualitat, unes particularitats calorífiques molt, molt importants.
1: S'entén.
0: També és una planta mel·lífera, de la qual també s'estreuen unes mels molt valorades.
1: Déu-n'hi-do, també, amb el tema de la mel de l'alzina.
0: L'alzina també és un arbre molt important des del punt de vista etnobotànic. Anem a parlar també d'un altre, en aquest cas és un arbust, que és el gentiscle.
1: Gentiscle?
0: El gentiscle. En castellà, lentisco. I el nom científic, Pistacia lentiscus. És un arbust mediterrani característic tant dels alcinars com de les brolles mediterrànies, que tradicionalment s'havia fet servir la seva reïna perquè mastegada, doncs, tenia unes particularitats que enfortien les genives, netejaven les dents, era el dentífric d'aquella època.
1: Natural, un dentífric natural,
0: clar, quan no hi havia farmàcies per anar a buscar la pasta de dents, doncs els pagesos feien servir la reïna d'aquesta planta per rentar-se les dents. Diuen que té propietats antisèptiques i antimicrobianes.
1: Molt bé.
0: També es feien infusions per combatre problemes digestius. I actualment ja no es fa servir, el que passa que sí, no es fa servir d'aquesta manera, però sí que té un ús molt important decoratiu. Tenim en compte que les branques del gentiscle són unes branques molt persistents, que la fulla perdura perquè no li cau, s'ha fet servir...
1: És perenne, doncs.
0: És perenne, sí, és una fulla perenne. Doncs es fa servir per fer rams, per fer garlandes, i que això ha provocat algun problema per a aquesta espècie, perquè hi ha hagut una explotació, una sobreexplotació d'aquesta espècie, justament per aprofitar-la per aquest ús decoratiu ornamental que es té. Ha sigut tant la sobreexplotació que es podia parlar fins i tot d'una espoliació d'aquesta planta en els boscos catalans, cosa que ara es comença a regular per part de les autoritats,
1: sí, senyor,
0: que no es faci aquest tipus d'explotació tan intensa. No?
1: Important, això també, tindre mesura amb les coses, eh?
0: Perquè... Exactament, sí, sí, perquè si no, doncs, podríem portar-la a la... Bueno, no seria molt fort dir la seva desaparició, però com a mínim fer-la rara, no? Quan és una planta característica de les nostres contrades.
1: Molt bé.
0: També és una planta que s'ha fet servir en la ebenisteria perquè la seva fusta té particularitats que els...
1: Bueno, doncs
0: que els fusters els hi agrada, manera, no? Clar. Per fer alguns tipus d'estris, no?
1: Molt bé.
0: Molt bé, ja queda poc temps, però m'agradaria acabar amb una planta que segur que tothom la coneix.
1: A veure.
0: I que no té, sobretot els que ja tenim una certa edat, i els nostres pares, els hi arriba, quan digui el nom, records una mica d'aquella manera.
1: Sí?
0: El ricí.
1: El ricí.
0: El ricí. En castellà es diu ricino. El nom científic és el Ricinus communis. Bueno, tothom ha sentit parlar, com a mínim, del famós oli de ricí.
1: Sí, senyor, això sí, aquí sí, l'oli de ricí.
0: L'oli de ricí. Escolta'm. L'oli de ricí. El ricí és una planta d'origen africà que s'ha naturalitzat a les nostres contrades i que en alguns llocs es pot considerar que és una planta invasiva perquè té gran capacitat de conquerir espais. Aquí, per exemple, és una planta que la trobem molt abundant al riu. Tu passeges pel riu,
1: sí?
0: I és molt fàcil que vegis el ricí. El ricí és una planta, és una planta però que es fa tan gran com un arbre, que fa unes fulles molt dividides, com si fos una mena de ventall.
1: Ah, carai.
0: Molt grans.
1: Val.
0: L'arbre té un cert to vermell. Per tant,
1: sí.
0: Si aneu pel riu i veieu un arbre, que realment no és un arbre, és una planta, és un arbust gran, no?
1: Sí.
0: Que té un cert to vermell amb unes inflorescències que pengen també de color vermell, doncs aquest és el ricí. És una planta molt tòxica, però moltíssim.
1: Carai.
0: Per tant, el seu ús s'ha d'anar amb molta cura. Ara jo no sé si actualment algú fa servir l'oli de ricí, no ho sé, però abans era molt típic.
1: No ho sé, ho desconec, però esclar.
0: Abans era molt típic, perquè se li atribuïen aquest oli que s'extreu de la llavor d'aquesta planta, que també és tòxica. Per tant, quan li donaven a un nen una mica d'oli de ricí era perquè ja el venien i, per tant, anava amb una dosi, controlada.
1: Digue-li com vulgui, manipulat.
0: Ja era una dosi controlada i, a més, sempre hi havia una explicació de que no se li podia donar mitja ampolla d'oli de ricí al nen perquè el faries mal. Però era el típic producte que se li donava a un nen quan tenia mal d'estómac, quan... Sempre, qualsevol, com es feia servir com a purgant, com a laxant, és a dir, era una mena
1: de... En forma de xarop, una cullerada,
0: una cullerada d'oli de ricí, que jo no recordo si l'he pres alguna vegada, però deien que sabia a la cosa més dolenta del món.
1: Això deien,
0: Això deien,
1: impressionant.
0: I, també es feia servir per exemple, abans era molt típic que els nens tenien cucs intestinals, les febres lombrices, no? Doncs, vinga,
1: un nen tenia,
0: cullerada d'oli de ricí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Bueno, doncs el ricí també és una planta de les nostres
1: plantes. Clar que sí. Escolta'm, Déu-n'hi-do, tres capítols dedicats, i és el que tu dius, aquí no acabaríem.
0: No acabaríem mai.
1: Dedicats a això, a les plantes més nostrades. A mi m'ha recordat molt, i crec que s'ha de posar en valor, el record de les trementinaires, que al final eren les dones que van fer que la cultura dels remeis i de les plantes i de l'ús de les plantes estigués, fos una cosa important que ha arribat fins als nostres dies.
0: I tant.
1: Doncs moltes gràcies, Valentí González.
0: A vosaltres.
1: Fins la propera.
0: Fins la propera.
1: Visca la natura.
0: Visca la natura, efectivament.
2: Bon dia, són les 10. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora catalana i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional, 32 morts i 700 ferits. Les imatges fan tema moltes més víctimes. L'ultradret apren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Pirielles ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Ivan Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien cada cop més que està aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames de Veloz i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis malgrat ser obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, a la reforma de quiròfans ja existents. I el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. És la 22a edició que desplegarà fins diumenge una tractena de dues actuacions diferents.
3: Esports.
4: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB. El perd també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
2: I el temps, cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Sensació de xafogor a la façana costanera.
3: 3CAT Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @ Joventut Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai del reflexionador amb Santi Recasens.
2: Nou minuts passen de les 10 del matí. És l'equador del matinal de la República Santboiana i tots els dijous ens posem a reflexionar una bona estoneta aquí, doncs amb aquell que és especialista en fer-nos rumiar, el reflexionador de la República Santboiana, en Santi Recasens. Molt bon dia, Santi, què tal estàs?
3: Doncs molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Fantàstic.
3: I bueno, i amb un tema que és més delicat del que sembla.
2: Sí, força delicat. I a veure, que quasi bé tots els temes que passen per aquí, pel reflexionador, acaben sent delicats.
3: Sí.
2: Perquè al gratar te n'adones que hi ha moltes coses a explicar.
3: Exacte.
2: Bé, amb modus d'estiu ja, després de Sant Joan,
3: sí,
2: i amb ganes de reflexionar i de xerrar amb tu. I avui, Santi, ens vols fer reflexionar precisament sobre les conclusions que l'Eurocambra va arribar la setmana passada envers les solucions per gestionar l'immigració. Llum verda, entre altres accions, als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. Per tant, imagina't si és complexa tot plegat. Llum verda, això sí, als centres d'immigrants fora de la Unió Europea, i això ve de l'Eurocambra. És aquí on ens vols fer reflexionar de tot plegat. Tu mateix.
3: Pues sí, i comento delicat perquè...
2: T'escoltem.
3: Sí, comento delicat perquè, clar, a veure, aquí hem d'analitzar, com sempre, totes les variables de l'equació, però també s'han de dir certes veritats en veu alta, doncs que més d'un, podria dir, ets un xenòfob. No, és que, a veure, hi ha molta gent que té la pell molt fina amb això. I més, doncs, últimament...
2: No, correcte.
3: I més que últimament, a nivell polític, pues, el tema del debat de la immigració, doncs, està gairebé, doncs, a la... En fi, notícia cada dia. Però mira, parlem de moment de tot el que s'ha aprovat. I
2: sí,
3: després
2: senyor.
3: Ja analitzarem si és bo o dolent.
2: A veure, anem a pams.
3: Anem a pams, exacte. Mira, pacte europeu sobre migració i asil. Principalment el que fa és endurir encara més els procediments fronterers i revisar a fons el dret d'asil. Perquè el dret d'asil molta gent el confon. Asil, en teoria, és deixar entrar algú que el seu país està perseguit per raons polítiques, per raons humanitàries. Un exemple molt clar, pues, és l'opositor veneçolà. Ara no, quan encara estava el Maduro sent president de Veneçuela. Ara no recordo com es deia. Bueno, que va rebre asil polític i viu a Madrid.
2: Sí, va.
3: Però per què? Perquè si es quedava al seu país, i ell era el líder de l'oposició, si es quedava al seu país el tancaven a la presó i el feien desaparèixer.
2: Correcte.
3: Clar, hi ha molta gent que confon pobresa amb dret d'asil. I la pobresa no és una condició que automàticament et garanteixi el dret d'asil en un altre país.
2: Ja t'entenc.
3: M'entens o no el que vull dir? Després, una altra cosa que s'ha aprovat també és augmentar més l'autonomia dels països, que no tot depengui de Brussel·les. Augmentar més l'autonomia dels països amb assumptes d'immigració, perquè, clar, tenen realitats distintes. La major part de la immigració ve del sud, per tant, els països que més les reben són Grècia, Malta, Espanya i Itàlia.
2: Val.
3: Clar, molt més que Bèlgica, molt més que Holanda, per una qüestió purament geogràfica. Les pasteres arriben per mar, creuen el Mediterrani, o creuen el Illes Canàries. I el que s'ha permès una miqueta, doncs, és això, que cada un d'aquests països, doncs, pugui una miqueta lidiar amb aquesta problemàtica més a la seva manera i basant-se en la seva pròpia realitat. No haver de demanar permís a Brussel·les en tot i per tot.
2: Clar.
3: Clar, això també té unes certes connotacions. No sé si recordaran els amics que ens escolten que Brussel·les li va tombar a la Giorgia Meloni una llei que ell havia aprovat, que era, doncs, pagar a Albània, que no està en la Unió Europea, per enviar allà tots els immigrants il·legals que li sobraven.
2: Mm-hmm.
3: Que aquí també entra ja una altra cosa que grinyola una mica. La Unió Europea permetrà als països poder pactar amb terceros països que no són de la Unió Europea perquè literalment li guardi les fronteres i li acullin els immigrants expulsats.
2: Ja t'entenc.
3: Amb
2: ja.
3: Quines condicions? La Unió Europea ho ha dit molt clar. Han de ser països que respectin els drets humans.
2: Sí,
3: I respectin sí. el dret internacional. Però a l'hora de la veritat ja sabem que aquestes dues coses... No pots enviar allà inspectors cada dos per tres.
2: Clar, però fixa-t'hi, no?, que dius, sí, sí, que respectin, però fora de les nostres fronteres.
3: Aquí està. Aquí està.
2: Ja.
3: I és una miqueta el cas curiós, doncs, de que ara mateix la Unió Europea ha aprovat algú que fa no tant, no sé si va ser el febrer, li va prohibir fer la Giorgia Meloni,
2: sí,
3: d'Itàlia.
2: Sí, és veritat. Al final, la idea és Meloni.
3: Sí, i aquí entrem, o sigui, això és a grans trets el que s'ha aprovat. Funcionarà? És que hem d'anar...
2: La gran pregunta.
3: És que hem d'anar a la base del tot plegat, que és que mentre en aquests països del tercer món hi hagi la misèria que hi ha, la immigració és que és impossible contenir-la. Jo recordo, hi ha coses que m'impressionen. Amb una pastera que va arribar a les Canàries...
2: Sí.
3: Ja fa anys, però...
2: Sí.
3: Una senyora embarassada...
2: Bueno, un cas més, de molts de milers de casos que trobaries.
3: Sí, però la resposta que va donar aquesta senyora, que tenia una certa educació, o sigui, que no era una morta de gana, embarassada de 8 mesos i mig, i fent el viatge en pastera, jugant-se la vida... Li van preguntar, escolti, però vostè amb les condicions amb les que està, com és que ha fet aquest... Parlant amb ell en francès, no sé si era del Senegal...
2: Sí, aquesta desventura que significa...
3: Exacte,
2: això.
3: Com és que s'ha jugat la vida? Perquè al meu país, el meu fill no arribaria als 30 anys. Si neix a Espanya, li dono al meu fill 50 anys més de vida.
2: Què dius? Impressionant.
3: I clar, amb una mare... que està a punt de donar llum, aquest raonament és que no la paren ni 30 tanques, ni trenca, ni, vamos, ni un exèrcit de canons.
2: Home, està claríssim, ella viu pel nadó que ha de néixer, no?
3: Exacte.
2: I que ha de portar a
3: exacte,
2: aquest
3: dir,
2: món.
3: Sí, o sigui, si el meu fill neix a la Unió Europea, perquè estan molt ben informats de tots els drets socials que hi ha aquí.
2: Està claríssim.
3: Li regalo al meu fill 50 anys més de vida.
2: Imagina't.
3: Això és imparable.
2: Imagina't, sí senyor. Sí, senyor.
3: Ara, clar, situació irregular. Envies en aquests, com aquell que diu, camps de concentració, poder no, camps de refugiats, tampoc.
2: I camps de treball, camps tampoc, però és que al final...
3: Però camps d'immigració, vale, però un cop allà, què fas amb aquesta gent?
2: Escolta, ho dic pel que tu estàs dient, l'estètica que veiem en aquests centres,
3: sí.
2: Home... sí que evidentment et recorden a camps de reclusos, evidentment, com a mínim.
3: El que passa és que...
2: L'estètica, ja m'entens, escolta'm...
3: El que passa és que, mira, aquí també hi ha una cosa, A veure, jo he estat emigrant, I escolta'm...
2: Sí, és clar, però hi ha molts tipus d'emigrant, eh?
3: Sí, però a veure, això és una cosa que m'han dit, bueno, però tu eres emigrant de primera classe. Sí, vale, però davant del procés de visats dels Estats Units... No hi ha migrant de primera, segona i tercera. Tots hem de passar
2: ja
3: pel mateix.
2: Ja t'entenc.
3: Jo tenia un amic que era policia, precisament d'immigració,
2: sí.
3: Que em va dir una cosa que en certa manera tenia raó, no? Que era dir, vale, sí, Santi, drets humans, tot el que vulguis, però també hi ha una cosa molt clara. Aquesta gent que han entrat il·legalment als Estats Units exigint, diguem-ne, pues, asil o...
2: Sí, per
3: dret.
2: Exemple.
3: Clar, el primer que han fet a l'arribar al país que el que li volen demanar el favor ha estat violar la seva llei, perquè han entrat de forma il·legal. Aleshores, clar, no esperis que el país et tracti bé, perquè és que només entrar ja has violat la llei.
2: Ja, és que topes, sí. Clar, evidentment, amb una Constitució, amb unes lleis,
3: sí.
2: amb un reglament. És tot tan complex.
3: Però també, per exemple, nosaltres sabeu que formo part de Rotary. A Guinea-Bissau, Ja des de fa molts anys tenim un projecte que es diu Gambàs. Gambàs era una aldea,
2: sí,
3: enmig del lloc, que a base de molt sacrifici molt s'ha construït allà pues, una escola, que no sé si té ja 1.000 alumnes.
2: Imagina't.
3: Centre sanitari, biblioteca, amb un objectiu, que es puguin guanyar la vida allà i així no els hi calgui emigrar.
2: Sempre hem dit, però això no és nou, i això quasi bé és de sentit comú, que la primera solució al conflicte, digue-li, no problema, conflicte, de la immigració, és l'origen. És a dir, si tu arregles l'origen,
3: sí, sí,
2: arregles que la gent hagin de fugir. Recorda que no només es fugeix per misèria,
3: sí,
2: que sobretot per falta de treball, per falta d'expectatives.
3: Exacte.
2: Es fugeix fins i tot perquè t'hi va la vida. Conflictes bèl·lics, etc, etc, etc. Ajudar aquests països a solucionar aquests problemes és ajudar a tot el món,
3: per
2: perquè
3: això,
2: ningú marxa de la seva terra
3: per gust.
2: Per gust. De vegades sí que algú pot marxar per buscar noves expectatives,
3: sí,
2: i per formar-se. Tu quan vas marxar als Estats Units, corregeix-me si m'equivoco, en primera instància era per formar-te
3: i per veure món i tal i qual,
2: i per experimentar, digue-li com vulguis.
3: Però clar, però jo no em vaig jugar la vida,
2: clar,
3: anant als Estats Units.
2: No, per això et dic que evidentment que hi ha d'altres tipus de migració, però que els emigrants que ho passen pitjor és perquè hi ha un problema d'origen a casa
3: seva. I allà a Gambàs hem aconseguit un miracle.
2: Clar.
3: No, un miracle no. Perquè
2: ho pots tildar d'aquesta manera, quasi.
3: Però ha estat a base de feina, sí, molt dura, de companys de, de Rotary que han anat allà i vinga, i vinga, i vinga. Clar, ara que ho havíem aconseguit tot, doncs a Guinea-Bissau, cop d'estat.
2: Imagina't.
3: Cop d'estat i tot, i potes en l'aire un altre cop.
2: Fa trontollar tot.
3: I vinga, a veure, no és que hagin destruït res de la nostra escola, el nostre hospital, però clar, ja és...
2: Sí.
3: És... Ara que començava a funcionar, torna a haver incerteses, torna a haver inseguretat, torna a haver... I això, doncs, frustra...
2: Correcte.
3: Frustra bastant. Després, també, clar, una altra cosa que s'ha provat, que ha costat moltíssim que s'aprovés, és que, clar, tots aquests immigrants que principalment es concentren a Espanya, Itàlia, Malta i Grècia, doncs que, bueno, és que aquests països puguin enviar, es pugui repartir aquesta xifra d'immigrants entre la resta d'estats de la Unió Europea. I aquí és on els estats del nord han dit que anar-hi. Al final han hagut de, en fi, ho han hagut d'acceptar, però, com es diu en castellà, muy a regañadientes.
2: Ja t'entenc. Jo que sé, la pregunta punyent encara potser massa d'hora per fer-te-la, però crec que és important per aquest debat. És difícil de valorar, és difícil de justificar res, és difícil de fins i tot criticar, però les solucions, amb sinceritat, les solucions que s'han donat, més que funcionals, entenem la quan dic funcionals, resolutives, són del tot ètiques? A tu t'agraden? Creus en aquestes solucions?
3: No. Jo el tema d'enviar immigrants indocumentats a tercers països i tancar-los allà en un camp de no sé ben bé què, vale, sí, i això durant una setmana o dos, i després què? Què fas amb aquella gent? Els tens indefinidament allà?
2: No,
3: i mentrestant l'Estat, que ha decidit, li vas pagant 20.000 euros per immigrant?
2: Bueno, és que aquí aquesta és una de les altres solucions. Deien, escolti, això ens ho hem de repartir, en poques paraules, i aquell Estat que per cada migrant que renunciï a acollir ha de pagar 20.000 euros.
3: Sí.
2: Clar, i penses, bueno, al final pagant Sant Pere canta? O
3: exacte,
2: què estem dient?
3: I ho paguem nosaltres. Clar, perquè això surt dels nostres impostos. Després també hi ha, clar, hi ha una altra cosa, que els propis ciutadans hem de ser una miqueta... no ser tan emocionals. Jo tinc gravada al cap una cosa. Quan hi va haver, doncs, la guerra d'Afganistan i la guerra de Síria i tal i qual... hi havia aquí al carrer un munt de gent, principalment d'esquerres, cridant el volem acollir. No sé si te'n recordes.
2: Sí.
3: Volem acollir, volem
2: acollir. Era un dels eslògans.
3: A veure, que amb tota la bona fe del món, amb tota la bona intenció del món, però, a veure, que estem parlant de gent que, vale, els aculls tu a casa teva. Quant temps el tindràs a casa teva? Quant temps ho aguantaràs? Queda molt bé dir volem acollir. Però és que això s'ha de fer d'una manera molt rigorosa i molt seriosa, perquè ja es veu
2: i
3: també.
2: I de manera molt intel·ligent des del punt de vista ètic.
3: Exacte.
2: La ètica intel·ligent.
3: Exacte, perquè, a veure, són éssers humans, però també, a veure, hem de ser pràctics, perquè, a veure, n'hi ha molts que per cultura o per religió o per... És que no hi ha manera de que s'adaptin. I després, clar, veus aquestes coses de gent, doncs, que s'acaba desequilibrant i acaba, doncs, odiant el país que l'ha...
2: Escolta, pregunto, pregunto, que també serviria una mica de pregunta punyent, el discurs del Papa a les Canàries,
3: sí,
2: ho recordes? Home, no ens enganyem, el Vaticà té tot tipus d'informació.
3: I tant.
2: I coincidia, més o menys, coincidia que estava a punt de donar-se aquesta resolució, d'alguna manera.
3: Sí.
2: Ho dic perquè una cosa és el que passa en els governs europeus, però l'altra és la que pateixen tant els emigrants com les persones dels diferents països.
3: Sí.
2: I ho dic amb el sentit, no en va el Papa va fer aquest discurs. Creus que ja estava començant a advertir que sí i que no?
3: Jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè...
2: Fixa't que tampoc es feia públic encara les conclusions de l'Eurocàmera. Però, no ens enganyem, el Vaticà té informació de primera mà,
3: i
2: de
3: tant.
2: Tot.
3: Mira, i el Papa va dir el que tenia que dir.
2: I més d'un país, perdona, com Itàlia, on la Meloni, al final, era la que portava aquesta solució.
3: I a veure, i el Papa va dir el que tenia que dir, no ens enganyem, perquè abans que tots són éssers humans. I això passa per damunt de qualsevol altra cosa. Però, clar, també... entra després un tema econòmic, un tema social, que també forma part de l'equació, i que no és tan fàcil com volem acollir. Hi ha moltes més ramificacions. Ara, aquesta famosa regulació que es va fer d'immigrants aquí a Espanya,
2: sí,
3: una part, segurament, era per raons humanitàries i per raons ètiques, que aquesta gent puguin començar. Però també no ens enganyem, era perquè si tota aquesta gent troba feina, hi haurà 500.000 immigrants, 500.000 cotitzacions més a la Seguretat Social, que està a les últimes. No ho sé, avui, amics, no és un tema per treure'n conclusions i menys encara encertar-la.
2: Però sí per fer rumiar.
3: Però sí per fer rumiar una mica de que no tot és tan fàcil com sembla. I aquestes coses de la Unió Europea és un pagat. És un pagat que alleugereix una mica el tema, però no soluciona la causa d'origen, que és, pues, països que estan absolutament fets pols, i que fins que no s'arregla la misèria d'aquests països, hi haurà mares que es jugaran la vida perquè el seu fill neixi aquí.
2: Correcte.
3: I amb aquests, no els pares ni posant un camp de mines. És que ni posant un camp de mines.
2: Posaves un exemple molt i molt, jo crec que molt encertat.
3: Sí, sí.
2: Molt
3: no
2: encertat.
3: No ho sé, amics, jo torno a repetir. Ostres, jo em vaig haver d'adaptar a un altre país. Perquè més que diguis, sí, vale, però els Estats Units és Occident. Sí, evidentment. No me'n vaig anar, no vaig haver d'adaptar-me a Corea del Sud o Afganistan. Però, bueno, no és fàcil. No és fàcil i, escolta, jo sempre explico, doncs, lo divertit, però els moments d'usos que vaig passar me'ls quedo per mi. Ara, també és el que diem, jo vaig fer un esforç tremendo per adaptar-me, per aportar a la societat nord-americana, treballant, pagant els meus impostos...
2: No, clar.
3: Una miqueta dius, ostres, tu, pues, Estats Units m'ha obert les portes, per què complir la llei? Ara em toca a mi contribuir. També veus, perquè l'ésser humà pot ser molt noble o molt cretí. Vingui d'on vingui.
2: Sí, sí, tant.
3: També veus aquí molts immigrants, la majoria, que penquen i aporten a la societat, però també en veus a molts, que els meus drets, sí, i els teus deures. Ah, no, això no.
2: No,
3: són una minoria, però, ostres, noi.
2: Bé, no ho sé, volíem reflexionar sobre aquestes mesures, aquestes conclusions a les quals ha arribat l'Eurocàmera.
3: Sí.
2: Hi ha coses que, evidentment, tenen la seva lògica, d'altres fan rumiar i no ho tenim clar, i més quan veiem que es pagarà a tercers països de fora de la Unió Europea, es pagarà perquè tinguin aquests camps d'acollida, si els vols anomenar així, camps d'acollida.
3: I durant quant temps? Tornem a lo mateix.
2: Clar.
3: Quant temps els tindran allà? Sí. És que clar...
2: Difícil tot plegat. No sé si...
3: Sí,
2: és que al final no sé si s'han d'anomenar centres de distribució, és a dir, van a espetegar allà i d'allà es distribueixen en diferents països. Digue-li d'aquesta manera, és que al final semblarà, corregeix-me si no és la teva idea, Santi, que seleccionem fins i tot els emigrants. Mira, jo vull aquest que dius que té aquesta carrera, o aquest altre que té això, i aquest te'l quedes tu, i l'altre no voldria banalitzar-ho, però compte, perquè aquests centres d'acollida no es converteixin en llocs de distribució i selecció, quasi.
3: Suposant que sàpigues d'on venen, perquè molts immigrants precisament destrueixen els seus documents perquè el país on entren no sàpiga a on els ha de...
2: Déu-n'hi-do.
3: A on els ha d'enviar, és que clar...
2: Evidentment és una temàtica que no s'acaba aquí. I que en sentirem parlar molt més,
3: sí,
2: que evidentment estarà al damunt de la taula dels debats sempre.
3: I més amb certs partits, tant a Espanya com a Catalunya, que tenen el debat de la immigració entre les seves prioritats.
2: Molt bé. Santi Recasens,
3: bueno,
2: gràcies un cop més per les teves reflexions.
3: Sí, reflexions, ja et dic, delicades.
2: Delicadíssimes.
3: I no sempre fàcils, perquè no tot és blanc o negre aquí.
2: Està claríssim. El que sí que convé és això, que la gent tingui el seu propi criteri, que puguem parlar de les coses... de manera natural i entenent també les coses, però aportant idees i aportant criteris.
3: Molt bé.
2: Escolta'm, la setmana vinent, precisament parlant de coses delicades, parlarem de les farmacèutiques.
3: Sí.
2: Que avui precisament donàvem aquesta bona notícia de que hi ha un medicament que frenarà o se sap ja que pot frenar l'esclerosi múltiple, però que encara trigarà a arribar aquí quasi fins a començaments del 2028. Això vol dir que ha de seguir una burocràcia.
3: Sí.
2: Precisament la setmana vinent, ja ho avanço, parlarem de dues temàtiques que poden semblar molt diferents, però que sempre van de la mà de la indústria farmacèutica. Per una banda, la burocràcia, i per l'altra, la publicitat.
3: Sí.
2: Parlarem d'aquests dos termes, sempre lligats a la indústria farmacèutica.
3: Perfectíssim.
2: Fantàstic, Santi, que vagi molt bé, i moltes gràcies, com sempre.
3: Una abraçada, amics.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Això és la República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
4: L'espai del diccionari alternatiu.

0: 10 i 33, dos quarts i tres minuts d'11 del matí. És dijous i ara mateix el diccionari alternatiu. L'espai dels misteris, la dimensió màgica, diguem-ho d'aquesta manera, amb molts interrogants, sovint difícils de resoldre, però una mica similar al reflexionador, no? Sempre ho hem dit, no? Que al final ens fa pensar, com a mínim ens fa pensar. I avui ens assigna aquesta fantàstica històrica secció la Sílvia Amadeo, la bruixa de butxaca d'aquesta casa, una de les bruixes de butxaca. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia, doncs aquí estic molt bé, amb l'aire condicionat.
0: Clar,
1: i
0: clar.
1: Ja hem passat la revetlla de Sant Joan.
0: Home.
1: Estic més tranquil·la com a bruixa, també.
0: Veus? Sí, ara ja li ha passat l'eufòria, deu ser Sant Joan té com una eufòria, com una cosa de les bruixes,
1: no? I he estat molt atareada, fent rituals.
0: Sí?
1: El caldero.
0: Has tingut feina.
1: Molta feina, molta feina. Clar, és que és una...
0: No, clar, és la festa major de les bruixes, quasi.
1: Clar,
0: bueno,
1: clar.
0: En el bon sentit, Àngel, què tal?
2: Sí, molt bé, aquí.
0: Aprenent de bruixot, que diem nosaltres.
2: Sí, per dir-ho d'aquesta manera.
0: Per dir-ho suaument.
2: Sí.
0: Escolta'm, és que precisament avui només ens acompanya la Sílvia. Avui és una cosa, quasi, serà com una ponència, digue-li així. No, home, sí, perquè volem aprofitar que venim de Sant Joan, tal i com hem fet d'altres vegades, per parlar de la màgia del solstici d'estiu. Ja deixem enrere Sant Joan, d'acord, però el solstici d'estiu, el simbolisme del foc, d'aquesta festa i dels misteris que l'embolcallen, i que això és ancestral, això no ens ho hem inventat nosaltres. Ja és estiu i això també és màgic.
1: Doncs sí.
0: I aquí és on volem que ens comencis a explicar coses, perquè dius que has tingut molta feina, no, està molt bé, i estem encuriosides i encuriosits de...
1: Sí, he tingut molta feina.
0: Què has hagut de fer?
1: Doncs, bueno, diré una miqueta la tradició, d'on surt aquesta tradició.
0: No, i que ho dic seriosament, que volem que ens expliquis coses que has fet perquè entenguin la gent què és el que fa una bruixa en aquests dies de solstici.
1: Doncs mira, he fet moltes coses, moltíssimes coses. He fet rituals, d'acord, i la gent m'ha demanat que fes rituals, però sobretot aquest any el que he fet ha sigut com amuletos, per així dir-ho, i a més d'herbes. Perquè sempre, un dels símbols més importants i més potents, no?, de la nit de Sant Joan,

0: el moment més fort de les plantes era el moment de la floració, i estem precisament en el solstici d'estiu i en la verbena de Sant Joan, en aquesta potencialitat que té aquestes, que té les plantes. Perquè quines plantes, per exemple, s'utilitzaven i jo he utilitzat?
1: És que sense anar més lluny, perdona, faci que t'incís, sense anar més lluny, avui a la Memòria i el Patrimoni amb el Valentí González, botànic, hem fet el tercer lliurament del que són les plantes tradicionals de casa nostra i de les seves virtuts, una mica parlant de tot plegat i recordant també les trementinaires.
0: Sí, senyor, les trementinaires.
1: Algunes anomenades o mal anomenades bruixes, perquè no era ben bé això, però vaja, i al final el poder de les plantes i tot plegat. Perdona que ho digui, però és que avui és un dia, mira, sí, que una mica tot plegat va per aquí, no? Digues, sí, continua.
0: Doncs, per exemple, les plantes que s'utilitzen i que jo doncs també he utilitzat ha sigut la ruda. Diem, no?, en el món de la màgia, diem, quien tiene ruda, Dios le ayuda, no? Doncs és una planta, aquesta planta es fa servir per netejar, per espantar els esperits, per crear bon ambient a la casa. Actualment jo no la recomano que es prengui en infusió, perquè és molt tòxica i a més abortiva. Segurament que les herboristeries no, segur que no la, que no la, que no la venden. Tu la pots comprar a les herboristeries, a les tendes on les floristeries, no? I no sempre hi ha durant tot l'any. I el que fem nosaltres, les bruixes, és comprem aquesta planta, perquè ara ja fa molt poquet que m'han dit que ja no es pot anar per la muntanya i agafar les plantes perquè et multen també, el romaní, correcte, la farigola, que jo això no ho sabia. Doncs ara anem a les, ens modernitzem, anem, sí, a les floristeries, comprem aquesta planta i el que fem és una setmana o dos abans agafem unes petites rames, les arrenquem, uh-huh, i les deixem que s'assequi, perquè s'han de secar, no han d'estar humides, no. I el que fem és o posar-les en aigua o posar-les en un amuleto o cremar-les, perquè també el foc a la nit de Sant Joan amb les herbes té molta simbologia. El que fem és un saumerio, no?
2: Sí, sí.
0: Això amb la ruda, però també, per exemple, tenim el romero, el romaní, que neteja, que serveix per a la memòria, per a la protecció, per a la salut. I això sí que es fa amb aigua. Es fa amb aigua. I a més, aquesta, en aquesta festa m'ha agradat molt... Uh-huh. Al solstici d'estiu. Uh-huh. I aquesta festa de Sant Joan m'ha agradat molt i he fet molta propaganda, no, al meu negoci, perquè a més teníem la lluna creixent. Uh-huh. O sigui que és molt important, no solament la bruixa fa un foc o agafa l'aigua o agafa la seva herba, també té en compte la lluna, com era creixent, doncs, per exemple, per netejar, perfecte, per protegir, perfecte, per obrir els camins, doncs perfecte. I també tenim la famosa verbena. Correcte. La planta verbena, sí, sí, que sí, serveix per l'amor i és i dona alegria a la festivitat. Per això la verbena de Sant Joan, uh-huh, perquè en aquestes festes doncs s'agafa també.
1: Carai.
0: També és molt important, ja ha sigut molt important, i la veritat és que a mi m'agrada molt, uh-huh, veure-ho, és el famoso rocío, és que no sé com es diu en català.
1: La rosada.
0: La rosada, sí, aquesta, uh-huh, petita aigua que surt al matí.
1: La rosada dels matins, eh?
0: Correcte. Doncs, sobretot quan ens aixequem el dia 24, la gent camina sobre aquesta rosada perquè porta cura, embellece, fecunda, uh-huh, etc. I s'ha de caminar sense sabates. I a més és una manera
1: de
0: comunicar-se amb la naturalesa, de connectar amb la naturalesa. O sigui que ja veiem...
1: Bueno, al final veiem que tot està relacionat amb la mare natura, no? Clar. Amb estar a prop de la mare natura.
0: I no. Clar, i això ho diem que és el dia 23, però, uh-huh, que en veritat és el dia 21. El que passa és que, bueno, per les tradicions... i sobretot per l'Església s'ha de volgut desmarcar d'aquestes festes paganes i va decidir doncs, en vez del dia 21, pues el dia, el, sí, dia 23.
1: Sí, pues bueno, però ja per un tema que hauríem de tirar molt i molt enrere i trobaríem els perquès i els coms i les festivitats ja dels mateixos romans,
0: sí,
1: paganes, etcètera, no?
0: Los

0: Maies, los incas...
1: Clar, tècnicament parlant, des del punt de vista científic, l'estiu arriba abans, com dèieu, no? Però també és veritat que la nit més curta, des del punt de vista també estrictament científic, deu ser la...
0: El dia 21,
1: del 24, no? Del 23 al 24.
0: No. És el dia 21.
1: El 21.
0: És el dia 21.
1: Però sempre diuen, és la nit, i no és veritat, doncs. No. És la nit més curta, oi que ho diuen? Doncs
0: sí.
1: Resulta que no és veritat.
2: El 21.
0: És el 21. Perquè la Terra fa un sí, moviment, sí. Perquè la Terra fa un moviment, el Sol estem més a sobre, més perpendicular, ara mateix no me'n
1: recordo. No, però jo me referia que segurament, entre altres celebracions, Sant Joan deu ser per aquesta, no sé, aquesta creença del que, precisament, aquella nit és la més... Quan realment no és així. I quan hauríem d'anar a parar els, sí. El paganisme, volia dir, per entendre de bon bé tot plegat, no?
2: Sí, són aquestes tradicions que depenen també dels astres i d'això, i que les han d'anar variant.
0: Sí, per exemple, els maies tenen a la seva piràmide Chichen Itza, que el dia 21 de juny i el dia 21 de desembre... quan surt el sol, Chichen Itza, perquè la gent no ho sàpiga, és com una piràmide però no té la punta a sobre, i el xaman pujava amb moltes escales, hi ha un munt d'escales, doncs aquestes escales estan fetes de tal manera i amb l'orientació de que quan és un solstici, a mesura que es va movent el sol durant tot el dia, aquestes escales fan una ombra que representa la serp, una serp, una deessa serp,
1: sí, senyora, que tant puja com va pujant com baixa, cap a dalt
0: com baixa, i era molt, molt, molt important. O sigui, ells no tenien cap tecnologia per fer aquesta classe de construccions.
2: Correcte,
0: no? Hem de fixar-nos si era important. No ho feien el dia 23, ho feien el dia 21. És una civilització o una cultura que mirava molt, molt, molt al cel, i la NASA... estava molt impressionada, no?, amb les prediccions astrològiques dels maies, perquè ells diuen que els maies s'equivocaven mig segon o dos segons.
1: Clar.
0: Respecte a ells. O sigui, clar. És que no parlen
1: una precisió brutal dels eclipses, per exemple. D'altres coses.
0: Per a de tota mena d'eclipses.
1: No,
0: i sobretot els huracans, també. Feien prediccions.
1: Terratrèmols, coses estranyes.
0: Sí, I era molt curiós, perquè aquesta gent que tenia de tecnologia? Tenien una piscina molt petita, que tenia un palm o dos d'aigua, i per la nit veiem les estrelles reflexades en l'aigua que posaven, bueno, en aquesta petita piscina.
1: Com el plano, no? Tenia el plano allà de... Sí. Imagina't.
0: Per exemple, una altra construcció que tenim, que sabem que era molt important als solsticis, home, doncs aquí a Europa és Stonehenge. No podem deixar-ho de costat. Aquesta alineació es veu des de que surt el sol fins que s'amaga, tant a l'estiu com a l'hivern. És que fixeu-vos, són les dues dates més importants. Quan parlem de l'estiu, del solstici de l'estiu, diem que entrem a l'època de l'oscuritat i de recollir. I això per què? Perquè els dies s'acorten i perquè tothom agafa la collita. L'agafa la collita i l'almacena a casa seva, no? Perquè s'està preparant per l'hivern. I a l'hivern diem que és l'època de la llum. Per què? Perquè els dies comencen a ser més llargs i és el moment de compartir. És a dir, tot el que hem agafat durant l'estiu, que hem recollit i que hem recol·lectat per sobreviure a l'hivern, ho compartim a l'hivern. Per això són dues dates com a molt importants. Per exemple, també tenim fora d'Europa, tenim el Templo de la Tierra, que està a Xina, i és un, sobretot pel solstici d'estiu,
1: sí.
0: També fa aquestes coses segons la construcció, aquest moviment, i aquí es feien molts, molts, molts sacrificis, moltíssims. I a més, m'he trobat un altre, ara anem cap a una altra part del món, m'he trobat el Chaco Canyon, que està a Nuevo México, en Sun Dagger. Són unes marques, vale? Són unes marques que amb la llum solar crea unes formes sobre petroglifos, en els solsticis, tant de l'estiu com en els equinoxis, i fa unes, unes ombres amb la passada d'aquest moment que passa el solstici.
1: O sigui, alguns petrolífics d'aquests tenen una relació també amb les ombres, amb les llums naturals, depenent de cada època de,
0: de l'any. Sí,
1: alguns d'aquests, no sempre, eh? De vegades són només dibuixos o són gràfics, no? Però grafismes, no? Però que alguns, no?
0: Sí, sí.
1: Sembla que vulguin interactuar amb les condicions naturals que pertoquen.
0: Antigament, perquè era molt important aquestes dates també, perquè com li passava alguna cosa al sol, que sempre estava el dia llarg, ja era el dia curt, feien com una petita por, hi havia com una petita por, i sempre, i ara està també molt de moda, diem, vamos a aprovechar el portal del solsticio del verano.
1: El portal.
0: El solsticio d'invierno, clar, d'això d'on ve. Com havia aquest canvi de llum, es pensava que podies entrar a l'inframón o que l'inframón podria venir aquí. I clar, la nit de les bruixes no és el dia 23, però és el dia 21, però el dia 23 fem moltes coses també, les bruixes, i era com aprofitant aquest moment en què les dues dimensions, tant la dimensió que estem vius com la dimensió del més enllà, podríem interactuar sense cap mena de dificultat.
1: Clar. Una pregunta, el foc com a símbol, ho hem dit moltes vegades, com a símbol quasi redendador, no? Que es diu que, com a símbol de netejador, com a símbol de cremo allò que és dolent, és la manera de destruir-ho, i em netejo, no? com a símbol també de neteja, no?
0: Doncs
1: neteja,
0: sí,
1: espiritual, digue-li.
0: Neteja en totes les menes que tu vulguis dir. Neteja, purificador... Per què neteja? Però per què neteja si no hem canviat d'any, no? Doncs mira, no hem canviat d'any, però canviem d'estació, per així dir-ho. I el que cremem són les coses velles, les coses antigues, el nostre passat, que no ens agrada, que ha sigut passat, que ens ha passat, no? I donem la benvinguda purificant-nos i tot netejats i tot ben macos per el nou estiu que ha de venir, perquè...
1: Home, per això deia una mica com a símbol de redenció, no?
0: De purificació.
1: De dir, purificar, quasi bé oblidar-se del que és dolent, d'aniquilar-ho, no ho sé.
0: Sí, sí, per exemple, els estudiants, tu segur que no ho has fet, Àngel,
2: no,
0: segur que no, però jo alguna vegada sí que ho he fet, a les fogueres que es feien als carrers, perquè es feien, ara ja no es fan perquè està prohibit, però es tu platja, agafaves... Potser. En alguna platja, ja tampoc això ja no es deixa perquè s'embruta molt. Agafaves els llibres o els apunts dels estudiants i ho llançaven a...
2: La típica cremada de llibres.
0: Doncs sí, ho feien això.
2: És que soc molt d'acord amb els llibres. I ara també es venen molt els llibres. Després d'estudiar, vens els següents. Però clar, te'ls quedes i ho vens i ja
0: està. És una altra cosa, és una altra manera de purificar.
2: I els diners, no? Pues, els gastes en altres coses de la rodilla de Sant Joan.
0: També es cremaven els mobles vells que no volies, les catifes, no? Però fixa't, mira, el foc, quina significació, no? O simbologia ha tingut també en el passat. Doncs, per exemple, era per espantar els esperits, per espantar les bruixes.
1: Per espantar els esperits.
0: Les bruixes, les enfermetats, o fer fora la mala sort.
2: O sigui, a tu t'espantaven els focs.
0: El foc sí, perquè el foc crema. Clar. I no ens agrada.
2: Però vull dir, com ets la bruixa.
0: Sí.
2: Feia molt.
0: No, m'he acostumat. També es crema les coses i era per protegir el conreu. D'acord? Per cremar l'ovell i per obrir un cicle nou.
1: Això és important, eh? Això de tindre cura del conreu, de dir, bueno, escolta'm, que nosaltres ens hi guanyem la vida i més que res, guanyar-se la vida, nosaltres vivim del conreu. Si algú no ho protegeix, això, no?
2: Exacte.
0: Clar.
1: Per tant, fixa't com d'important era, doncs, posar-se en mans d'alguna cosa divina o màgica, o digue-li com vulguis, no?
0: Clar, era molt, molt, molt important. I avui dia també, el que passa és que ja tenim tecnologia, ja sobrevivim d'una altra manera. També era molt important el foc perquè donava força al sol quan començava el seu declive. que ja comença,
1: comença a caure,
0: comença a caure, que els dies ja són més curts. A nosaltres ens sembla que no, són els dies més llargs el verano. Doncs no, els dies s'acorten i era com donar-li força, no?
1: Veus?
0: Al sol de "estamos contigo", que
1: sí, sí, sí.
0: que no desistas, que guaita, no? Clar, sobretot aquí al Mediterrani. Al Mediterrani, no? També tenim, per exemple, un altre ritual que no és del solstici, però que és una adoració al sol, que és la sardana, no?
1: Sí,
0: és un ritual al sol.
1: Bueno, i com això, moltes danses, eh? Al final, molta cultura tradicional que...
2: Correcte, correcte.
1: Que van bevent, encara que a través dels segles es va oblidant, però bevien de... temes de paganisme i temes d'altres cultures i d'altres ideologies, religions, etc.
2: Bueno, al final el sol és el que diu el primer
1: Déu. Sí, sí, l'astre rei, no? L'astre rei, molt bé.
0: L'astre rei.
1: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Ens impressionava molt veure que també es fa com de vegades petites festes, no? Que tu veus el sol... Que en el horizonte, no, que s'amaga darrere de les muntanyes o en l'oceano també, no?
1: Que màgica que és una posta de sol, no?
0: Vull dir, doncs sí.
1: Clar, depèn de com t'ho prenguis, però si la vius intensament i estàs relaxat i veient allò és un regal, no?
0: O sigui, penseu si era important, si era important el sol,
1: sí, sí, sí.
0: No? Que en l'època dels dinosaures va caure un meteorit molt gran, molt gran, i va estar, degut a la pols que va fer aquest impacte, molts anys, no 10 o 15, no, molts, perquè arreu d'això...
1: Centenars de milers, sí, o milers.
0: Arreu d'això van morir els dinosaures perquè no tenien sol. Si no tenim sol, no tenim menjar, no tenim la vitamina D, o sigui, fixeu-vos l'important que és, no?
1: Està claríssim, està claríssim. El foc, això està claríssim.
0: I, per exemple, el signe escorpí s'identifica molt... No és un signe de foc, és un signe d'aigua. Però l'escorpí, les persones que són escorpí, mueren, no? I és com l'ave fènix. Sí. Es purifiquen.
1: Allò que dèiem de la redenció, no? Molt bé. Solta'm una cosa, ho haurem de deixar-ho aquí. Ens ha agradat bastant molt...
0: Gràcies.
1: Bastant molt que ens expliquis, sobretot, ens agrada sempre, tot el que expliqueu, el diccionari alternatiu, però que ens expliquessis una mica els afers més personals de la bruixeria, que és el que has fet o has deixat de fer. Mira, nosaltres som curiosos, xafarders, i ens agrada saber. Ho deixarem aquí perquè ara ens hi posarem amb el nostre profeta. No tots els programes tenen un profeta en nòmina. Impressionant. Per cert, la setmana vinent, ho dic perquè és molt xulo el que ve la setmana vinent, senyores i senyors, us en recordeu de la literatura i del cinema del Harry Potter, eh?
2: Correcte.
1: Doncs sí, J.K. Rowling, tot això, va molt bé. Però la pregunta que nosaltres ens fem és: existeixen avui en dia escoles de bruixeria? Escoles per aprendre màgia? I no parlem només d'algú que explica i que té algun deixeble. No, parlem de mestres i alumnes, deixebles, escoles, pròpiament dit, de màgia i de bruixeria. Ens ho explicareu la setmana vinent.
0: Sí, sí, ja ho parlarem,
1: No avancis res més. No avancis res més. Per cert, jo no sé si el Tian va haver de fer algun curset o alguna cosa per ser profeta, o ja va néixer amb aquesta habilitat. No sé si li hem preguntat mai. Molt bon dia, Tian, què tal estàs?
3: ¿Qué tal? Buen día.
1: Bueno, buen día.
3: Yo una vez vi pasar el tren de Hogwarts y me dejó fuera.
1: No el van dejar entrar.
3: Pasó de largo, sí, sí, no.
1: Déu-n'hi-do, pues mira que es difícil veure'l, no? Perquè no tothom el veu. Sí, digues. No sé si has fet algun curset, tu, per poder ser profeta. No sé si... O això ja et venia de petit, de...
3: No, és todo freelance. Todo, sí.
1: Freelance, o sea, de collita pròpia.
3: Claro. Sí. Les factures sin IVA, aquestes coses.
1: No, això sí, però jo no sé si vas haver de fer algun curset, no, oi?
3: No, i mira que en el grup de profetes m'han ofrecido, eh?
1: T'han ofrecido...
3: Claro, cada uno ofrece vamos, su curso, su formación, y llevamos unos días muy movidos, porque se nos metió en el grupo la profeta esta, la brasileña.
1: Ah, la brasileña.
3: Que
1: Sí.
3: Vaya chapas, que nos ha soltado ahí.
1: Sí.
3: Que decía que iban a abducir a Vinicius y a Neymar en el Mundial.
1: Ah, sí? Què dius?
3: Sí, sí.
1: I se'ls ha posat al grup.
3: Bueno, sí, sí, no, però esto si lo buscáis real, ¿eh? O sea,
1: no, que sí, que real.
3: Un vidente con 20 y pico millones de seguidores.
1: No es poca cosa.
3: Que incluso generó tal revuelo.
1: Sí.
3: Lo que dijo que el aeropuerto de Miami se pronunció al respecto.
1: ¿Qué dios? ¿Qué va a decir?
3: En redes sociales dijo, no, vamos a restringir el espacio aéreo durante el partido, no os preocupéis.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
3: Porque dijo que se iban a llevar a Vinicius, a Neymar y a 700 aficionados escoceses y brasileños.
2: Claro,
3: que había un arrepentimiento, claro. O sea, los alienígenas, no. Vamos a llevarnos a hinchas escoceses y brasileños.
1: Casi, que no es poca cosa, que sí, sí. Precisamente bueno,
3: son gente muy... que los hinchas escoceses agotaron la cerveza de Boston.
1: Sí, sí, és veritat, és veritat. I perquè esgotin la cervesa de Boston, que Boston té cervesa per donar i vendre, vull dir...
3: Llévatelo, si quieres, ¿no?
1: Llévatelo.
3: Molt bé, molt bé. Va salir bien la jugada, o sea, no.
1: Déu-n'hi-do. Jo ja et dic, no sé, jo, la nostra bruixa de butxaca, la Sílvia, ens ha explicat què és el que ha fet per aquest Sant Joan, així com a màgic. Jo no sé si a tu et va passar alguna cosa i vas veure alguna profecia o algun, o et va il·luminar alguna cosa que ens ho puguis explicar, no sé, jo.
3: Yo es que hago rituales prácticamente cada día porque se me quema algo siempre.
1: Ya.
3: Sí, para mí cada día es solsticio. Pero claro, yo silencié el grupo porque con esta gente, imagínatelos.
1: Hostia,
3: gente.
1: Sí, debía ser tú, ¿no?
3: Claro, esta gente cuando llega una fecha así tan señalada, vamos, o sea, la de chapas que te caen ahí, o sea,
1: impresionante.
3: Sí, sí, estamos hablando de gente que hace vídeos de sus hogueras, gente con mucha...
1: Bueno, escolta'm, per anar acabant, jo només et volia fer una pregunta. Jo no sé si és ser massa agosarat, però aquí ens agradaria... L'Anaïs, en el seu moment, es va mullar i ens ho va dir. Jo no sé si tu t'atreviries a dir qui guanyarà el Mundial. No ho sé.
3: Bueno, claro, sí, però el de 2050.
1: Ah, el del... No, perquè ell veu més...
0: Jo quiero ser como él. Sí.
3: Claro, bueno, mira lo que le ha pasado a la vidente brasileña, ¿ves? Porque no, se la juega. Claro.
1: Sí, se la juega. Bueno, doncs digue'ns qui guanyarà. Sí.
3: Ella ha dicho que en este Mundial abducen gente. Yo puedo afirmar que en el Mundial, a partir del año 2050, el que caiga allí... van a empezar a devolver gente.
1: Los devolverán.
3: Ese es el problema.
1: Para vosotros.
3: Mira, esto no sale muy caro, ¿eh? Esto es insoportable. Entonces, ese es el problema real, que devuelvan futbolistas y gente.
1: Ya. O sigui, que portaran gent que ja havien passat per aquest món jugant a futbol, els tornaran aquí.
3: I claro, lo aguantes, tu. No cabe tanto ego en la nave, por favor.
1: Déu-n'hi-do.
3: El problema real.
1: Déu-n'hi-do, el Tian. Molt bé, escolta'm una cosa, va, a veure si la setmana vinent alguna profecia de mundialista. Ens agradaria. A veure si ho podem fer-ho, va. Molt bé, escolta'm, una forta abraçada, que hem de marxar ràpidament, d'acord?
3: Una abraçada.
1: Que vagi molt bé, Tian. Molt bé, Sílvia, ho deixem aquí. I sí. Àngel, avui és dijous.
2: Dijous,
1: finalment. Per tant, si no em fallen els números, que ens ho digui la Sílvia.
0: Demà és divendres, faves tendres amb la República Samboiana, nois.
1: Doncs ja ho tenim. Demà és divendres, faves tendres i República Samboiana. Que vagi molt bé.

0: Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema milers de víctimes. La zona costanera de La Guaira és la més afectada, a milers d'edificis enfonsats. També hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. Ja es van succeint els missatges de suport i d'ajuda humanitària per part de governs d'arreu del món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet alguns dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna, anuncia que en demanarà la nulitat en un àudio a la cadena SER. Qui va ser número 2 dels socialistes també ha dit que s'ha premiat un delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. I l'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions, el PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels Populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. I 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. Donald Trump dona el tret de sortir dels actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet en un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. I la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sempre els punts de desavinença. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup i Sud-àfrica i el Marroc com a segons. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Ens queda el temps. Avui cel serem alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui, a propòsit del 28 de juny, dia de l'alliberament LGTBIQA+, coneixerem els actes de l'orgull a Sant Boi. També avui, al Dies de Ràdio, ens acompanyaran els de l'Escolta'm Sant Boi. Són els que donen continuïtat a l'espai mensual dels podcasters. I també avui l'espai quinzenal Fem Barri és aquest espai on viatgem per tots els barris de la nostra ciutat, un espai de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Sant Boi, avui amb l'Associació de Casablanca. Doncs som-hi, iniciem aquest dies de ràdio de dijous. Avui fa tants anys de... Doncs som-hi, marxem a l'any 2009, quan un dia com avui, 25 de juny, va morir Michael Jackson. Per tant, avui la banda sonora d'aquest espai, d'ara i també d'aquí a 60 minuts, serà escoltar alguna cançó de Michael Jackson. Ja tenim de fons Thriller.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions a @joventutsantboi.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
3: Cuplejant. Som a tot el país.
4: Cuplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Quart de 12 del matí, continuava la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i dèiem a l'inici que coincidint amb el 28 de juny, dia de l'alliberament LGTBIQA+, avui coneixerem els actes de l'orgull a Sant Boi. I per això teníem nosaltres el president de Sant Boi en positiu trans VIH, que l'Ivan Herrador. Ivan, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mònica.
0: També tenim a la tècnica de polítiques LGTBIQA+, de l'Ajuntament de Sant Boi, la Maria Domínguez. Què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: I a la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, Carol Ifona. Carol, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
0: I des de l'altre costat del fil telefònic també saludem a la responsable del comerç Copiar del carrer Eusebio Güell número 9, la Roser Castro. Roser, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Bé, ens podem saludar totes.
2: Què tal? Com esteu?
0: Sí, podem saludar la Roser.
1: Hola, Roser, carinyo.
3: Hola, bon dia.
0: I hem volgut començar aquesta entrevista i anem directes, totes les que estem avui aquí, doncs, escoltant aquesta música del grup Fades, que justament aquesta mateixa matinada ha denunciat el que estem fartes ja d'escoltar.
1: Totalment,
0: no?
1: Atac homofòbic.
0: Un atac homofòbic, queerfòbic, perquè elles pronuncien com a queer, però bé, homofòbic, queerfòbic, i volia començar amb això, no? Amb aquesta reflexió, que estem fartes, no només ara coincidint amb aquest 28 de juny, sinó tots els dies de l'any, d'haver de fer, doncs, i escoltar aquestes denúncies.
1: Bueno, és la resposta, no? Del perquè ens pregunta perquè cada any hem de celebrar o hem de commemorar. Doncs mira, per provar un botó, no? Per mostra, és a dir, cada dia hi ha atacs LGTBI-fòbics i que no fan ressò en els mitjans de comunicació. Malauradament és així.
0: Roser.
4: Roser? Mira, Mònica. Sí, estic aquí.
0: Sí, deia que començàvem aquesta entrevista...
4: Sí, que comencem amb una mala notícia, no?
0: Sí.
4: Per fer la commemoració i dir, bueno, el que realment comentava l'Ivan, que el que celebrem és el Dia de l'Orgull, doncs l'hem de celebrar malament. Perquè, bueno, sempre n'hi ha aquest odi o... Bueno, aquest... Jo més que odi és que ho referiria a manca de pensament, no? Perquè som persones, tothom és persona i no hem de mirar cap a on anem, no? Hem de mirar que som tots iguals.
1: Total.
4: Però, bueno, s'ha de continuar celebrant.
0: Maria, Carol, la vostra reflexió...
2: Bueno, doncs igualment, no? Jo penso que bueno, com bé has dit al principi, no? El dia 28 és el dia assenyalat en el calendari i crec que hem de dir que és un dels dies, no? Perquè hem de continuar fent aquesta pedagogia, no? De que ser LGTBIQA+, és una cosa del dia a dia, no? Que ens ocupa al llarg de l'any. Per tant, avui amb més força que en altres mesos ho hem de continuar fent, però penso que és això, no? Que celebrar la diversitat és una senyal de que en algun moment de la història hem estat amb repressió, no? I per tant, és important, pues, això, fer aquesta celebració.
0: Carol?
3: I que, o sigui, per donar visibilitat, sobretot, a aquestes denúncies i, a més, per fer una resposta col·lectiva a aquestes agressions.
1: Totalment.
3: Llavors...
0: Doncs parlarem dels actes a Sant Boi, perquè de fet des de el passat dia 15 de juny fins al 7 de juliol hi ha diverses activitats per això, per alçar la veu novament, per dir que tots som iguals i que sembla, doncs, que ho hem de repetir no només avui, insisteixo, tots els dies de l'any, Maria.
2: Correcte, no? Jo crec que és important que quan parlem de ser LGTBIQA+, no? És una cosa de drets humans, o sigui, que no perquè tinguem unes orientacions, no?, que s'han considerat dissidents, som menys, no?, o hem de tenir menys drets. I sí, crec que hem de continuar, com deia la Carol, no? O sigui, treballant en conjunt, fent visible, no? Totes aquestes experiències, no?, desafortunades d'homofòbia, i continuar lluitant per aquesta igualtat.
1: Exacte, i si una cosa del col·lectiu és que sempre hem anat contracorrent i per nosaltres no és res nou, malauradament, i seguirem al peu del canó defensant els nostres drets.
0: Ivan Herrador, des de la vostra associació, des de Sant Boi en Positiu Transveiac, des del primer moment doncs, ja s'està commemorant no només aquesta data, sinó totes les dates del calendari, tots els
1: totes
0: dies de l'any.
1: Totes les efemèrides, tot el santoral, intentem donar-li veu i representativitat, no? Perquè normalment l'home gay és el que s'ha emportat per ser home totes diguem, totes les visibilitats, no? I afortunadament això no és així, i cada vegada hi ha les persones trans, les persones bi, les persones inter, volen ser visibles, no? Per naturalitzar les nostres realitats.
0: Doncs som-hi, ens hi posem amb el programa d'actes que tenim. L'acte central serà el 4 de juliol. Ara de seguida doncs, explicarem en què consistirà aquesta rua LGTBIQA+. Ivan, que és també un clàssic, no?
1: Sí, que guai, que soni com un clàssic.
0: Sí, sí, una tradició, sí, sí, una tradició sí, per aquestes dates.
1: Ens omple d'orgull, la veritat, que realment ens tinguin en compte que som un PAC, no? Des de l'eix comercial de l'Eusebio Güell amb la nostra entitat i l'Ajuntament, i que treballem mà a mà i tenim uns resultats molt bons.
0: Si voleu, mira, comencem per aquí, ja que tenim a la Roser per telèfon, que evidentment està al seu negoci i sí, tindrà feina. Si vol, Roser, comencem per aquí. Vosaltres sempre vau dir que sí des de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell, amb Sant Boi en Positiu Transveiac, en diferents col·lectius que es van voler sumar a aquesta iniciativa amb l'Ajuntament de Sant Boi, doncs això, a alçar la veu per l'orgull de Sant Boi. Roser.
4: El celebrem. Sí, de fet, aclarir que ja no som només Eusebi Güell, que bueno, que hem expandit una mica, han donat un pas endavant i ara de fet són comerç actiu, són restauració i comerç actiu de Sant Boi. S'ha volgut afegir molta més gent i bueno, hem hagut d'obrir.
0: Molt bé, molt bé, això està molt bé.
4: Positiu, pues allà que ho fem, no? I sí que és veritat que bueno, vam començar, em sembla que aquesta és la quarta, no, Ivan, si no m'equivoco? Aquesta és la quarta i la primera la vam començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. I bueno, si arribàvem a Déu, era un miracle, no? però jo soc neboda, és aclarir-ho, jo soc neboda de la primera persona que va obrir un restaurant, bueno, un restaurant no, un pub gay aquí a Sant Boi. I bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
1: I tant que sí.
4: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, portaven mariposas, no? Portaven unes noies que portaven unes ales maquíssimes amb els colors, i pensava, bueno, pues podem continuar endavant. I bueno, hem aconseguit, hem continuat endavant, i bueno, tot bueno perquè hem cregut en això, i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar. O sigui, això s'ha de normalitzar, hem de sortir al carrer i som persones, no és igual cap a on anem.
0: L'acte
4: perquè si posin tots igual, pues no sé què seria això.
0: L'acte central, com diem, serà el dia 4 de juliol, començarà a les 11 del matí. L'escenari principal serà el carrer Eusebi Güell, però evidentment doncs és una rua i anireu caminant, Ivan, no? Fins sí. A arribar a...
1: al casal de Marianao, des de la rotonda de los Sales, perquè ningú aquí sap que es diu Pallà Sobirà.
4: En
1: la rotonda de los Sales. I des d'allà partirà per l'Eusebi Güell fins a arribar al casal de Marianao, que és on es durà a terme, no?, l'acte central.
4: Aquest any fem una crida perquè portem una bandera de 10 metres. Aviam si aconseguim entre tots pues que sigui alçada.
0: Molt bé, doncs això és novetat, no?
4: Sí, això és una novetat. Portem 10 metres de bandera, pensava que no aconseguiríem la bandera, però bueno, lo que nos proponemos lo conseguimos. I hem aconseguit la bandera aquest dematí i portem una bandera de 10 metres. Aviam si entre tots pues, podem portar-la al costat, diguéssim.
0: A partir de les 12 hi haurà la lectura del manifest i altres activitats, no, Ivan?
1: Exacte, doncs com cada any la lectura del manifest, que és sumament important, evidentment, i llavors ja a partir d'aquí és el toc d'inici per celebrar i commemorar amb molt d'orgull, i doncs tindrem actuacions de Juan Reina, que ja és sí o sí,
4: ja és, sí o
1: és
4: sí.
1: Tradició, sin sí. Juan Reina no hi hauria orgull a Sant Boi. I aquest any tenim coral, microteatre, bingo musical, DJ, o estarà completet.
0: Molt bé. Doncs
1: els premis carxofa diversa.
0: Que són també una tradició ja.
1: Totalment.
0: Eh? Sí. L'acte central de l'Orgull a Sant Boi serà el 4 de juliol, dèiem, amb aquesta rua que començarà a partir de les 11 del matí al carrer Eusebi Güell. I bones notícies ens deien des del comerç de Sant Boi, des del comerç Copiar, la Roser Castro, Eusebi Güell número 9, que s'han sumat més comerços, més restauració, amb aquest restauració comerç actiu. Per tant, estaríem també d'enhorabona, no?, que més establiments comercials de la nostra ciutat també vulguin manifestar-se amb aquest orgull de Sant Boi. Roser.
4: Sí, sí, i déu-n'hi-do, ja tenim, bueno, tenim moltes banderes ja col·locades. Si passegeu, bueno, és que jo penso que ja quasi per tot el que és Marianao, no? També han arribat a altres barris, però de fet ens hem centrat una mica en Marianao, però som d'aquí. Però si passegeu o mireu la web, veureu que ja n'hi ha moltíssimes banderes col·locades a balcons, a botigues, a moltíssims puestos.
0: Si alguns, sí, Roser,
4: la resposta és boníssima.
0: Si algú ens escolta ara, Roser, i vol tenir pel seu domicili, sigui particular, sigui comerciant, alguna d'aquestes banderes, què fa?
4: Sí, pot passar per, o pot passar aquí encarregar-me-la a mi, o pot passar per García Barbés, que és la Maria Àngels, que va ser una de les pioneres,
0: sí,
4: que va començar tot,
0: sí,
4: això.
0: Sí.
4: Aleshores, poden passar per García Barbés, la Maria Àngels li dona.
0: Molt bé.
4: Sense problema, o sigui, encara en tenim, eh?
1: Omplint de colors, la diversitat dels carrers.
0: I tant.
4: Sí, sí, perquè queda, o sigui, queda bonic que diguéssim, bueno, que la gent pues, digui, pues m'apunto i vull fer visibilitat el que estaven comentant. I fer-la, pues, no hi ha problema. Que n'hi ha cop que ens han tret banderes, pues posem una altra. No entraremos en el conflicto, no.
2: Aquesta és l'actitud.
0: I tant que sí. Doncs
4: sí, sí.
0: Moltíssimes gràcies, Roser. No sé, alguna última reflexió o convidar, no?, la gent a participar en els actes,
4: sí,
0: de l'Orgull de Sant Boi.
4: Sí, el que comentava, aviam si podem aquesta bandera que portem de 10 metres, pues portar-la a tothom al costat i que la veritat que podem normalitzar. O sigui, que són ja... Bueno, per mi són molts anys ja. Aleshores, que puguem normalitzar, que no hem d'anar assenyalant, que som tots persones i això es normalitzi. Si tu vols tindre una bandera posada, doncs pues tingues una o tingues una altra, però que es quedin allà.
0: Doncs però moltíssimes sí. Gràcies. A la Roser Castro, del comerç Copiar de Sant Boi, Eusebi Güell número 9, però avui també com a representant de la restauració i el comerç actiu de la nostra ciutat. Gràcies, Roser, i que vagi molt bé.
4: A vosaltres.
1: Adéu, Mònica.
2: Adéu, bon dia.
0: Nosaltres continuem ara aquí la tertúlia, l'hem donat prioritat, evidentment, perquè té un comerç i està, doncs, atenent al públic. Aquest és l'acte central el dia 4 de juliol, però dèiem que des del 15 de juny heu sumat esforços des de l'Associació Sant Boi en Positiu, des de la restauració, el comerç, dèiem, del barri de Marianao, principalment del carrer Eusebi Güell, i també des de la Unitat d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi. Això, unir esforços per fer diferents activitats, també amb diferents mirades. Maria.
2: Exacte, no? I implicar tothom, perquè sembla moltes vegades que l'orgull sigui només de les persones, no?, que formem part d'aquest col·lectiu, i en realitat és una festa per tothom, no?, perquè celebrem aquesta diversitat que ens implica a tots, a totes i a totis. Aleshores, des de l'Ajuntament el que estem fent és transversalitzar aquesta mirada i estem molt contentes perquè, bueno, hi ha hagut com molta arribada aquest any, tenim un programa, no?, força no? Nutrit, i amb la col·laboració de la biblioteca i també de les companyes de cooperació, doncs tenim altres actes que celebraran, alguns ja s'han celebrat,
0: sí,
2: i que celebraran en els propers dies, no? També amb gent gran, que la setmana passada vam fer la projecció de la pel·lícula de Mas Palomas aquí al cinema Can Castellet, i després també amb la col·laboració de la biblioteca, com deia, no?, amb el Club de Cinema Rebobinats, es va fer, pues, honor, no?, a aquest univers de queer de Luca Guadagnino. I després també el dia 7 de juliol, Ivan, tenim una presentació important d'un llibre.
1: Tot és important.
2: Tot és important.
1: Sí, és bastant important perquè és la memòria històrica del nostre col·lectiu, que és en Jordi Petit, el primer gay en sortir a Televisió Espanyola, entrevistat per la Mercedes Milà, vull dir que va ser als anys 80 sortir a la tele i dir soc gay, encara que hagués una llei que et perseguís i et fes tancar a casa, no?, perquè estava bastant mal vist. I va ser molt valent el Jordi. El Jordi ha escrit molts llibres perquè és un intel·lectual i a part sempre té molt a dir, afortunadament. Però aquest cop és un llibre molt especial, perquè és com una xerradeta entre amigues amb la Isabel Alonso, amb l'escriptora, on anar recollint diverses vivències d'ell mateix, des de la lluita antifranquista, que sempre ha estat molt lligada amb els drets LGTBQ+, el tema de la llei contra el feixisme, no? Bàsicament. I estarà superinteressant, que us apropeu el dia 7 de juliol a la biblioteca d'aquí de Sant Boi.
0: Doncs serà a partir de 6:45 de la tarda, el 7 de juliol, quan los gays perdimos el miedo, és aquesta presentació signatura del llibre a càrrec del Jordi Petit i l'Isabel Alonso. Convidar a tothom a participar, a escoltar, perquè... no? Escoltar tot aquest missatge, no?
1: I que... sobretot també, com parlàvem, ens atreveixen, el feixisme ens atreveixa totes les persones que han pogut viure i, no, i les que no volem viure, no? I és una lluita antifeixista venir a escoltar amb el Jordi que us signi el llibre i que realment compartir, perquè és un tio increïble i meravellós.
0: Això serà el dia 7 de juliol, parlàvem d'aquesta exposició documental fins al 28 de juny a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, la pel·lícula també, la projecció de Mas Palomas a l'Univers Queer amb el Club de Cinema Rebobinats. Queda també el dia 26... demà mateix, la us projecció d'aquest documental Cobijo, que per ser ha canviat d'escenari, dient per si algú doncs, tenia previst que era que el Niño, finalment serà al cinema Can Caselet de Sant Boi, oi?
1: Perquè no us adormiu.
2: Exacte.
1: Que esteu a l'oret, a l'orillo. Sí, bueno, es canvia, bueno, és un bon escenari, no?, el cinema Can Castellet, ja han fet un parell d'esdeveniments en el cinema i és un bon lloc, o sigui... us convidem a venir i a escoltar les realitats del col·lectiu LGBTI de la diàspora, no? De les persones que migren, no per economia, no per pobresa, que potser també, però sobretot migren per ser lliures i es troben que no ho són tampoc en els llocs de destí, no?
0: Aquest documental és Cobijo, no sé si hi haurà l'oportunitat de fer després algun cinefòrum.
2: Sí, jo crec que serà molt interessant, no?
1: Sí, a veure, lo xulo és no li teníem valor a l'Adrián Silvestre, que a part ha fet diferents films envers el col·lectiu LGTBI i sempre dels marges, no? Les persones trans, les persones inters i en aquest cas ara amb les persones migrades. Doncs és important que coneguem també el que els hi passa als nostres veïns i veïnes que no han nascut, que són nouvingudes i també comprendre tenir empatia, no?
0: Doncs no sé el tema d'entrades com va, si hi ha aforament limitat, ho dic per si...
1: Hasta que us echen.
0: Sí?
1: No ha passat mai. Tant de bo un dia diguem no pugueu entrar perquè no hi cap ni una agulla.
0: Bueno, qui sap. Jo ho dic per si s'ha de reservar la invitació o bé directament.
1: No. Es faran al hall, a la part de la cafeteria, perquè és, és més proper, sobretot pel tema del Cinefòrum, on vindrà l'associació també de persones migrades, cultures transoceàniques, que també parlaran en primera persona de què és migrar per ser gay, per ser lesbiana, per ser trans, no? O qualsevol tipus d'identitat i orientació del col·lectiu LGTBQ+. I és important escoltar-los, no? Com fem nosaltres cada any amb la mostra Cinema Anticolonial, no? Els hi posem també la mira cap a tot el col·lectiu de forma transversal.
0: Doncs insistim que serà el 26 de juny, demà mateix, a partir de 6:45... No, a partir de 6:00, no? S'avança l'horari, potser entre 6:00 i 7:15, perquè havien alguns llocs que posava 6:00.
2: Sí, correcte. Sí? En principi es mantindrà fins al nou ordre a 6:30.
0: D'acord, 6:45, eh?
1: Sí.
0: 6:45 de
1: la tarda. Ara vam dir 6:00, però com fa caloreta...
0: Bé, 6:45.
3: I després ja comença.
0: Molt bé, doncs Cobijo, aquest documental molt interessant, també el col·loqui posterior, a partir de 6:45 de la tarda al cinema Can Castellet de Sant Boi. Què més? Doncs tenim també amb joventut una activitat de la qual ja hem parlat aquí a l'Espai Joventut, però insistim que serà també aquest cap de setmana, aquest dissabte, taller de cuina Rainbow Cupcakes, oi?
2: Exacte, important també, no? El tema de que es facin activitats a joventut, són unes grans aliades, no? Dins de tot aquest programa i ens acompanyen amb activitat com el Rainbow Cakes per seguir posant color en aquest mes de juny.
0: Doncs això serà aquest cap de setmana, aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda. Segurament l'aforament ja està exhaurit perquè la cuina és molt petita i sempre hi ha inclús llista d'espera quan hi ha un taller de cuina que organitza joventut.
2: Exacte.
0: Però bé, la iniciativa és molt positiva també per arribar a tothom, en aquesta ocasió doncs, als més joves, no? de la nostra ciutat.
2: Exacte, no? I, bueno, i més l'adolescència i joventut, no? Que és una etapa de la vida en la que et qüestiones moltes coses, no? I en les que potser pues, necessites espais com aquests en els que poder ser, existir i poder-te expressar entre iguals, no? De la manera que et neix. Així que creiem que és molt important poder fer-ho i que existeixi aquest espai.
0: Doncs avui que teníem nosaltres Maria Domínguez com a tècnica de polítiques LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Boi, i des del Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBIQ+, volíem també doncs, donar la informació, de la mateixa manera que farem ara amb Sant Boi en Positiu, d'aquesta atenció que feu a les persones que potser ara ens estan sintonitzant, ens estan escoltant, inclús no saben que existeix aquest servei a la nostra ciutat. Doncs com el definim, a qui va dirigit, i si algú ens escolta, què podeu fer per a aquestes persones, o de quina manera estareu al costat d'aquestes persones?
2: Doncs Mònica, moltes gràcies per aquesta finestra, perquè sí, malauradament ens trobem moltes vegades d'aquell SAI, no? Són unes sigles que poca gent les coneix, no? I responen al Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBI. Ens trobem ubicades a Can Jordana, aquí a Sant Boi, i aleshores doncs, fem tot aquell acompanyament a persones que formen part del col·lectiu, per, des de malestars emocionals, acompanyament a tràmits, per exemple, en el cas de les persones trans que vulguin fer el canvi de nom sentit a la targeta sanitària. És un tràmit que el fem des d'aquí, des de Sant Boi, des de Can Jordana i des del SAI, i després també fem tota la part com de sensibilització, formació, tant a companys i companyes de l'Ajuntament com a també centres educatius. O sigui, fem com aquest alcanç per arribar, no? I sensibilitzar i fer doncs, aquesta pedagogia de la diversitat, no? I trencar amb aquests estigmes, no? I aquests estereotips de que sembla que tot allò que surti d'aquesta cis-heteronorma, no? És una cosa, no? Que mereix ser assenyalada, no? En el pitjor sentit de la paraula. Aleshores, doncs, fem tot aquest treball de sensibilització i d'obertura.

0: el complex fet de que és una cosa que té a veure amb els drets humans, no? Mm-hmm. I que pel fet de ser persones no hem d'existir ni les de primera, ni les de segona, ni les de tercera, no? El que és de rebuda per tothom i des de l'Ajuntament defensem aquesta mirada.
1: Hem de dir que des de Sant Boi de Llobregat, bé, estem d'enhorabona perquè fa molt de temps que estem al costat, que estem obrint les portes a tothom perquè tothom som iguals, Sant Boi és diversa.
0: Exacte.
1: I aquí, doncs, bé, doncs tenim aquest acompanyament que en d'altres ciutats i pobles, no només de Catalunya, sinó de més enllà, no ho tenen.
2: Això parlàvem fa un moment, no? Estem a Catalunya, però no tots els governs de municipals accepten aquest servei.
0: Sí, sí.
2: Encara que estan obligades per llei, però bueno, això és altre tema.
0: Exacte, no? O sigui, a part, com per anar aterrant fets, no? Perquè de vegades sembla que quan parlem d'aquests temes s'ha de fer, no? I hem de procurar que, bueno, doncs per aterrar una mica. A principis d'aquest any vam aprovar el segon pla local per la diversitat afectivo-sexual i de gènere. O sigui que parlar d'un segon pla crec que ja diu molt, no? De la mirada que té l'Ajuntament de Sant Boi en aquest sentit. I aprofito també, doncs, aquesta finestra per fer difusió de que arrel dels pressupostos participatius de l'any passat, una de les propostes ciutadanes guanyadora va ser el fet de poder generar un espai de socialització jove, un espai segur per persones LGTBI i aliades, un espai destinat a joves d'entre 16 i 22 anys que estem intentant impulsar des de la mà de l'Ivan en primer moment també, no?, fent aquesta sinergia, però després també des de joventut, esports, i convidem tota aquella joventut de Sant Boi que es senti interpel·lada a poder participar d'aquest espai, que tot i que porti aquestes cicles, com diem, també porta la paraula de persones aliades, perquè, com dèiem, no?, és una cosa que ens aplica a tothom. Així que tirarem endavant aquest projecte, però bueno, fem aquesta crida perquè es faci aquesta difusió i pugui arribar tot aquest jovent interessat en estar en aquest espai, que serà un espai autoconstruït, vull dir que es faran les activitats que el propi grup decideixi i que esperem que pugui tenir tot l'èxit.
1: Molt bé. Des del Punt SAI, el Servei d'Atenció Integral al Col·lectiu LGTBIQA+, des de la seva creació, quins inputs heu trobat o hi ha moltes persones que s'han interessat per algun d'aquests serveis que doneu o aquest acompanyament que doneu?
0: Doncs jo sóc l'hereva una miqueta, no?, de tota aquesta trajectòria, perquè qui va iniciar tot aquest camí va ser l'Eva del Barco, que ara està com a cap del Departament d'Igualtat, i jo ocupo la posició de tècnica. I bueno, no?, diguem-ne que els primers anys de vida del SAI doncs, va estar com molt, molt ubicat sobretot a famílies trans, no?, que tenien dubtes a l'hora d'acompanyar els seus fills i filles i fillis, no?, en aquest procés de transició, que és dur a la societat en la que vivim, no?, i amb tots aquests estigmes amb els que ens hi trobem en el dia a dia, i va haver-hi molt d'acompanyament sobretot en aquest col·lectiu, no? Altra de les funcions, no?, que s'endú més temps en el dia a dia és aquest tràmit en el canvi de nom de la targeta sanitària en el cas de les persones trans, però sí que és cert que ara ens trobem en un moment en el que fem hipòtesis perquè no estem com atenent molt a nivell directe, o sigui, la població no ens arriba massa, no?, pel fet que hi hagi com una demanda concreta, un malestar emocional, i no sabem si és perquè el col·lectiu encara, no?, continua com amagat, no?, i és aquesta cosa de que fins a quin punt el fet de generar espais LGTBI ajuden, no?, a que la gent, no?, s'hi sumi i participi, i fins a quin punt és una mica assenyalador, no?, de dir, ai, és que si vaig m'identificaran amb aquest col·lectiu, i aquest col·lectiu, no?, té aquests estigmes que encara no s'han trencat, però que estem en gerundi, s'estan trencant, no?, i aleshores estem en això, no?, o sigui que no hi ha com una gran part d'atenció directa, vull dir, sí que atenem casos, no?, de certs malestars, no?, o neguits, o informacions, no?, de les activitats que es fan al municipi, però no és el que se'ns endú la gran part del nostre dia a dia, no? Sí que és cert que potser despleguem més temps en el tema de fer sensibilització i tallers, no?, als instituts, no?, que creiem que
2: importantíssim, no li traiem valor.
0: Exacte.
2: No li traiem valor.
0: En absolut, no? Perquè, bueno, és allà, no?, on es gesten tots aquests dubtes, no?, totes aquestes situacions d'incertesa, no?, de que m'han dit potser de que no he d'anar cap aquí, però no, al meu interior, no?, neix una altra cosa. I, bueno,
2: també és a dir, el tema de la llei trans també ha afavorit de que no tingueu tanta feina perquè havia una càrrega superburocràtica.
0: Okay.
2: Jo me'n recordo la Eva al Barco anar al juzgat a tirar-li l'orella a la senyora que havia allà perquè no li volia fer el canvi de nom i de gènere. Vull dir, aquesta cosa ja s'ha alleugerat perquè ja és més fàcil. No fàcil, és una mica més fàcil.
3: Bueno, més visibilitzat i més reconegut.
2: Clar,
3: no?
2: A nivell jutjat vas,
3: canvio, dos mesos... Hi ha una resposta més unificada.

0: i a l'administració fora de l'Ajuntament ha estat ben ensenyada, ben adiestrada. Perquè sí, abans, si no era la policia, eren els juzgats, si no era la de l'ambulatori, que són anys ja treballant i trucant directe a l'Eva i tal, i això, pues, el resultat és aquest, no? Que ara us podeu centrar en visibilitzar i en sensibilitzar, que això és molt important, molt, molt important.
1: Home, doncs sí, no? És aquest trencar estigmes.
2: Sí, i més en aquest context, jo crec que justament de les joves, els joves, penso que hi ha moltes opcions, no?, per ser, per identificar-te, per explorar, i crec que justament venim d'un paradigma on hi havia molta repressió, i ara aquesta repressió, com s'ha volatilitzat d'una mica, i ara falta contenció, no?, de ei, on m'hi fixo, què sóc jo, què vull fer. Llavors, o sigui, crec que també podria ser, tot i que no formis part del col·lectiu, pot ser també com una oportunitat, com plantejo, com ei, com seria identificar-te potser amb una d'aquestes persones que és referent dins d'aquest col·lectiu, no? I explorar també com la teva identitat. I penso que justament aquests projectes que s'estan fent serveixen també per donar contenció, per donar caliu, o sigui, per donar amor també.
0: Exacte.
3: I perquè l'empatia creix una mica més. Exacte. Si és que no ha crescut, perquè estem parlant d'un sector de la població, ho diuen les enquestes, no?, que políticament, doncs, al tanto, segons quines mentalitats podem trobar.
0: Jo penso que és més fama el que volen fer creure amb els jovents. Estic totalment en contra d'aquestes afirmacions que fan els mitjans de comunicació, que els joves tiren més cap a la dreta. No és cert, m'ho trobo.
3: Tant de bo.
0: M'ho trobo, hi ha de tot, però hi ha una força a nivell de antifeixista, de drets, lloguer, o sigui, un moment social que feia molts anys que els joves no ho veien, no ho feien. I això hem de posar un valor i realment no els tildem del que no són. I jo estic super en contra d'aquestes afirmacions, que al final el que volen és crear un ideari que no és real.
3: No, tant de bo sigui així.
2: Que no és real, al final és el que més es veu, no? Perquè és el que realment és violent. El que passa que
0: ens volen contenir fent-nos passar per la por.
2: Exacte.
0: I no, jo estic molt contenta quan vaig a grups de joves de qualsevol barri de Samoy, i les reaccions són totalment diferents a les que realment es volen fer veure als mitjans de comunicació.
2: Clar. Però al final, com són col·lectius vulnerats, és com la paradoja de la tolerància, no? O sigui, nosaltres, si formem part del col·lectiu, és com, tu estàs dient una machistada, estàs dient una... Bueno, ets homòfob directament en aquesta taula, i ningú et pararà els peus perquè, clar, no passa res. Però què passa si una persona dins del col·lectiu va a un espai on aquestes persones sí que són homòfobes? També se'ls apunta, llavors, com nosaltres o les persones que formem part del col·lectiu, pues eso, o sea, pensamos que hem de ser, que hem d'existir, que hem de fer les coses. Bueno,
0: ja les lluites estan més generalitzades, ara es lluita per moltes coses, igual que el tema de Palestina, un habitatge digne. Hi ha moltes mancances i les hem de conduir en conjunt, en bloc. O això és el que jo penso, perquè finalment ens atreveixen com a col·lectiu LGTQM, ens atreveixen sobretot, malauradament, el tema de l'habitatge, molt més que no una persona que no pertany al col·lectiu, no? Però encara així, hi ha gent que no és del col·lectiu també li està passant, vull dir, unim lluites per treure-li realment uns resultats bons.
2: I que les cures estiguin al centre, justament, no? En contra de posar-nos, pues, això, o sigui, en debats, és com, o sigui, tu existeixes, jo existeixo, potser tu tens uns altres problemes, jo també uns altres, bueno, anem a fer com conjunt per donar resposta.
0: Lluitem contra aquest sistema que ens està oprimint, i ja està.
2: Tal qual.
0: I cadascú ens oprimeix de diferent forma.
3: Doncs avui estem parlant a propòsit del 28 de juny, dia de l'alliberament LGTBIQ+, l'orgull a Sant Boi i les activitats que tindran lloc a la nostra ciutat fins al 28 de juny. De la mateixa manera que fèiem des del Servei d'Atenció Integral al col·lectiu LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Boi, des de Sant Boi en Positiu Transviac, des de la vostra creació com a associació, inclús abans de la creació de l'entitat, Ivan, esteu al costat de totes aquestes persones, bé, de qualsevol tipus de persones que es vulgui adreçar a vosaltres per... pregunto.
0: Doncs, pel que, a veure, perquè necessiten, ara estem enfocades en el tema dels, de les proves d'ITS, que és el que ens dona més feina, però també amb el tema de les persones migrades trans, amb el nou tema procés de regularització, el tema certificats de vulnerabilitat, doncs des d'allà també ens fem la guia, no? Dir, bueno, que tu al teu país no pots tenir el teu gènere sentit, però que sàpigues que et podem ajudar amb la gestió quan t'arribi el document de l'OK que queda tramitada, anirem conjuntament perquè el reflexi qui ets realment en els teus papers, no? Encara que en el teu passaport posi una altra cosa. Doncs la part burocràtica és molt pesada, és un malson, però aquestes persones ho necessiten.
3: Doncs com poden adreçar-se a vosaltres, de quina manera?
0: Doncs a les xarxes socials, sobretot a l'Instagram, que és el que més es mou, com a Sant Boià en Positiu, i podeu contactar directament.
3: I des del SAI, horaris d'atenció o manera de poder atendre aquestes persones si tenen, doncs, alguna d'aquestes necessitats que hem explicat?
1: I tant, tenim l'horari de 9 a 1 i després per la tarda de 4 a 8, així que en qualsevol d'aquesta franja horària es poden apropar a fer qualsevol dels tràmits que necessitin. Fins i tot l'acompanyament a denúncies, que no ho hem dit abans, no? Arrel una miqueta del que es comentava aquí, jo crec que a nivell social estem en un punt com molt polaritzat, no? O sigui, com que els extrems, tot just, tiren als extrems, i d'aquí és una miqueta el que s'està aconseguint, no? Que tot es vegi des del seu angle i que no hi hagi com aquest centre conjunt i comunitari, que crec que és el que hem d'anar com tendint mica a mica. I per això, bueno, no, deia l'Ivan, jo no estic d'acord amb totes aquestes com el que ens estan venent, no? Una mica és com, bueno, però sobta, no? O es contradiu amb les dades de l'Observatori, que diu que bueno, que cada vegada
0: però
1: hi ha com
0: més
1: denunciats.
0: També hi ha més consciència de que jo ara ja sé que puc denunciar, cosa que fa 10 anys, t'asseguro que potser...
1: Per por...
0: No, per por no.
1: Manca de recurs...
0: Manca de confiança en el propi sistema. Les persones LGTBIQA són molt desconfiades dels governs.
3: Clar.
0: I això et tira enrere, i ja ho entenc. Ara ha guanyat confiança l'Observatori contra la LGTBIfòbia i té dades, o sigui, finalment, encara que siguin administratives i no penals.
1: No, i superimportants que es visibilitzin, no? Totalment. Perquè és el que dona com...
0: Exacte, no? I sí que és cert, però és que el gran hit són els missatges d'odi per xarxes socials. Que, sí, és que això és un tou molt gros.
3: Bé, doncs finalitzem aquesta conversa, aquesta tertúlia que hem fet aquí, amb una reflexió, una dels tres, Carol... Sí. Davant de l'orgull de Sant Boi, pues què t'agradaria dir?
2: Animem a totis, a totes, a tots que surtin al carrer, que explorin la seva existència al món amb altres persones que també existeixen, i aprofitant pues, aquestes propostes que fem des de les diverses associacions i l'Ajuntament, i res, que aquí estem també com al servei de...
3: Maria...
1: Bueno, jo crec que és important agrair que existeixin aquests espais, no? També, doncs, aquestes finestres per donar visibilitat, no? A tot el que s'està fent des de l'Ajuntament en aquest sentit, i també convidar la ciutadania a que pugui mirar el carrer des d'un altre punt de vista, no? Que deixi una miqueta prejudicis a un costat i que es plantegi realment, no?, amb què l'interpel·la aquesta diversitat, i que pugui, potser, treure altres reflexions.
3: Ivan...
0: Doncs que vinguin, que ens coneguin, que vegin que no som el otro, i que realment que compartim moltíssimes coses, més de les que creuen, amb la resta de la societat. Vull dir, ens preocupen les mateixes coses, bàsicament, amb un afegit, que ens volen matar. Però esto es otro, un detallito, sin importancia. Vull dir que no, compartim moltes coses, o sigui, que venin, que ens coneguin i ho puguin viure en primera persona.
3: Doncs acabem aquesta entrevista de la mateixa manera que l'hem començat, escoltant la música que fa Fades, que precisament aquesta matinada ha denunciat a Vilassar de Mar, malauradament, doncs aquest acte que deien que no és el primer, que porten 3 ja de 10 concerts, porten 3 atacs homòfobs o queerfòbics. Doncs des d'aquí també, això que deia la Maria, aquesta finestra, doncs que serveixi per denunciar això que han viscut aquest grup de Mallorca, Fades. Doncs moltíssimes gràcies als tres, que vagi molt bé a l'Orgull de Sant Boi.
0: Bon estiu,
1: moltes gràcies.
0: I ens trobem a l'Orgull.
1: Fins la propera, merci.

0: 4 minuts i arribarem a l'hora en punt a les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim l'espai Escolta'm Sant Boi. Aquests minuts que donen continuïtat a l'espai mensual dels podcasters per alguns dels participants que ja ens acompanyen, com la Maribel. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Ivan, benvingut.
2: Hola, bon dia.
0: El Juan, què tal, Juan?
3: Hola, bon dia.
0: I la Mari, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Doncs si us sembla, com estem a punt d'arribar a les 12 del migdia i farem la pausa habitual per connectar amb 3Cat Info per estar al dia de l'actualitat, comencem per la introducció del tema d'avui i de conèixer de qui parlareu avui. Després seguirem a partir de les 12. Per tant, ens ambientem musicalment.

0: Les 12, bon dia. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema amb milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet algun dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet enmig d'un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups artistes com Alosa o El Petit, de Calaril.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.
3: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Ahir, 4 minuts al migdia, continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, ni sembla la segona hora del programa d'avui dijous. I estem amb l'espai Escolta'm Sant Boi, amb la Maribel, l'Ivan, el Juan i la Mari, que avui ens estan parlant de Donald Trump. Doncs a mi, amb Bruce Springsteen de fons i amb la Maribel, ens havíem quedat, Maribel, el 20 de gener de 2021. Doncs som-hi, continuem.
1: En el 2020 se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos que no ganó la reelección inmediatamente, tras perder las elecciones presidenciales ante Joe Biden.

0: Doncs ara de seguida anirem cap a les efemèrides, però si voleu, no sé com va sorgir el tema, expliqueu una miqueta doncs, com es va generar aquest tema, quina principal motivació vau tenir per decidir. Va ser un acord entre els quatre, ho teníeu molt clar, que s'havia de parlar de Trump, tenint en compte doncs, que cada dia hi ha notícies que ens arriben des de Estats Units i que aquí també doncs, forma part de les nostres tertúlies doncs, a casa, a la feina, amb els amics, etc. No sé com va anar.
1: Yo a mí me gustaba el tema simplemente por una razón. El mundo anglosajón son los primeros más mentirosos de toda la historia. Han tergiversado la historia, mundial, incluso hasta el Donald Trump, que sin embargo no sabe que uno de la patria de la Constitución norteamericana precisamente es un español, que ahora hace poquito le han hecho un... No recuerdo los nombres, le han hecho un...
2: Un homenaje.
1: Precisamente estando en la Casa Blanca Donald Trump, han hecho un homenaje. Sí, que no han hecho nada que no existiera ya. El dólar era el real de A8 español. La simbología, por ejemplo, de la S, los dos palitos, lo que significa son las dos torres de Hércules, y la S es la bandera del plus ultra. Es el símbolo del dólar. Y al real de A8 los extranjeros le llamaban el dólar. Dólar, dólar, dólar.
0: Iván, Maribel, va a tenir molt clar parlar
3: sí,
0: d'aquest tema.
4: Sí, lo votamos.
1: Lo votamos.
3: Ponemos siempre varios temas y lo que más votados están son los que salen.
0: Sí, Mari, van
5: sí,
0: así, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, al final es un tema que siempre iba surgiendo y, bueno, hemos acabado diciendo que que queramos o no, nos pilla lejos, lo que decía antes, nos pilla lejos en Estados Unidos, pero a la vez no nos pilla lejos, nos acaba afectando de cualquier forma que podamos pensar, lo que decíamos, en la economía, en la factura de la luz, en lo que sea, nos acaba afectando políticas extranjeras que no deberían tocarnos tan indirectamente o directamente.
0: Doncs avui des de l'Escolta amb Sant Boi han escollit aquest tema, parlar del president dels Estats Units, Donald Trump. Doncs som-hi amb les efemèrides, amb els Escolta amb Sant Boi. Comencem per una data, 4 de juny de 1989.
6: En Pekín, el gobierno ordena al Ejército Popular de Liberación que repriman a los estudiantes de la plaza Tiananmen, dejando al menos 241 muertos y 7.000 heridos, y provocando la condena internacional generalizada hacia los dirigentes chinos.
0: 11 de juny de 1935.
1: El Alpine, Nueva Jersey, el inventor Edwin Armstrong realiza su primera demostración pública de la FM frecuencia modulada.
0: 16 de juny de 1903.
5: En Detroit, Henry Ford funda la empresa de automóviles Ford Motor Company.
0: 23 de juny de 1942.
3: En el campo de concentración de Auschwitz, los alemanes perpetran la primera ejecución de judíos mediante cámara de gas.
0: 'Hi som-hi amb la sintonia ja d'aquest espai, que per cert és el darrer ja d'aquesta temporada, d'aquest curs, el darrer abans de les vacances d'estiu. Aquests minuts a ràdio que donen continuïtat a l'espai mensual dels podcasters per alguns d'aquests participants que ens han acompanyat avui, Maribel, Ivan, Juan i Mari. Avui heu escollit el tema de Donald Trump, el president dels Estats Units, que dèiem abans que aquest també serà el darrer espai abans de l'estiu, Mari? Ara sí. Marxeu ja de vacances,
5: sí, ara marxem de vacances i ja fins a l'octubre no continuarem amb aquest espai.
0: Molt bé, l'Ivan, que bé, és el seu darrer espai perquè, bé, marxes fora i nosaltres el que et volem dir és que moltes gràcies per haver compartit aquests minuts aquí a la ràdio.
6: Pues gracias a vosaltres i que us recordaré sempre.
0: Nosaltres també a tu, gràcies. Sí. Doncs avui amb el Juan, la Mari, la Maribel i l'Ivan, i marxem, com sempre, amb una cançó que avui qui ens la presenta?
5: Bueno,
0: Mari.
5: Para cerrar el tema de hoy, una canción sin la intención de herir la sensibilidad de algunas personas, siempre pongamos ironía en el modo on, hemos elegido la canción de Rata de dos patas.
0: Doncs amb aquesta cançó, Paquita la del Barrio, us diem que vagi molt bé, bones vacances.
5: Igualment.
0: Els escoltem Sant Boi i ens retrobem el mes d'octubre.
5: Fins ara.
0: Que vagi molt bé.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Fem barri. Un espai de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Boi.

0: I arribem al final d'aquest espai Fem Barri, esmentant alguna activitat més que encara no havíem esmentat, com la Festa del Soci.
1: Sí, tenemos la Fiesta del Socio, que normalmente se hace en septiembre, pero este año, por problemas técnicos y algún problema que hemos tenido, la haremos el día 10 de octubre, ¿vale? Y luego la castañada se hará el 7 de noviembre. Vale, esas son las dos fiestas que quedan, en la Fiesta del Socio, que es la butifarrada, y luego la castañada, que será la Fiesta del Socio el día 10 de octubre y la castañada el día 7 de noviembre. Y ya está.
0: Doncs moltíssimes gràcies des de l'Associació de Veïnes de Casablanca al tresorer, al Manuel García. Fins la propera, Manolo. Que vagi molt bé, fins la propera. Gràcies. Gràcies també a la Núria Marmanya, que és la secretària. Fins la propera.
2: Igualment, que passeu bon estiu.
0: Igualment. I gràcies també a la presidenta de l'Associació de Veïnes de Casablanca, Isidora Guerrero. Gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I recordem de quina manera, si algú que es vol posar en contacte amb vosaltres, de quina manera ho pot fer.
1: Sí, pues puede venir al despacho, que es en la calle... El despacho es en el Casal de Casablanca, calle Badajoz número 2. Horarios son los martes y jueves de 16:30 a 18:30.
0: Molt bé, doncs fins la propera, que vagi bé, bon estiu.
1: Igualmente, buen verano.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre Adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre Adolescents. Activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dijous. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà divendres, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb els nostres companys Laia Vidal i Albert Vilar. Nosaltres us diem fins demà, doncs de la mateixa manera que hem començat aquest programa, recordant que l'any 2009, un dia com avui, moria Michael Jackson. Doncs som-hi amb Biret, ho diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Molt bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vilà i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem el balanç de la Revetlla de Sant Joan, la Rua del Mes de l'Orgull a Sant Boi i el començament de les obres del 5è cap aquí a Sant Boi. Avui és dijous 25 de juny del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. La Revetlla de Sant Joan ha deixat 22 intervencions de bombers a Sant Boi durant la nit del 23 al 24 de juny. La majoria dels serveis han estat relacionats amb incendis urbans sense afectacions personals greus.
1: En total, els bombers van actuar en 16 focs urbans i 2 incendis de vegetació. Bona part de les incidències van ser petits focs en contenidors, papereres i acumulacions de deixalles a la via pública, que es van controlar ràpidament.
0: També es van registrar 2 avisos per focs a l'interior d'habitatges i es tractava d'incendis lleus i les actuacions es van centrar sobretot a ventilar el fum acumulat en els immobles.
1: L'incident més destacat es va produir a la Ronda Sant Ramon, on un vehicle va quedar completament calcinat. Els bombers van extingir l'incendi en poc més de 30 minuts i van evitar que les flames afectessin altres vehicles o elements propers.
0: Una Revetlla de Sant Joan que vam poder viure aquí, a Ràdio Sant Boi, des de les 9 de la nit, seguint en directe els diferents sopars populars, la música i els balls que es van fer a la nostra ciutat. I així ho vam seguir l'equip de Gent de Carrer.
2: Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
3: El pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas.
4: Solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien.
5: ¿Y cómo ha sido això de que us heu conegut?
6: Eso trae pues esta noche que es especial.
7: Para mí son todos muy buenos amigos y con ellos mire al fin del mundo.
8: És una cosa, una tradició, jo ho he fet tota la vida.
9: Sant Joan és com una mena de punt de trobada on es reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho han fet molt bé.
10: La gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí un barri com la ciutat cooperativa.
11: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara ja quedaria menjar-se.
12: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
11: Efectivament.
0: I la Generalitat ha donat per finalitzada la primera ona de calor d'estiu a tota Catalunya, que ha afectat especialment a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. L'episodi, iniciat el divendres 19 de juny i finalitzat aquest dimecres de Sant Joan, ha deixat temperatures molt elevades i nits tropicals que han dificultat el descans.
1: Durant aquests dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 208 persones a Catalunya per problemes de salut relacionats amb la calor. El 53% dels casos van requerir ambulància i trasllat a un centre sanitari, mentre que les restes van gestionar a través del 061.
0: Les temperatures més altes es van registrar a l'interior del país, amb màximes superiors als 40 graus al municipi de Lleida, i a Sant Boi les màximes van arribar als 36 graus, mentre que Barcelona va registrar una mínima de 24,3 graus, una nova nit tropical marcada per l'efecte d'illa de calor urbana.
1: Tot i la desactivació de l'alerta per onada de calor, es manté la vigilància davant l'elevat risc d'incendi forestal. Els bombers reforcen l'operativa en diverses zones, entre elles la regió metropolitana sud de Barcelona.
0: I recordem que davant de la calor, Protecció Civil recomana evitar el sol a hores centrals del dia, hidratar-se sovint i extremar la cura de les persones més vulnerables. A Sant Boi, la ciutadania disposa de 6 refugis climàtics interiors, ubicats en casals municipals i biblioteques, i també d'espais exteriors com el Parc de la Muntanyeta o el Jardí dins del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.
1: La xarxa també incorpora microrefugis climàtics, que són comerços i establiments que ofereixen de manera voluntària un espai fresc per descansar uns minuts sense necessitat de consumir. Tant els refugis com els microrefugis estan identificats amb un distintiu a l'entrada.
0: I en política, avui dia de ple municipal, on es presentarà l'informe anual del 2025 de la síndica municipal de Greuges i assignarà l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de dependència.
1: També tindrem l'aprovació de les bases de les subvencions municipals per a la rehabilitació d'habitatges i edificis i el lloguer d'habitatges, així com l'adició al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+.
0: I el ple municipal es sotmetrà a l'aprovació del segon expedient de modificació del pressupost municipal del 2026 i es debatran quatre mocions.
1: La primera, Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, la segona d'Esquerra, de convertir un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas, la tercera de la regidora no escrita Cristina Serna en suport a la reforma de la llei de dependència per reforçar el sistema públic de cures i la quarta també d'Esquerra Republicana per millorar l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere.
0: I Salut ha iniciat les obres de construcció del cinquè cap de Sant Boi, que tindrà una superfície total de 3.455 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros.
1: La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais al Camp Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou cap es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un solar cedit per l'Ajuntament i que tindrà una superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en quatre plantes. La Salut González, regidora de Salut de l'Ajuntament de Sant Boi, agraeix la feina dels professionals del CAP Montclar, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre. Ho escoltem al programa de la República Santboiana.
13: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys, sobretot, molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, han anat fent amb diferents arreglos, diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
0: I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els propers dies.
1: L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBI+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao.
0: A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comercials d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Transvip, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comercials d'Eusebi Güell.
14: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
15: I tant que sí.
14: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persona. És igual cap a on anem.
0: Hi ha altres activitats del mes de l'orgull. Aquest divendres 27 de juny, Can Massaller organitzarà el taller de cuina Rainbow Cupcakes. El programa es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de tarda a la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria Buctiga al Barri Centre acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre tots els gèneres literaris.
1: Les 10 activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigbert, a Gent de Carrer.
16: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigvert, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
15: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus, i amb la Cristina Puigvert, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la botiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la botiga en el llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran, però com deia especialment, ens veiem el 10 de juliol.
0: I l'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per una veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
17: Bueno, doncs la veritat que molt content de que la Cris de la Doctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavier Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: Per seguir aquest festival teniu tots els horaris a l'Instagram de la Botiga, on també us podeu inscriure com a assistents.
18: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Als esports, Enric Soriano deixa l'handbol Cooperativa Sant Boi després de 5 temporades i aquest dissabte celebra una jornada de portes obertes al Valdiri Aleu per donar a conèixer el rugby inclusiu. Doncs sí, Enric Soriano deixa de ser l'entrenador del primer equip femení de l'handbol Cooperatives.
1: Així ho ha comunicat el club aquest dilluns. Quique Soriano va arribar el 2021 per fer-se càrrec del primer equip femení, equip que s'ha mantingut a la Lliga Catalana d'Or aquests últims 5 anys, destacant el top 8 aconseguit aquesta última temporada. A més, s'ha fet càrrec del juvenil femení i ha format part del sènior B masculí, que s'ha mantingut a la primera catalana. Hem parlat amb ell perquè ens valori la seva sortida.
19: Han sido unos años en que se ha competido muy bien, años duros ya que el equipo era corto en número de jugadoras y cuando había una lesión o si no salían las cosas no había plan B. Pero bueno, al final este último año hemos conseguido quedar entre las 8 primeras, nos lo merecíamos después de trabajar también los últimos años. También este último año he llevado el senior B masculino junto a Samu, ha sido un placer, se han dejado la piel en cada entreno, siempre han confiado y hemos mantenido categoría. Y nada, después de 5 años, por motivos deportivos y motivos personales, pues se acaba la primera etapa. Digo primera porque seguro que volverán más etapas en la COPE. Solo me queda dar gracias a todos, a jugadores y jugadoras que han confiado siempre en mí, al jefe, al Albert, por dar su apoyo y confianza y también darle las gracias a Samu. Es una persona muy importante en tanto en el club y con todo se implica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, que seguro que nos seguiremos viendo y estaré en la grada animando más que nunca. Y seguro que nos volveremos a ver.
0: D'altra banda, el Futbol Club Sant Boià ha anunciat la baixa de l'andorrà Nil Linares, pitxitxi de l'equip aquesta temporada amb 6 gols, un més que és Serín Saliu, del qual encara no se sap el seu futur. El club, a més, lamenta la mort de Joan Cavaller, exjugador i soci del Sant Boià. I acabem explicant-vos que aquest dissabte al Valdiri Aleu se celebra una jornada pel rugbi inclusiu.
1: Organitzat per la Unió Esportiva Sant Boiana i l'Associació Sant Boiana de Persones amb Diversitat Funcional Tots Som Sant Boians, de 10 del matí a 2 del migdia es faran jocs, petits entrenaments i s'acabarà amb l'habitual tercer temps en una diada per a descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, líder de la categoria del projecte al Dies de Reu.
20: Principalment el que volem és que tinguin una experiència perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Sant Boiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Sant Boiana, t'apuntis al rugby inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
0: Pel que fa al temps, el meteoròleg santboià Jordi Alegret ens fa el balanç d'aquesta onada de calor que ha colpejat el municipi.
21: Valors inusualment alts per l'època, amb un mes de juny que està sent de nou molt, molt càlid, amb una desviació de temperatura entorn als 2 graus per sobre del que seria normal, molt sec, falta de precipitacions, bufa vent de marinada també per sobre dels 30 km per hora, és a dir, s'enjunta la regla dels 3:30, temperatures per sobre dels 30, valors d'humitat per sota del 30 i vents per sobre dels 30 km per hora. És a dir, situació perillosa pel que fa als boscos.
0: I tot i que s'ha acabat aquesta onada de calor, ens avisa que continuarem amb temperatures força altes.
21: Començaria a baixar molt lleugerament els termòmetres, però continuem parlant de molta calor, valors que es mouran entre els 30 i 32 graus. És a dir, continuarà la calor, una miqueta més moderada, però la calor continuarà sent forta. I com dèiem, aquest mes de juny tancarà sent molt càlid, no es veuen perspectives de canvi de temps, ni de refrescades, ni pluges. Per tant, toca estiu i calor, que continuarà, com dèiem, uns quants dies encara amb nosaltres.
0: I amb això acabem l'edició migdia dels informatius. Recordeu que la programació continua aquí, a Ràdio Sant Boi, amb els informatius de la xarxa a partir de les dues. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.
1: Soldado a los perros porque me he escapado.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por a exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'Hockey Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Com duia el temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
8: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
11: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cada cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
13: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
1: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut quatre falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
18: La cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
1: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
19: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
3: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
20: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
21: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
5: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons, és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... Però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Satoranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'alè hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Espera Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
27: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els Blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, Potser t'apareix una Marieta.

0: xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça a Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
11: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
12: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
11: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part

0: gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
1: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
2: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
4: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
3: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
5: Notícies en xarxa.
2: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
7: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
6: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
8: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
6: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
9: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa

0: Catalina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
1: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
2: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home al Canal, Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
1: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
1: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
4: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
1: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
1: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
5: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
1: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
1: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
6: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
8: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
9: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
7: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
0: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
1: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
1: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
0: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
1: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
0: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
11: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
10: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
12: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
13: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
12: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
14: Bon dia, Marta. Amb una derrota la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
15: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
14: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
16: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur en sabrà treure el màxim profit.
14: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de la Lliga. Juga 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
17: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
18: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
14: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
0: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
3: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Diversos d'aquests parcs són al Pirineu, on molts boscos fa dècades que no gestionen de forma activa. 43 morts des de diumenge a Catalunya atribuïdes a l'onada de calor. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i ponent. José Luis Ábalos titlla el judici contra ell de polític i amb un resultat predeterminat. L'exministre del PSOE ha trencat el seu silenci per carregar contra el Suprem per una condemna que considera desproporcionada i massa tova contra el comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Les reclamacions per clàusules abusives contra bancs i entitats financeres col·lapsen als jutjats. A l'Audiència de Barcelona, aquests casos ja representen més de la meitat dels procediments civils i allarguen l'espera per un judici fins a més de 3 anys. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
1: Esports.
2: Avui el Barça Futbol Sala pot tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen per 2-1. El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen els últims partits de 3 grups. El grup E, a les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: Tot això en un dijous i una tarda molt assolellada i força calorosa, malgrat que ja no parlem d'onada de calor. Encara en farà força, màximes de 33 a 38 graus a l'interior i vora els 30 a la costa. Hi haurà alguns núvols al Pirineu, però sense xàfecs ni tempestes. La nit serà suau o càlida.
1: 3CAT Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Mariluz García, endavant.
1: Bona tarda, destaquem les cues de l'AP7 de Gelida a Subirats en direcció Tarragona a causa d'un camió avariat. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i d'altra banda la línia R2 de Rodalies es manté interrompuda entre el Prat de Llobregat i l'aeroport a causa d'un incendi a prop de les vies.
0: El govern de Veneçuela eleva 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços a les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen també material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins. Els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter. Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Adverteixen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga. Esports.
2: El Barça de Futbol Sala torna a tenir avui una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen la sèrie per 2-1. El Mundial del Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen els últims partits de 3 grups. L'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. El grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà d'aquí una hora el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I el temps es presenta un vespre calorós i de nit la temperatura podria baixar un grau o dos respecte a la matinada anterior. Per tant, es mantindran les temperatures molt altes, tot i no estar en onada de calor. Nit serena i demà, dia totalment assolellat a tot arreu. 3CAT Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda. Ràdio Sant Boi.
3: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar, què tal, com estàs?
1: Què tal, has descansat aquesta revetlla de Sant Joan?
0: Sí, més o menys, més o menys. El que passa que, clar, m'ho vaig passar bé el dimarts.
1: Clar, també,
0: llavors també que no ha estat un dia de repòs. Dia de repòs.
1: Doncs vinga, que tenim més problemes per endavant, que ens queda tot el juliol per endavant i aquest dijous també.
0: Tenim moltes coses per fer. Abans recordar-vos que avui és l'últim programa de Gent de Carrer de la setmana com a tal, però no és l'últim programa de la setmana. D'aquí res, d'aquí dos dies,
1: seguim tindrem mundial,
0: un dia de futbol de matinada seguint aquest Espanya-Uruguai. Ho farem aquí des d'aquesta ràdio. Abans, el Gent de Carrer d'avui.
1: Però abans, com no, les meves habituals efemèrides d'avui, dijous 25 de juny.

Un 25 de juny de 1967, la banda britànica dels Beatles fa la seva última actuació televisiva on graven aquesta cançó, All You Need Is Love. Ho fan a Our Wall, nom de la primera producció de la visió satelital internacional en viu, una retransmissió que es va rebre a 30 països i va ser vista per més de 400 milions de persones ara fa 59 anys. La idea era fer una espècie digna del Regne Unit i jo crec que ho van fer. I fa 48 anys passa això. Si sona aquesta música és que parlem de futbol, perquè un 25 de juny de 1978 Argentina conquereix la seva primera Copa Mundial de Futbol en vèncer a la final als Països Baixos per 3-1. Una Argentina sense Maradona, que no va ser convocat perquè en 17 anys va ser considerat massa jove, i uns Països Baixos sense Johan Cruyff, que havia patit un intent de segrest a Barcelona. Tot i això, Argentina va guanyar el seu primer títol en un Mundial que va jugar com a local en un temps on el país estava dirigit per una junta militar. Coincidències que solen passar, jugar de local i guanyar. A més, avui fa 27 anys, el 25 de juny de 1999, els San Antonio Spurs van guanyar 4-1 als New York Knicks a les finals de la NBA i es van coronar campions per primera vegada a la seva història. Ara, 27 anys després, els Knicks han guanyat 4-1 als San Antonio Spurs justament per ser campions 53 anys després. I també avui fa 6 anys el Liverpool conquereix la Premier League per primera vegada i es corona campió del futbol anglès després de 30 anys sense aconseguir-ho. Ho va fer enmig de la pandèmia en una competició que quasi es cancel·la. I finalment un record a aquesta actriu. Avui fa 17 anys de la mort als 62 anys de l'actriu estadounidenca Farah Fawcett, protagonista de la primera temporada de Los Angeles de Charlie, sèrie de la qual escoltem la seva banda sonora. Però també un record a un dels cantants més reconeguts de tots els temps.

Avui també fa 17 anys de la mort als 50 anys del cantant, compositor i ballarí estadounidenc Michael Jackson. Encara que no fa falta que la presenti, és autor d'aquest Beat It, una cançó de Thriller, l'àlbum més venut de tots els temps. Va morir el 25 de juny de 2009 a causa d'una aturada cardíaca causada per una sobredosi de calmants, una addicció que el va perseguir durant molts anys. En honor a la seva mort, avui és el Dia Mundial del Vitilgo, una enfermedad de despigmentació de la pell que va patir durant tota la seva carrera i pràcticament vida. I comencem amb les felicitacions.

El que escoltem és l'espectacle que es va fer dues setmanes a la Sagrada Família. I és que avui fa 154 anys va néixer l'arquitecte català Antoni Gaudí, creador de la Sagrada Família, una obra que després de moltíssims anys sembla que està a punt de ser acabada. Us recomano veure aquest vídeo, que és espectacular. I fa 72 anys aquest cantant.

un 25 de juny de 1954 va néixer a Los Angeles el cantant i tecladista estadounidenc David Paich, membre de la banda Toto, amb aquesta cançó, Àfrica. El nom del grup ve del llatí In Toto, que significa que abarca tot, ja que volien tocar molts gèneres musicals. I hagués fet 63 anys aquest cantant.

Un 25 de juny de 1963 va néixer el condat anglès de Middlesex, Georgios Kyriakos, més conegut com a George Michael, cantant britànic amb ascendència grega, autor d'aquest Careless Whisper. Quan va treure aquesta cançó, encara formava part del duo Wham, però després ho va patar en solitari fins la seva mort el 2016, als 53 anys, a causa d'una fallada cardíaca. I fa 54 anys, també, aquest cantant.

Un 25 de juny de 1972 va néixer a Canadà el baixista Mike Krueger, baixista de la banda Nickelback, amb aquest How You Remind Me. És el germà gran de Chad Krueger, que és el cantant del grup. I fa 51 anys aquesta cantant. Quan tu vas...

25 de juny de 1975 va néixer a Mar del Plata, Argentina, la cantant Maria Laura Corradini, més coneguda com a Chenoa, cantant mallorquina, autora d'aquest Quan tu vas. Va participar a la primera edició d'Operació Triunfo, l'any 2001, on es va ficar el nom de Chenoa, que té un origen indígena nord-americà i significa paloma, un núvol blanc. I fa 33 anys, aquest cantant.

Un 25 de juny de 1993 va néixer a Tacoronte, Tenerife, Carlos Bruñas, més conegut com a Cruz Cafuné, cantant canari i autor d'aquest Move en silencio, cançó de l'àlbum Me muevo con Dios, que va sortir al maig de 2023. Tres anys després, encara no treu res, a veure si en algun moment decideix treballar. Finalment fa 29 anys el futbolista uruguaià Rodrigo Bentancur, migcampista titular de la selecció. En recordeu-vos ahir de cara al partit de demà a la matinada que juga contra Espanya. I acabem amb la cançó d'un àlbum que ahir va fer 4 anys.

Un 24 de juny de 2022, el cantant canari Choclock tria el seu tercer àlbum d'estudi titulat Magua con Miel, on estava aquest Débiles. Ens posem romàntics i escoltem aquesta cançó, Débiles, que ahir va fer 4 anys.

0: Devil is the Choclock, que va sortir un 24 de juny de 2022, ara fa 4 anys. Finalment, avui és el Dia Mundial de la Diversitat Sexual, un dia per reivindicar els drets humans de les persones LGBTIQ+, com també ho han de ser tots, i especialment també aquest pròxim dissabte 28 de juny, que és el Dia de l'Orgull. I amb això comencem, gent de carrer, que tenim moltes coses per explicar-vos.
1: Del 18 de juny al 17 de juliol, la Buctiga organitza la primera edició del Llibres d'Estiu Festival, un cicle d'activitats literàries adreçades a públic de totes les edats.
0: El festival comptarà amb xerrades, trobades i activitats amb autors de diversos gèneres. Entre els noms destacats hi ha l'escriptora Núria Parades, la creadora Marina Cotanda i l'autor Oriol Canal. Segons l'organització, es tracta d'un mes dedicat als llibres i a la lectura amb propostes per a tots els públics. El programa complet es pot consultar a l'Instagram de la Buctiga i a la llibreria de forma presencial.
1: Ho coneixem de primera mà amb la seva impulsora. Cristina Puigverd, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, i vosaltres?
1: Avui ens dones la benvinguda perquè ens estem a la teva llibreria, la Buctiga, just en el punt en el que s'està obrint a la tarda, que és, entenc, com dels moments més tranquils aquí, no?
2: Sí, els matins són tranquils, però si ara a les 4:30, fins que no surtin els nens aquests últims dies de col·le i tot plegat, és bastant tranquil·let.
1: Hem de dir que hem vingut fins aquí perquè hi haurà la primera edició del Llibres d'Estiu Festival que s'organitza aquí des de la Buctiga. Escolta, explica'ns què és això.
2: Doncs això és una cosa molt xula, que, bueno, jo estic superfeliç d'haver organitzat, i és tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres.
1: De fet, sempre expliques que vols que, més enllà d'una llibreria, sigui un espai en el que compartir també al voltant dels llibres. Aquesta iniciativa va també d'això?
2: Exacte, va una mica de compartir aquells llibres que creiem que ens ajudaran a continuar llegint també a l'estiu, tot i que hi hagi aquesta calor tan feixuga que de vegades ens obliga a fer coses superlleugeres i ens pensem que llegir és massa concentració. Doncs la idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Allà sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
1: Diries que l'estiu, tu també que hi treballes i que també ets molt lectora, és el moment en el que més llegim en general?
2: Pues mira, jo et diria més aviat el contrari. Jo crec que és un moment en el que la gent li fa mandra llegir. Llavors, crec que no cal, que és un moment en què, ja et dic, a la gent li costa concentrar-se i per això hem de buscar lectures que realment ens atreguin. I d'aquí la idea de fer el festival.
1: De quina manera diries que pot ajudar-nos a trobar el nostre llibre per aquest estiu?
2: Doncs saps què passa? Que de vegades amb aquesta calor i aquesta mandra que ens agafa, tot ens queda una miqueta lluny. I el fet de portar els mateixos autors i que ells parlin i ells recomanin els seus llibres i d'altres, ens obre també un ventall, no? Perquè per mi l'experiència del llibre no comença i acaba simplement en la compra i lectura del llibre, no? En el moment en què estàs assistint a una presentació, veient una entrevista, xarxes, tu ja comences amb aquella experiència lectora, i el fet de que l'autor pugui de primera mà explicar-te com va crear aquell llibre, crec que és un al·licient molt gran perquè tinguis més curiositat per saber què hi ha entre aquelles pàgines.
1: Clar, perquè a vegades justament quan parlem de llibres per a adolescents, a vegades creus que hi ha llibres que es diu que és per a adolescents que després no acaba sent del tot així?
2: Clar, jo, per exemple, especialment la romàntica, hi ha vegades que hi ha alguna novel·la romàntica que està catalogada de juvenil, que quan comences a llegir, no, hi ha amor tòxic, hi ha relacions gens sanes, hi ha moments picants que potser no estan en el moment de llegir aquests adolescents, i crec que és molt interessant poder veure de quina manera podem oferir als adolescents lectures interessants per ells, actualitzades. No ens anem als clàssics que sempre ens fan llegir a l'institut perquè ens avorrim com una ostra, i que poden ser igualment de molt bona qualitat literària.
1: Clar, de fet, amb això que expliques, a vegades ja en aquest tipus de llibres es romantitzen potser coses que després, al final, acaben sent potser perjudicials, si acabes creient que allò és el correcte o allò és un amor de veritat, diguéssim.
2: Això mateix. Mira, de fet, el dia 9 de juliol tenim la xerrada de romàntica, i hi ha la Marina Cotanda amb Sin querer nosotros, que ella especialment fa èmfasis en la importància de les relacions sanes versus les relacions tòxiques. I no és juvenil, però podrien començar, les persones que volen llegir romàntica podrien començar amb aquest tipus de llibre, encara que no sigui catalogat com juvenil. Perquè precisament aquest llibre, entre alguns d'altres que podríem buscar, sí que busquen una relació sana, busquen fer exemple de coses que sí has de trobar en la teva parella, en els teus amics, en la teva família, en contra de les coses que has de dir que no.
1: Com s'ha escollit els perfils que participaran en aquest festival?
2: Doncs clar, sent la primera edició, el que he fet ha sigut tirar d'amics de la Buctiga. La veritat és que també hi ha molt de talent santboià, hi ha molta gent de Sant Boi o relacionada amb Sant Boi, com veureu a cada una de les sessions, i entre les persones que ja havien, autors que ja havien vingut, autors que tenien previst que vinguessin, moderadors molt, molt tops, però que també estan molt a favor de la literatura i de promoure la lectura entre joves i no tan joves. Llavors, jo crec que tots nosaltres tenim una característica en comú, que és que estimem els llibres i volem que tothom estimi els llibres.
1: De fet, pel que fa als moderadors, les moderadores, hi ha molta vinculació amb Ràdio Sant Boi, de fet.
2: Sí, perquè mira, hi ha la Misha, hi ha la Laia dels Book Hunters, seria mateixa, i tanca l'Isra Gordon, que és el conductor de la Perifèria. O sigui que sí, estem a tope.
1: Creus que el fet de que en el dia a dia ja treballeu d'alguna forma en aquesta intenció d'anar més enllà de ser només una botiga i també ser un espai cultural ajuda que aquest tipus de festival es donin de manera ja més natural?
2: Tant de bo. Jo la veritat és que ho he trobat molt fàcil a l'hora de muntar-ho. Sempre que ho he proposat, de seguida han acceptat la proposta, o sigui que els que estan participant estan molt per la labor, que això continuï passant. No sé si passa en altres llocs, però tant de bo ens omplim de festivals, no només de música, sinó també de literatura.
1: Com ens podem apuntar? Com podem saber també trobar tota la programació per veure què és el que més interessa i com ens podem apuntar també?
2: Doncs mira, la programació la podeu trobar a la llibreria, la podeu trobar a Instagram, al perfil d'Instagram, que és @labuctiga, i allà mateix a la bio trobareu un enllaç amb un formulari. Podeu entrar al formulari i inscriure-us a les sessions que vulgueu, és completament gratuït, i si no, doncs veniu i us apuntaré jo.
1: Últim missatge per si algú s'ho està pensant que estigui a casa, de per què ha de venir sí o sí aquestes xerrades que es fan a la botiga.
2: Tinc diversos motius, diversos arguments. Els vaig enumerant, encara que un no és més important que l'altre, són gratuïts, estarem dintre de la llibreria, que com pots veure doncs està força bé, refugi climàtic, que li deia la Mònica aquest matí, i si no, ficarem l'aire condicionat. Regalarem una pulsera superxula a tots els assistents, i gràcies a aquesta pulsera podreu accedir a un 5% de descompte durant tot el mes que dura el festival. I la última i la més important, que ens ho passarem superbé i estarem parlant de llibres.
1: Això segur. De fet, està la botiga ja a ple funcionament, veiem que està arribant gent i que també gira feina. Ai. Cristina Puigverd, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Hola, Pasqual, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
1: Benvinguda a Gent de Carrer, Berta Vallès, com estàs?
3: Hola, molt bé, i tu?
1: Benvinguda.

0: Doncs, de fet, el que volem explicar va relacionat amb una cosa que explicàvem nosaltres també fa pocs minuts a la primera hora de Gent de Carrer. Ens trobem en ple mes de l'orgull.
1: Exacte.
0: Per tant, avui també volíem analitzar amb vosaltres.
1: Sí, avui venim... Què venim a parlar, Paula?
2: Bueno, pues... Tot i que venim a parlar una mica de l'orgull, però sobretot, sobretot a desmentir una mica el que pensa molta gent de que només són festes i banderes, no? Avui volem aprofundir en què celebrem realment durant aquest mes, que és pues, d'on venim i com algunes marques també. Volem parlar sobretot sobre com algunes marques utilitzen aquesta lluita pel seu benefici.
0: Pinkwashing es diu, no?
2: Ai, t'has avançat. Guerrilla Film Studio no ho fa, de pinkwashing. No, això mai. Ni Purple Washing...
0: Cap washing.
1: Per fer pinkwashing o washing s'ha de guanyar diners abans. Sí,
2: no és el nostre cas.
0: S'ha de poder invertir, diguéssim.
1: Exacte. Començant per aquí. I també parlarem, a banda del que diu la Paula, dels orígens del Pride, d'on sorgeix tot, que no sé si us sona, que tot comença a Stonewall, i també del significat de les cicles i d'un concepte que segur heu sentit, que, com us he dit, el pinkwashing, i una mica més enllà... Quins orígens té també el pinkwashing? Que no sé si ho sabeu ben bé, pink, rosa, amb què va relacionat? Després us ho direm.
0: Ara ho explicarem, sí.
1: I per fer-ho, comptarem també amb l'Òria, que ens ha enviat un àudio, ella és publicista i ens donarà una mica la seva opinió també sobre el pinkwashing.
2: Mm. Exacte. Va, comencem una mica amb els orígens del Pride.
1: Sí.
2: Per qui no els conegui.
1: Exacte. Per entendre el 28 de juny, ens hem de situar a la Nova York dels anys 60, que en aquella època, evidentment, l'homosexualitat era considerada un crim gairebé a tots els estats dels Estats Units, amb penes d'entre 5 i 20 anys de presó.
2: És molt heavy, eh? La policia en aquells moments doncs, feia batudes constants als pocs locals on hi freqüentaven persones de la comunitat LGTBIQ+, i un d'aquests llocs era el bar Stonewall Inn, al barri de Greenwich Village.
1: Exacte. I a la matinada del 28 de juny del 1969, en una d'aquelles batudes doncs, policials, la comunitat LGTBIQ+, va dir prou, i en lloc de doncs, deixar-se arrestar com sempre havien fet, van contraatacar per defensar doncs, els seus espais i la seva dignitat. I aquella espurna, liderada per figures com és la Marsha P. Johnson, van centre doncs, manifestacions i disturbis que van durar dies.
2: Sí, i un any després, al 70, es va organitzar la marxa per la alliberació de Christopher Street, que van recórrer 51 illes de cases fins a Central Park, sent d'alguna manera com el primer desfile de l'orgull de la història, tot i que en veritat no era com el que coneixem avui, sinó era una manifestació.
0: Sí, okay. Vull dir que sempre es diu, no?, que més enllà de la part festiva i una part reivindicativa, aquí totalment. Directament és que era una espècie de revolució.
2: Clar, o sigui, va néixer com una reivindicació i després doncs s'ha ampliat, bueno, per també ser un dia com de celebració. Sí. De tot el que s'ha pogut doncs, guanyar, no? A nivell de drets.
1: Però això crec que sí que quedi clar que en aquella època no celebraven res, sinó que reclamaven el dret a existir sense por, i en aquest mateix dia que es va fer aquesta manifestació hi van anar activistes de Los Angeles, de Chicago, de San Francisco, i tots aquests, o sigui, es van reunir allà i van sortir tots al carrer, no?
2: Mm-hmm. Exacte, perquè no oblidem que bueno, encara avui més de 70 països criminalitzen les relacions entre persones del mateix sexe, i en almenys 5 d'elles es castiga amb la pena de mort, per no parlar també del cas de les persones trans, que és encara...
0: Sí, encara més bèstia. I això és el que passa des dels estats, que és gravíssim, però hi ha estats en els que això no es permet, o almenys sí que hi ha una llei que ho regula, hi ha uns drets, i tot i així hi ha gent que aquests drets se'ls passen per on se l'han de passar, i segueixen passant coses molt greus. Ni tan sols a vegades els estats són capaços, tot i que legalment ho protegeixin, de fer-ho després també a la pràctica.
2: Totalment. I que a vegades també, a mi hi ha una cosa que em sobta molt, que hi ha molta gent que a vegades critica el tema de l'orgull, o per exemple aquí, no?, que diuen, si ja teniu tots els drets que tenen les persones hetero, bueno, pues perdona. O sigui, tenir els mateixos drets no vol dir tenir el mateix tracte.
0: Una cosa és tenir drets i l'altra els drets efectius, no?
2: Exacte. O sigui, al final, el fet de no tenir, jo què sé, la mateixa seguretat quan s'usa al carrer, crec que ja és una cosa importantíssima per la cosa de reivindicar.
1: Sí, hem avançat, és això, però que encara ens queda molt camí per fer i hem de ser honestes, que és que, com hem dit, l'orgull que veiem avui als grans desfiles no sempre representa tothom, ni molt menys, i aquí és de fet on neix el concepte d'orgull crític, que ara us ho explica la Paula una mica.
2: Exacte, de fet, el que passa és que ja veus dins del moviment, com per exemple l'activista Javier Saez, que critiquen que el model actual de l'orgull pot arribar a ser excloent, no?, perquè sovint està pensant només, doncs, per aquells de classe mitjana.
1: Clar,
2: i alta,
1: és fort, com,
2: i blancs.
1: És fort com dins d'aquest col·lectiu i d'aquest orgull. Mm. També, això, Javier Saez diu això, no?, que només està pensat aquesta desfilada per nois gais de classe mitjana alta. Clar, com es discrimina també dins del mateix col·lectiu,
2: sí,
1: no?
2: Que, o sigui que a vegades...
1: Que sovint ja està pensat per una mirada com d'homes dins del col·lectiu.
2: T'anava a dir, potser com la part del col·lectiu que... No que tingui més drets, perquè tampoc es tracta de comparar, però que, bueno... Que poder són els que sempre estan a la primera línia i els que més visibilitat tenen, no?
0: Això pot ser, però pot haver-hi un punt trampós en el sentit de dir, escolta, una cosa és que hi hagi més privilegis dintre del que és tenir pocs privilegis,
2: sí,
0: però que també s'ha de tenir en compte aquests pocs privilegis. No sé si m'estic explicant.
2: Sí, sí, o sigui, totalment, però crec que també a vegades, com quan es parla del col·lectiu, moltes vegades es redueix als homes gais.
0: Sí, sí.
2: I, pues, es... Bueno, és que mai es dona visibilitat a les persones... Sí. Bueno, a les dones lesbianes, a les dones bisexuals...
1: Sí. Sobretot, després, crec que les persones també més afectades, que queden com més al marge, són les dones trans.
2: Sí.
1: Com que els homes trans sí que tenen... Els nois trans tenen més privilegis, perquè al final acaben...
2: En
1: el moment que tenen el cispassing i que...
2: Sí.
1: Tal, acaben tenint els privilegis com que la societat els atorga als homes.
2: Sí, això ho havíem parlat en algun programa, no, del cas de l'influencer del Melo,
1: sí,
2: que ara, o sigui, és un noi trans i que sempre diu, no, que ara que ha fet com la transició i el que deia la Berta, que té com cispassing, que realment sent tots aquests privilegis que abans de fer la transició,
1: clar,
2: no tenia.
1: Això és fort perquè has vist les dues versions i has vist com la societat et tracta de maneres diferents, no?
2: És que tant de bo tothom com pogués veure les dues perspectives per tenir més empatia.
0: Sí, entendríem, sí, moltes coses, jo crec.
2: Pues sí, tindríem molta més empatia.
0: Sí, sí. Però estem, bueno, d'acord.
2: Tornem una mica.
1: Reconduïm la situació. Hi ha activistes com Laura Bugalo que, bueno, més o menys el que diuen és que no podem lluitar només per la nostra petita parcel·la, no, de drets, si el sistema encara deixa, com hem dit, doncs, molta gent al marge, com poden ser, per exemple, les dones trans, no? Que l'orgull ha de ser una barrera humana, doncs, contra els discursos d'odi, i hem d'optar, doncs, per una visibilitat real de les identitats que sovint queden fora del focus, doncs, com hem dit, les lesbianes, les persones trans o les migrants, no?
2: Clar, però clar, també aquesta part més política i d'alguna manera incòmoda, doncs, no ven tant. Per això també, doncs, moltes marques prefereixen agafar només la part estètica de la bandera per netejar la seva imatge.
1: Exacte, i aquí arriba el tema del pinkwashing, que aquesta estratègia de màrqueting, doncs, com ja més o menys vau intuir, consisteix a utilitzar, doncs, l'arc iris, l'art de Sant Martí, per guanyar credibilitat i consumidors sense fer millores reals per la comunitat.
0: No? Però pinkwashing no és només en el col·lectiu, sinó en general en lluites socials, no?
2: No, o sigui, depèn. Hi ha diferents noms. O sigui, per exemple...
1: Hi ha molts pinks, molts washings. Hi ha,
2: sí,
1: el purple washing.
2: Està el purple washing, que és el que fan, per exemple, pel 8M. Que,
0: sí. O sigui, el pinkwashing és només amb el col·lectiu.
2: Sí,
1: Ara sí. El terme pinkwashing es va crear originalment per les campanyes de càncer de mama.
0: Mm-hmm.
1: I moltes marques venien productes amb el llacet rosa fent servir... o sigui, hi havia marques que venien productes així amb el llacet i després feien servir substàncies químiques sospitoses de ser cancerígenes. Yeah, llavors dius, alguna quadra.
2: Clar, que
1: el
2: terme simplement...
1: aquest va néixer això, per al càncer de mama. Però després...
2: Es va...
1: S'ha expandit,
2: sí,
1: i ara actualment fa
2: s'utilitza
1: referència...
2: Més.
1: Sí, per... les marques que saben de, o sigui, que posen la bandera del col·lectiu per vendre els seus productes.
2: Exacte.
1: Realment és això.
2: Però bueno, que és això el que dèiem abans, que també tenim el purple washing pel tema del feminisme en general, quan les marques tipus, jo que sé, Inditex, et fan una samarreta al mes de març que posa feminist, que últimament ni tan sols fan això, perquè ja no els interessa ni vendre que són feministes, però que sí, fa uns anys que sí que es feia, quan després tenen nenes explotades fent les samarretes, que...
1: Sí. I la polèmica que hi va haver aquella de Dolls.
2: Va ser el desigual, sí. Això. Sí, també. Bueno, una movida rara.
0: No sé de què em parlo.
2: Vale, va haver un moment...
1: És que no ho sé, jo sé que tu ho saps, això, perquè
2: sí.
1: Em sona que ho vam parlar.
2: És perquè es va moure molt per TikTok, i jo una altra cosa no, però vamos.
0: TikTok? És casa teva, no?
2: Online tot el dia. Va haver una, com una moguda una mica que desigual va fer com unes samarretes que posava I'm not your doll o algo així, o al revés, com algú que jugava amb la paraula muñeca, que és com una paraula que s'utilitza molt per anomenar a les dones trans en anglès, i aleshores va anar, o sigui, com que van fer tota la campanya d'aquestes samarretes amb dones com l'Esther Expósito i com dones que són extremadament normatives i que entren dins del canon de bellesa, i llavors van sortir activistes com per exemple la Samantha Hudson, doncs, com una mica criticant el fet de la campanya.
1: Clar,
2: no?
1: És que mira que tenen gent per agafar una Samantha Hudson, els aniria perfecte.
2: Sí, i al final tens una campanya que és coherent amb el missatge que tu vols transmetre, però potser agafes a l'Ester Exposito.
0: Clar,
2: potser
0: més que una cosa com molt pensat, potser hi ha com una... de ser torpe.
2: Jo crec que és desconeixença, sobretot, i que moltes vegades aquestes campanyes les fa gent que no està dins d'aquests col·lectius. Clar. I aquest és el problema.
1: I hi ha una campanya, ara que me'n recordo, de Gillette, que van voler fer com... Van voler fer un anunci fa molts anys de... Era un
2: noi
1: com
2: trans,
1: l'home...
2: No?
1: Sí, però hi ha un anunci d'un noi trans que s'afaita per primer cop. Però hi ha un altre anunci que és com sigues l'home modern, i era un anunci de nois que, nens que es barallaven i els pares els separaven, l'home modern que lluita pels... que és feminista...
0: Sí, l'home modern és el que...
2: El que no és un neandertal.
1: El que s'afaita amb gilet és l'home que lluita per... és feminista, separa els fills, i tothom se'ls hi va tirar a sobre i van perdre no sé quants milions d'euros amb aquella campanya. I el següent anunci, després ja passa a ser el d'aquella pitxa, ja, saps?
2: Bueno, terrorífic. Sí, terrorífic.
0: Del Joaquín.
1: Que van d'un extrem a l'altre, vull dir, que aquí es va veure molt clar.
0: I faig una mica d'advocat del diable, potser, però no pot tenir un punt positiu en el sentit de, si les marques identifiquen que posar una bandera, per exemple, d'una lluita social com aquesta, els seus productes fa que es venguin més, vol dir que hi ha una majoria social, o almenys una part important de la societat que està a favor d'això, i que per tant pot arribar a ser un bon símptoma, tot i que tingui els problemes que esteu explicant.
2: O sigui, sí, però no ho fan amb un interès social, ho fan amb un interès econòmic, i aleshores... Jo,
0: però
2: per
0: potser
2: mi...
0: el diagnòstic sobre com està el món, no?
2: Sí,
0: o
2: sigui, sí,
1: clar, que
2: ho
1: hagin,
2: pots llegir d'aquesta manera.
1: Que ho hagin de fer perquè els funcioni vol dir que algú està canviant, no?
2: Sí, però al final no deixen d'enganyar l'espectador.
1: No, això és veritat.
2: Ai, el consumidor. Ja me lio. Però... Això és perquè tu ets molt bo i intentes veure la part positiva. Jo soc més radical.
0: No, jo perquè m'agrada remoure una mica tot.
1: Girar-ho. Després escoltarem a l'Òria que ens parlarà d'això.
0: Sí,
1: ja veurem.
0: Sí.
1: Bueno, de fet, un 79% de la comunitat creu que les marques que en recolzen només pel seu benefici propi, o sigui que ja un 80% de la gent ja creu que les marques estan en el seu benefici, o sigui que,
0: sí.
1: I només un 12% creu que són sincers.
0: Gent que no escolta gent de carrer.
1: Exacte.
0: Normal,
1: sí. Exacte.
2: Fatal. Hauríem d'estar ja connectat.
1: I és això, que hi ha empreses que es posen la bandera al juny però que han donat més de 10 milions de dòlars a polítics que s'oposen als nostres drets, o pitjor, empreses que no respecten internament la identitat legal de les seves treballadores trans, no? Que això també van sortir casos.
2: O que directament no tenen treballadores trans.
1: Exacte. Bueno, és que
2: ja
1: he dit molt.
2: En fi, però bueno, per parlar-ne a fons també hem demanat ajuda a l'Òria, com ha dit al principi del programa la Berta, que és publicista, i ens ha enviat un àudio que, bueno, escoltem què ens ha dit.
3: Bona tarda, sóc Nadia Reu i sóc publicista, i com a publicista considero que les marques tenen una gran capacitat per generar visibilitat, promoure la diversitat i contribuir a una societat més inclusiva. I les campanyes amb representació de LGTBIQ+, poden tenir un impacte molt positiu quan estan alineades amb les polítiques, els valors i les accions de l'empresa. Quan això ja no va lligat és quan apareix el famós pinkwashing. El problema apareix quan aquest suport es limita a una estratègia de màrqueting puntual, especialment durant el mes de l'orgull, com el que ens trobem ara. Veiem marques que canvien el seu logotip els colors de l'Arc de Sant Martí, o publiquen missatges de suport, o llancen campanyes emocionals, però quan l'estan allà no desenvolupen accions reals a favor de la inclusió. Per això és important saber identificar el pinkwashing. Una de les primeres preguntes que ens hem de fer és si és el compromís de la marca és constant o només apareix en aquest moment de l'any. També hem d'observar si una empresa disposa de polítiques d'inclusió, o si fomenta la diversitat dins els seus equips, o si col·labora activament amb entitats que treballen per aquests drets. La coherència és un altre element clau. Si una marca defensa la diversitat en la seva comunicació, però les seves pràctiques empresarials no reflecteixen aquest valor, és legítim qüestionar-s'ho. Al cap i a la fi, els consumidors són cada vegada més crítics i valoren les accions per sobre dels discursos. Des del meu punt de vista, les marques tenen el dret i fins i tot la responsabilitat de posicionar-se en qüestions socials. Tanmateix, aquest posicionament ha de ser honest, coherent i sostingut en el temps. I la comunicació no pot substituir el compromís real. Així doncs, la diferència entre una campanya inclusiva i el pinkwashing cau en la coherència entre allò que una marca diu i allò que fa. Quan els valors es comuniquen i es practiquen alhora, és quan es genera confiança i quan el consumidor confia en aquella marca. Quan només es comuniquen és quan es corre el risc de convertir una causa social en un simple eina comercial, i és d'on deriva

0: és que has de ser molt transparent. Si ets una empresa privada, doncs tot ho pots portar d'una altra manera. Escolteu, em fa molta pena això. Molta pena.
1: Última secció.
2: Albert, havies de posar música trista, ara.
0: Oh. Última secció de la temporada.
2: No passa res. Aquí no ens morim, seguirem pel que necessiteu. Si voleu algun dia trucar-nos, podeu.
3: Home, aquí dos veus expertes.
0: Heu estat bé o no?
3: Molt. Home, molt còmodes.
2: Ens hem passat molt bé, no s'ha notat.
3: Nosaltres ens dones un micro per xerrar del que vulguem i bueno, ja està, clar, ja està, comprades.
2: El problema aquí és deixar-nos xerrar el que vulguem.
0: No, el problema no, al revés. Crec que hem après molt, ens encanta que ens acompanyeu durant aquests programes i ja sabeu que sempre que voleu tornar... Doncs això està obert també el que queda temporada, eh? Vull dir que si algun dia diu, ai, m'avorreixo,
2: que no crec
0: que passi...
2: La Paula, jo no hi soc gaire, però la Paula sí,
3: eh? Si algun dia de molta calor, vinc aquí,
0: doncs,
3: no, que tenim l'aire.
0: Ràdio Sant Boi, refugi climàtic.
2: Exacte.
0: Ferta Vallès, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Paula Pasqual, molta gràcies, una abraçada. Seguim a explicar més coses.

0: Els finals, Jacob. Què em pots dir dels finals?
1: Bueno, que sempre estan bé, no? Sempre
0: bueno,
1: ens agraden. Bueno, a veure, en general...
0: Hi ha finals...
1: Això és veritat, això és veritat. Avui espero que us quedeu almenys amb bon gust, perquè parlarem de, bueno, de, jo crec, un dels... Com fer un bon final, un dels millors finals de la història del cinema, crec jo. Acabo de donar-me que he fet un spoiler, perquè jo pensava deixar la pregunta de si és un bon final o no, tot i que, bueno, és Billy Wilder, havia de ser un bon final.
0: I que no ens portaries aquí a analitzar una brossa, diguéssim.
1: No, no, parlarem de mals finals, també, eh? Però, evidentment, doncs, no, avui sona aquesta música perquè, bueno, sona aquesta música perquè la canta la Marilyn Monroe i estem a punt de parlar de Some Like It Hot, traduïda al castellà com Con faldas y a lo loco, i traduïda al català com Ningú és perfecte, que justament és l'última frase del film. És tan bo al final que pot donar-li nom a la pel·lícula, imagina't.
0: Ostres, no sé si ho havia vist mai, això. La última frase de la pel·lícula que serveixi com a...
1: Sí, sí, quan van fer la traducció de la pel·lícula al català, em sembla, fins i tot m'explicava mon pare, que van fer una enquesta o així, a TV3 o alguna cosa així, per decidir doncs, quina era el millor, no? Hi havia diferents propostes i va acabar guanyant aquesta. I sí, sí, bueno, doncs veurem. És tan bo al final, ja he dit que sí, però veurem per què. Parlem un moment de la pel·lícula. Estem parlant d'una pel·lícula del 1959. Pot ser que molts dels nostres oients no la coneguin. Aleshores, bueno, us la recomano moltíssim.
0: Fem una mica de context també perquè ens podem situar, clar.
1: Sí, sí, en qualsevol cas, si no l'heu vista, hauríeu, és una de les millors pel·lícules de la història del cinema, uns dels millors actors de la història del cinema, dirigida per un dels millors guionistes de la història del cinema.
0: I podríem seguir, no?
1: Val la pena, sí, sí, una estona. Doncs
0: la gent que portava el càtering, els actors, era...
1: Això ja no ho sé, però segur que sí, perquè va quedar molt bé. Aleshores, de què va aquesta pel·lícula? Bé, la premissa bàsicament és uns pobres músics que estan en bancarrota, no tenen ni un duro, doncs queden embolicats amb la trama, amb uns mafiosos, etc, etc, i no troben cap altra solució per escapar d'aquest embolic que, bueno, fer-se passar per dones perquè no els hi donen feina, es disfressen de dones per poder pujar a un tren, que hi ha una banda, diguéssim, una banda de música de femenina, suposo que era, no sé, 1959 era raro això de bandes mixtes, sí. I aleshores s'han de disfressar i doncs, bueno, hi ha tot el peripè que podem esperar d'una pel·lícula d'aquest estil de comèdia, no?, d'embolics d'una banda i de l'altra. O sigui, el tren, doncs, diguéssim, un dels dos protagonistes, no?, dels dos músics, el Joe s'enamora de la cantant, que és la Marilyn Monroe, la Sugar Cane, i després a l'hotel un milionari s'encandila amb l'altre, diguéssim, amb en Jerry, que, bueno, va disfressat de Daphne, i això, no?, doncs el que deia, com si fos una comèdia de Shakespeare, embolics per una banda, per l'altra, per tot arreu, i mentrestant escapen de mafiosos, que és molt divertida. Però justament, la setmana passada parlàvem dels principis. I concretament vam parlar dels 5 primers minuts, 5 minuts i 25 segons de The Social Network, no? I parlàvem, doncs, potser doncs, que no cal una escena d'acció trepidant, que no és necessari que ens enganxin des de la primera escena, no? Que tenim una mica de temps per plantejar la intriga, que no cal començar allò com si fos Missió Impossible, no? Per dir-ho d'alguna manera sempre.
0: Simplement ens ha de posar les bases del
1: que ens ha de posar les bases, que potser el més important és que estableixi temàticament la pel·lícula, no? Que ens

0: que ens prepari una mica pel que veurem, que plantegi quin és el dilema central, no? Quin és potser fins i tot el tema en aquest sentit, diguéssim, moral, no? De dir quina serà la moraleja del final. Mm-hmm. Ara no sé com es diu moraleja en català. No?
1: Sí,
0: tu saps? Ara et faré quedar malament. És igual, bueno, jo també.
1: Avui estic espessat, eh? Ostres, no em surt ara. La tinc allò a la punta de la llengua. Ara bueno, us ho direm.
0: Si no, que algú truqui, no? Doncs això, en canvi, jo la setmana passada vaig estar argumentant que aquesta...
2: Lliçó.
0: Que no és necessari, com?
2: Lliçó, no?
0: Lliçó, bueno, sí, no sé, no sé si aquí queda... tan específic com Moraleja, però vinga. Doncs això, jo vaig estar dient tot això i avui vinc a contradiure'm, a dir exactament el contrari del que vaig dir. Aquesta pel·lícula comença amb una escena d'acció trepidant, de sobte apareixen uns cotxes en pantalla, corrents pels carrers de Nova York, gàngster, policia, tiros, veiem que estan perseguint un cotxe, diguéssim, de morts, no? d'enterramorts, sí. d'això, i de sobte veiem que comencen a disparar, que foraden el taüt, on hi hauria d'haver un mort, però comença a sortir líquid i no és sang, és licor, perquè estem, bueno, la pel·lícula és del 1959, però està situada una mica abans, en plena llei seca, etc. Llavors, clar, la policia està perseguint uns traficants
1: d'alcohol.
0: D'alcohol, exacte. Doncs això, sembla pràcticament Missió Impossible, si no sí, perquè, sí, sí. com deia, és el 1959 i és una mica menys espectacular. I no tenim el Tom Cruise allà.
1: Mica més...
0: No hi ha explosions, sí. o sigui, hi ha un moment que el cotxe derrapa i, bueno, sembla una mica com si fos de dibuixos animats una mica, no? Vull dir, és una mica allò, dius, vale, és velleta, però
1: saps
0: tot
1: com,
0: i així...
1: Saps com aquelles històries que és com un llibret que vas passant molt ràpid, sí. les fulles, una mica...
0: Sí, sí, una mica així, com si fos allò en plan de nens petits. Tot i que haig de dir que a mi em va sorprendre la primera vegada que la vaig veure, perquè, clar, jo m'esperava una pel·lícula antiga, no? Ja saps que són més lentes, en blanc i negre i tal, i de sobte realment comença al mig de l'acció i tal, i dius, ostres, va, això...
1: Clar, et sorprèn el ritme, potser, no?
0: Sí, sí, no, i... Jo haig de dir que conforme he anat veient més pel·lícules antigues bones, és sorprenent perquè no són més lentes. Mm. Hi ha algunes coses que potser sí que no t'estan tallant el plano cada 5 segons perquè no tens tant de dèficit d'atenció, no? És veritat que potser no es prenen en alguns moments doncs, més contemplatius i tal, però en general és bastant flipant, això, sobretot amb els bons guionistes, no? Amb Billy Wilder, etc., que són molt picats, que passa una cosa i passa una altra i passa una altra.
1: El que no pots fer a través de focs artificials, diguéssim, ho fas a través de guió, no?
0: Sí, totalment, i tota l'estona passant coses, potser fins i tot més que en moltes pel·lícules que veiem ara, no? Que, bueno, després en parlarem de mals finals.
1: Clar, que pot passar molt i alhora no passa res.
0: Sí, exacte, bueno, és que just estava revisant per contrastar una mica que Avatar, per exemple, és una bona pel·lícula i és molt trepidant i tal, però al final són potser 40 minuts de tiros que dius que van passant coses, i tal, no sé.
1: Trepidant, eh?
0: Bueno, hi ha el moment aquest de dir, ostres, escolta, aconseguiran arribar, què passarà amb Dolores? Hi ha unes quantes preguntes, no?, de dir, home, si passarà... O sigui, no és Transformers, no estic parlant d'una pel·lícula tan... O sigui, és Avatar, és una de les pel·lícules que ha recordat més diners i és una molt bona pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: M'arribes a escoltar el meu jefe, s'enfadaria, potser m'acomiada i tot.
1: No li agrada Avatar?
0: No, és molt fan d'Avatar.
1: Ah, molt
0: fan. Sí, si em sentís parlar malament d'Avatar, diria, no tens criteri.
1: Però bueno... Llavors, per si ens està escoltant, Avatar espectacular i puja de sou també. Què més?
0: Doncs és curiós, no?, el que deia, que és al contrari del que comentava la setmana passada. Aquesta escena trepidant d'acció, de trets amunt i avall, de cotxes i tal, de gàngsters, què té a veure amb el tema de la pel·lícula, no? La pel·lícula va de dos homes que es disfressen de dona i estan, diguéssim, en una banda i que va d'amors, de lius, d'embolics, de si en realitat t'estimo, de si no, de si què passa. Què té a veure aquí els gàngsters?
1: Clar.
0: O sigui, realment això és plantejar el tema moral de la pel·lícula? No. Però bueno, com que és Billy Wilder, doncs li deixem fer el que sigui. Realment sí que és veritat que aprofita, diguéssim, per plantejar, no?, i remarcar aquest punt dels gàngsters, per plantejar, diguéssim, el que hi ha en joc, no? Que tu sàpigues clarament tota l'estona el que fa que sigui encara més divertida la pel·lícula, no? És a dir, no només hi ha tots aquests embolics, sinó que a sobre els està buscant la màfia. I això fa que tota l'estona doncs, hi hagi més aquesta tensió, aquesta cosa que fa totes les escenes, diguéssim, encara una mica més emocionants, més divertides. També, evidentment, doncs, el 1959, com deia, és important, diguéssim, justificar, perquè un home ha d'estar molt malament per disfressar-se de dona, com dic, almenys el 1959.
1: Clar, en aquest moment era el que era tot, també, clar.
0: Bueno, així doncs, com s'ho fa aquesta pel·lícula per tenir un bon final? Perquè, com vaig dir la setmana passada...
1: S'ha de connectar amb l'inici, no? Moltes vegades.
0: Exacte, això és el que jo vaig dir, però sembla que aquesta pel·lícula potser no ho fa. Aleshores, estic a punt de dir que Some Like It Hot que Ningú és perfecte, escrita pel gran Billy Wilder, és una mala pel·lícula. Bueno, parlem primer dels mals finals. Els mals finals entre cometes, no? Però que potser no aconsegueixen donar-nos aquest toc d'eufòria, no? Que esperem al final d'una pel·lícula. Aquesta idea que plantejaré ara, vull remarcar que no és meva, eh? Vull dir, moltes de les coses que parlo aquí, diguéssim, són coses que he anat llegint i sobretot de molts videoassajos, que si us interessa, diguéssim, el món del cine, us agrada una mica aquest rotllo, recomano moltíssim, si enteneu l'anglès, això sí, The Closer Look, que és, té un vídeo en el seu canal, que parla justament de com fer un superbon final, parla del final de Matrix, remarca que és molt bo i el contrasta amb el final de Casino Royale, no? I justament el que argumenta és que mentre que Matrix, doncs, diguéssim, hi ha el moment del clímax, no? Dius, ostres, què passarà? Aconseguirà sí o no? Tal, pum, i ja està, s'acaba la pel·lícula. O sigui, no són pràcticament ni 3 minuts, no? I ja s'ha acabat la pel·lícula i, bueno...
2: s'estalvia els extras, diguéssim.
0: Exacte, et deixa amb ganes de més, no? Sobte dius, uau! Tot ha acabat, totes les trames que s'havien plantejat, tot acaba alhora. Ostres, doncs és fantàstic, no? I això contrasta amb Casino Royale, que potser s'entreté doncs, més, no? I argumenta que la pel·lícula acaba a la meitat i l'altra meitat de la pel·lícula doncs, és una trama completament separada i tal, que pot estar molt bé, és a dir, és una molt bona pel·lícula i ell mateix diu que és de les seves preferides de James Bond, però, però bueno, té aquest punt doncs, que potser al final no acaba de funcionar tan bé com esperàvem. Aleshores, també és veritat que no és l'únic problema que pot tenir un final d'una pel·lícula, no? A mi em sembla que aquesta qüestió del timing, del temps, és molt important, però hi ha altres coses. Hi ha també el fet que parlàvem al principi del plantejament aquest moral, no? És a dir, el que establíem al Social Network, no? Està parlant de les relacions, està parlant de si aquesta persona és o no és mala persona.
2: Sí.
0: En canvi, doncs, hi ha algunes pel·lícules que potser o no ho estableixen o ho estableixen massa evidentment, no? Per exemple, doncs pensava en això, en Avatar, no? Que té al principi tot un monòleg del protagonista dient literalment la lliçó moral de la pel·lícula. Potser sí que lliçó funciona.
2: Sí. No, sí, és que ho he estat mirant abans i sí que és lliçó moral. Sí,
0: doncs
2: sí.
0: Ja està.
2: El nostre lingüista Albert Vilar ens ha fet la feina.
0: En aquest cas, Avatar, bueno, sí que per mi aquesta narració inicial és potser una miqueta cutre, no? És a dir, t'explica literalment, ei, la pel·lícula va d'això i després has passat dues hores dient-te, sí, mira, en efecte anava d'això i aquí tens tots els exemples de com és que anava d'això. Tot i que després això, al final, doncs tampoc està molt relacionat amb aquest tema, no? De dir, el fort contra el dèbil i tal, bueno, al final, diguéssim... Bueno, no vull fer spoiler, no? Vull dir, tampoc no sé si podríem acabar de justificar que realment ve d'això. També Don't Look Up, la pel·lícula que hi ha de Leonardo DiCaprio, la Meryl Streep, la Jennifer Lawrence de fa un parell d'anys, del Meteorit, que a mi m'encanta, o sigui, com a comèdia la trobo boníssima, però sí que entenc que hi ha gent que li sembli doncs, potser massa políticament carregada o massa evident, no? Que la part...
2: Que et diu molt clarament quina ha de ser la teva opinió respecte a allò que estàs veient, no?
0: Sí, exacte. Que potser és una mica exagerat, tot i que, bueno, veient com està...
2: No, és que... En fi, podries anar molt lluny i molt llarg i et quedaries curt. Et quedaries curt.
0: Totalment.
2: En fi.
0: Bueno, sí, és flipant que fins i tot amb l'evident que és hi ha gent que no acaba d'entendre.
2: Avui això no té res a veure, però estava mirant sempre a l'inici del programa, diem tres notícies així com més d'actualitat internacional i en general. No, o sigui, he començat a anar enrere i no he trobat un guió en el que no hi hagués cap de les tres notícies de Donald Trump.
0: Cada dia. I alhora, bueno, sí. Com pot ser que estiguem tan fixats, no?, també en les notícies dels Estats Units, o sigui,
2: sí, però perquè ho acaben condicionant tot. I vas a la benzinera i penses en Donald Trump. Sí, que és així.
0: Sí, no, i tant, cada cop més. Bueno, doncs aleshores, tornant
2: a la
0: pel·lícula, aleshores, el que dèiem al principi de Ningú és perfecte, no estableix la trama de la pel·lícula, què passa, no? De què va? És dolenta? Evidentment, no. Al final de Ningú és perfecte, com ja dic, és perfecte. Valga la redundància. I per què? Doncs perquè és curtíssim, perquè en 3 minuts, això és del que volia parlar, no? L'altre dia parlem els 5 primers minuts de Social Network, doncs els 3 minuts últims de Ningú és perfecte, és que és perfecte, és que soluciona totes les trames que hi havia iniciades, des de la trama, diguéssim, de que s'ha enamorat de la cantant, des del milionari que s'ha enamorat de l'altre company, des de totes les coses es resolt en 3 minuts, no? És espectacular. O sigui, què més podem demanar-li a una pel·lícula?
2: O sigui que tot al final acabi tancant-se i que quedi rodó, no?
0: Exacte. O sigui, bueno, com cada setmana dic el contrari que l'anterior, eh? Sí. O sigui, estem parlant d'art, si voleu opinions consistents, podem parlar de política, podem seguir parlant de Donald Trump, si vols.
2: Sí, clar. Però... bueno, no, consistents... consistents no massa.
0: Bueno, Donald Trump no és consistent, però la meva opinió sobre ell,
2: ah,
0: sí.
2: Ah, això sí.
0: Però, bueno, això, al final de Ningú és perfecte. És perfecte, independentment del principi. El principi no té una gran profunditat. Hi ha uns mafiosos, uns pobres músics en bancarrota que queden embolicats a la trama, com deia, i no troben altra solució, doncs això, no? Que disfressar-se de dona i aconseguir el bitllet de tren per escapar lluny. Però és que amb aquest final la pel·lícula aconsegueix una dimensió temàtica. O sigui, justament el brètol, que no respecta les dones en absolut, que sacrifica, acaba sacrificant tots els diners que té per la noia de la que s'ha enamorat i arrisca la seva vida mentre fuig només per animar-li. Sí que és veritat que és culpa seva que estigui trista, però bueno, això és un altre tema, no? De fet, he mentit una mica, o sigui, sí que és veritat que aquest final, aquesta resolució, la planteja brillantment a Billy Wilder al principi de la pel·lícula, doncs mentre estan fent la trama, no?, que estan buscant feina, que no hi ha manera i tal, i la noia l'acaba deixar plantada, doncs el troleja, no?, i li diu, va, doncs mira, disfressa't, etcètera, etcètera, i ja et plantejo això, que és un brètol, que no té cap mena de consideració per les noies amb les que està, no? Però la qüestió és aquesta. Al final no és bo perquè et sorprengui, perquè hi hagi una gran revelació, no?, com podríem esperar de dir, ostres, és que de sobte, això, no?, The Usual Sospechosos Habituales o alguna d'aquestes pel·lícules que té un final que trenca completament. No és necessari. Per un bon final, doncs, cal, evidentment, resoldre totes les trames. Com més ràpid, millor. Però és que és això, no va d'una gran revelació. Tots sabem, des de mitja pel·lícula, que la Marilyn Monroe acabarà assabentant-se que el milionari és, en realitat, el saxofonista. Tots sabem que en algun moment, doncs això, el milionari de debò s'assabentarà que està enamorat d'un home. Tots sabem que no els atraparà la màfia i que aconseguiran escapar. Ni tan sols ens ho intenten fer oblidar. Però de sobte, una pel·lícula que semblava una simple comèdia d'embolics pren una dimensió moral. I en 3 minuts s'acaba la pel·lícula. És un gran final perquè tot es resol en 3 minuts. I ens quedem amb ganes de més.
2: Doncs aquesta secció del Jacob Ràfols, que també ens ha resumit d'aquesta manera i que també ens quedem amb ganes de més.
0: Sí,
2: amb ganes de més. La setmana que ho tindrem.
0: La setmana que ve.
2: Jacob, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. I got something I want to talk about.

0: Òscar Arjonilla, bona tarda, com estàs?
1: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal?
1: Estic bé. Sí, he anat passant la setmana. Sí, estic bastant bé.
0: Et vam veure diumenge, et vam veure dilluns una estoneta, també.
1: Sí.
0: L'inici del programa.
1: És que...
0: Però avui és quan torna l'Òscar Arjonilla de les seccions.
1: Perquè jo vaig venir...
0: Que ja ens agrada, ja.
1: Clar, jo vaig venir aquí el diumenge i, a veure, va ser un partidàs i m'ho vaig passar bomba, però
0: per
1: clar...
0: Per fer el partit d'Espanya, eh?
1: Per fer el partit d'Espanya, clar. Però diguem-ne que era una cosa diferent al que estic acostumat. Així que he tornat a la zona de confort.
0: Sí, zona de confort total. Per cert, abans de continuar, recordem, d'aquí dos dies, dissabte de matinada, a les dues... Espanya-Uruguai.
1: No sé si us acompanyaré, ho
0: ja,
1: sento.
0: Ja m'imagino, ja m'imagino.
1: Però mira...
0: Però bé, nosaltres farem el partit, per tant.
1: No, us escoltaré, això sí. Això ho prometo. Però, a
2: no,
1: bueno...
2: No hi ha Renfe de tornada, no? A les dues de la matinada.
1: No, no, pel que sigui, no hi ha Renfe, ni ferros, ni res. Però avui no vinc a parlar-vos de futbol, no. Avui vinc a fer la meva secció dels dijous, que després va passar a ser la dels dimecres i que ara, excepcionalment, torna a ser un dijous. A veure... Tots els que sou aquí sabeu de sobres que sóc un friqui dels Beatles.
0: Sí.
1: Però molt friqui.
0: Una bona estona.
1: Bastant friqui. Però, per estrany que sembli, fins ara només he fet una secció dedicada a ells. Concretament al John Lennon, l'estiu passat. Així que m'he dit, això no pot ser.
0: S'ha de fer una secció de cadascun d'ells, no?
1: Sí, clar, òbviament.
0: Sí, i de les mares, dels pares de cadascun d'ells, dels germans,
1: veure,
0: dels amics, dels coneguts...
1: Tu pensa que són quatre Beatles,
0: sí.
1: I llavors, si faig una secció d'un Beatle cada any... Tinc per 4 anys.
0: Perfecte,
1: així que...
0: perfecte.
1: Total, que avui, senyores i senyors, tindrem la història d'un Beatle. Amb tots vosaltres, el Beatle tranquil, el Beatle espiritual. Si voleu, el Beatle avorrit. George Harrison. My mind set on you. Got my mind set
2: on you. But it's gonna take money. Aquesta cançó és de George Harrison?
1: Aquesta cançó és de George Harrison,
0: no
1: a que no
0: brutal,
1: ho sabies?
0: No ho sabia.
1: No ho sabia.
0: No tenia ni idea. Espectacular.
1: Jo vaig fins que no vaig veure el videoclip, no sabia que era d'ell.
0: Que fort.
1: Som el 25 de febrer del 1943 a Liverpool, Anglaterra. A part de pel club de futbol, Liverpool és famosa per ser la ciutat on van néixer els quatre Beatles. Bé, ara us preguntareu, per què precisament he escollit el George Harrison i no el Paul McCartney o el Ringo Starr, que són els que em falten?
0: Per deixar-los per més endavant i per fer una mica de... No?
1: Sí, però també per un motiu molt senzill. Perquè el George Harrison va ser l'únic dels quatre que no va tenir una infància de merda.
0: I ja ens va bé també animar-nos a tots plegats.
2: I que era mitjanament bona persona, avui ho descobrirem, no?
1: Mitjanament. No se li van morir els pares, no el van tractar malament, res. És l'excepció que confirma la regla.
0: Ja m'alegro per ell, ja.
1: El petit George estudia al mateix col·le que el John Lennon, però com era 2 anys més petit, doncs mai s'arriben a conèixer. O sigui, el nostre amic anava a la classe dels cargols i el John, el dels Beatles, no el d'aquí, estava a la de les oques. Per cert, aquell col·le estava al barri de Penny Lane, que és precisament el nom d'una cançó dels Beatles. Penny.

0: Si no sabeu què regalar-me pel meu aniversari, busqueu-me un viatge a Liverpool. De veritat, seré com un nen a Disneylandia.
1: Tens el passaport en ordre?
0: Doncs no.
1: Me no ho has de saber, eh? Amb els canvis que hi ha, tu imagina't bueno, que de sobte de... Pam! Sí. Una europea.
2: Clar, no, jo m'he demanat hora, perquè me'n vaig a Londres i l'he demanat.
0: Ara et fa... Quan et vas?
2: Ràdio Londres.
1: Un tio viscut, l'Albert.
0: Agost. Escolta una cosa, si et vas a Londres, més et val fer-te la famosa foto del pas de vianants?
2: Sí. Allò era a Londres?
0: Allò era a Londres, sí.
2: Ah, pensava que era a Liverpool.
0: No, perquè ells són de Liverpool, però gravaven els discos a Londres.
2: Molt malament.
0: Molt malament.
2: No hi ha música local.
0: Música local. Són anglesos igual. M'estic no desviant. M'estic desviant molt. A veure, un cop va acabar el col·le, es va matricular al mateix insti on estudiava un tal Paul McCartney i els dos es van fer amics. El cas és que el Paul, doncs, li agradava força tocar la guitarra i estava ficat a una banda on tocava un tal John Lennon. Així que va agafar i li va proposar d'unir-se. Tot això, mentre el nostre protagonista tenia només 15 anys. O sigui, molt jove.
1: Jo li veig coses de Broken Keys, aquí.
0: És una referència.
1: És una referència, sí.
0: Clar, el George estava entusiasmat en formar part d'un grup, però diguem-ne que els altres el veien, doncs, com un bebè. Els altres, que en aquell moment tenien 17 i 18 anys.
1: Sí, que tampoc
0: et
1: pensis que ja...
0: Però
1: sí que és cert que amb aquestes edats, quan ets jove, adolescent, aquí sí que dos anys, tres, es noten molt, també.
0: Sí, sí, es nota bastant. Però, vaja, el subestimaven. Com diu el Carles Porta, recordeu aquest detall perquè serà important més tard.

0: has posat una cançó en mono.
1: Sí, és en mono, sí, sí, t'he vist amb els auriculars, sí. La música va per un canal i
0: clar, és que és del 60, no?
1: Clar, és de l'any 63.
0: Clar, és que no... Però sí. Malament els Beatles.
1: No, però sí, sí. O sigui, si et treus un auricular, només escoltes la música.
0: Sí, sí, sí, clar, és el que tinc jo.
1: I si et treus l'altre, només escoltes la veu. És increïble.
0: És molt boig, és molt boig.
1: Bé, els Quarrymen, que poc després es dirien els Beatles, de mica en mica començaven a tenir un cert èxit. Van a bars i clubs d'aquí i d'allà, i en una d'aquestes acaben fent una espècie de gira a Alemanya, concretament a Hamburg. Segons explica la llegenda, durant aquells anys els Beatles els pagaven només amb hamburgueses.
2: M'estàs dient de veritat, eh? Que això,
1: ho sento, ho sento.
2: Això ho has fet, eh?
1: Bueno. Això ho he fet, ho sento.
2: Doncs és comèdia... farem com si res i continuarem.
1: Sí, sí, vosaltres no heu, sentit res de res.
2: No.
1: El cas és que per entrar a Alemanya, el George va haver de passar d'estrangis perquè encara era menor d'edat. Total, que els van enxampar i els van deportar tots quatre. Així que van haver de mirar cap a una altra banda. Si es volien fer famosos, havien de conquerir el món i al 60, conquerir el món significava conquerir Amèrica. Amics meus, acaba de començar la Beatlemania.

0: estadis plens, fans bojos cridant, discos, autògrafs... Jo us ho dic jo. En una altra vida jo vaig ser un fan histèric cridant un concert
1: segur,
0: dels Beatles.
1: Segur.
0: És que, de fet, si jo tingués...
2: I en aquest també. I en aquesta vida també.
0: En aquesta també, però clar, jo
1: amb
0: no puc
1: YouTube
0: anar...
1: Amb el YouTube a casa allà com un boig.
0: Sí, sí, veig el YouTube. És que posant les cançons per la secció he cridat una barbaritat.
1: A veure si et ve de buscar un dia... D'alguna forma segur que es pot fer. Amb algunes ulleres d'aquestes de realitat virtual o alguna cosa així, que es creï com una espècie d'experiència immersiva del concert dels Beatles.
3: Bé, és el
2: però
3: que feien els
2: no,
3: d'Ava, amb
2: no
3: els hologrames.
2: No et van els concerts tribut? Jo vull
0: sí.
2: Un concert tribut de Michael Jackson.
0: No, sí. Jo sóc amic d'un senyor que imita el John Lennon.
2: Ja, però hi ha molts,
0: Sí, clar, hi ha moltíssims.
1: Sí, clar.
0: Però, o sigui, el vaig portar a la uni per fer-li una entrevista. Pregunteu-li a qui vulgueu, és veritat.
2: Parla en anglès, també?
0: És argentí. Imagina.
2: No me quadra.
0: Durant aquells 3 o 4 anys de bulleria absoluta, el nostre amic George li va donar per començar a escriure les seves pròpies cançons. Fins llavors, el duo Lennon-McCartney escrivien tot el que feia el grup, però ara el Harrison s'estava començant a espavilar. Malauradament, el paio no és que li fessin massa cas. Recordeu allò de que el veien com un bebè? Doncs amb les cançons més o menys el mateix. Si un disc tenia 10 cançons, el Lennon escrivia 5, el McCartney 4 i al nostre amic només li deixaven posar una. I encara que tingués 500 idees gestes, només li deixaven posar una per cada disc o dos si sentien supergenerosos. Això va fer que de mica en mica el nostre amic se li fos acumulant una pila de cançons enorme. Igualment, aquí hem de parlar del segon protagonista de la nostra història, la música hindú.

0: aquí m'està agradant aquesta història ja,
1: eh? Sí, sí,
2: comença ja a posar-se interessant.
1: Sí, veritat. Som al 1965. El George, juntament amb els altres tres, està a les Bahamas gravant la pel·lícula Help. La peli no ens importa gens ni mica.
0: Que és malíssima.
1: Sí, és malíssima. Creieu-me, com a bon Beatlemaniac l'he vista i és dolentíssima.
0: La cançó és el millor, no?
1: No, és que la cançó no és ni de... O sigui, aquesta que sonava no és ni de la pel·lícula.
0: No, però això, la cançó Help és el millor.
1: Ah, sí, sí, això sí. És del disc de la banda sonora.
2: Sí, pues anterior, clar.
1: No, però... Sí, sí. O sigui, la peli és... És una barbaritat.
2: No l'he vist, la veritat.
1: Els Beatles eren uns bons músics, però diguem-ne que no eren els millors actors de la història. El cas és que en una pausa del rodatge, al nostre amic George se li apropa un paio, tot vestit de taronja, rapat al zero i amb un puntet al front.

0: Hare Krishna.
1: La tuya, por si acaso.
0: ¿Vols saber el secret de la pau interior i de la reencarnació?
1: Mande.
0: Si acceptes aquest obsequi en forma de llibre, Krishna et guiarà i mai més et sentiràs sol en aquest món.
1: Ah.
0: Et desvincularàs per sempre d'aquest món terrenal, materialista i del sistema capitalista que ho devora tot.
1: Ja, però quant costa aquest llibre?
0: 39,99. Creieu o no, va funcionar.
1: Clar, això és el pitjor. Vull dir que...
0: Va funcionar.
1: Sí,
0: aquell
1: va ser
0: llibre,
1: així, també, no? El...
0: No sé quant costava.
1: Tots aquests teatres que fas és basant-te en exactament els diàlegs.
0: 100% real. Sí. Jo he parlat amb el...
1: És una recreació històrica.
0: Exacte. Sí. Aquell llibre va obrir la ment, entre cometes, del nostre George Harrison. Mm. El paio va començar a fer cançons top espirituals i a estar influenciat per la cultura hindú. Ja sabeu, sitars i coses d'aquestes. Malauradament, a partir d'aquell moment, entra la dolenta d'aquesta història. Senyores i senyors, Yoko Ono.

0: Sempre s'ha dit que la Yoko Ono va ser la culpable de separar els Beatles, cosa que no és del tot mentida, però tampoc és del tot veritat. Us explico. Ara ja han passat uns quants anys de la Beatlemania aquella. Els nostres quatre amics estan fins als nassos dels fans i dels concerts, així que s'han tancat a l'estudi de gravació a fer coses raríssimes. Entremig...
1: Fumar una miqueta? Entre altres coses, no?
0: Entre moltes altres coses...
2: Tot el que es necessités.
0: Sí. Diguéssim. Entremig de tot això ha arribat la Yoko i també l'hinduisme del nostre George Harrison, a qui ningú es pren seriosament. I a sobre tenim que el pobre té com 200 temazos acumulats agafant pols perquè els seus companys doncs, no li deixen posar-los als discos. Vaja, un drama total. Només faltava una guspira perquè esclatés aquell barril de pólvora. O més aviat, una galeta. Es veu que un dia la Yoko es va menjar una galeta propietat del nostre George Harrison. Així que el nostre amic va agafar, li va fotre un cop de punyal John Lennon i va dir, sabeu què? Me'n vaig d'aquí. I ho va enviar
1: aquest
0: tot.
1: Era el budista? Pel... Aquest era el budista?
0: Aquest era el budista.
2: Sí, però
3: una
2: galeta
3: sagrada.
2: No li toquin les galetes.
3: Una galeta
0: és una galeta. Dies després
1: tothom té límits, tothom té límits.
0: No, clar, o sigui, jo per ahí no
1: tranquil,
0: passo.
1: Però clar, jo, la puta galeta no la toquis.
0: Dies després tornaria per gravar unes quantes coses més, però ja era un fet. Els Beatles s'havien separat.

0: Tot per una galeta, eh?
1: Tot...
0: A veure, que hi ha molt de context enrere.
1: Hi ha molt de context, però sí. A més, m'agrada molt dir que els Beatles es van separar per una galeta.
0: Mi també.
2: Clar, que de fet és el doble sentit. També li va fotre una galeta, no? L'una a l'altra.
1: Ben vist.
2: Aquí podem anar rebuscant-ho tot,
1: Òscar. Ben vist. A veure, ara començava una nova etapa en la vida del nostre George Harrison. Era lliure i podia fer el que li donés la gana. Així que va agafar totes les cançons que tenia guardades i les va posar a un mateix disc.
2: I va fer un programa a Ràdio Sant Boi.
1: Un programa, sí.
2: Deia Estils.
1: Sí, gent de Harrison, es deia. All Things Must Pass és un disc boníssim, però clar, té com 20 i pico cançons, així que te l'has d'agafar amb temps. L'any següent li va donar per fer un concert benèfic per combatre la fam a Bangladesh amb un munt d'estrelles convidades. Bob Dylan, Eric Clapton o fins i tot Ringo Starr, el bateria dels Beatles. Es veu que també li va proposar els altres dos, però que el Paul va dir nanai i el John que si ell venia, la Yoko Ono també. Segons la llegenda, el George va fotre un crit que quedaria als anals de la història. Jo, por ahí, no paso!

0: comprar una altra galeta, què?
1: Abans
0: al final tindrem.
2: Sí, sí, no, totalment. Sí, sí. Ah, pots fer-me moltes coses, però no, la meva cookie...
1: No, no, la galeta
2: no
1: és la galeta.
2: No la toquis.
1: Abans de seguir amb la història, us he de parlar de la vida sentimental del nostre George. Mentre era amb els Beatles, va conèixer una tal Patty Boyd. Ella era la perruquera dels 4 de Liverpool i es veu que va ser una cosa així com amor a primera vista. El George l'estimava amb tota l'ànima i fins i tot li va dedicar aquest temazo que esteu sentint ara mateix. Llàstima que poc després la Patty s'engités amb un altre guitarrista anomenat Eric Clapton.
2: Si és que no hi ha manera.
1: A veure, que això us ho he d'explicar bé.
2: No hi ha manera.
1: L'Eric Clapton i el George eren mejos, però es veu que l'Eric i la Patty es tenien ganes l'una a l'altra.
2: Ja passa això a vegades,
1: moltes ganes. Sí.
2: És perillós, Òscar.
1: És molt perillós.
2: Aquí no hem de caure.
1: I diguem-ne que això, doncs, no li va pair massa bé al George. Igualment, tampoc és que s'enfadés massa, perquè, al cap i a la fi, ells estaven llitant al mateix temps amb la dona del Ringo Starr.
2: Mare de Déu, tu. Mare de Déu.
1: Els Beatles eren...
2: Mare de Déu, la que han liat. La que han liat.
0: Ara, Òscar.
1: Gràcies. Els Beatles eren, simplement, els Beatles.

0: El Harrison tornava a la cresta de la onada, però no era feliç. La dona li havia deixat pel seu mejo, que, per cert, toca la guitarra en aquesta cançó.
1: És que per què tenien amics si tens amics, Òscar? Ja t'ho porto dient jo fa molts programes.
0: I també s'havia enganxat a la cocaïna
2: un moment,
0: pitjor encara.
2: Què? Acaba de dir, per què tenia amics si tens amics?
0: Sí, o sigui, no? Sí, sí. Has dit una cosa molt rara i he dit, jo
2: confirmo. Per què tenia amics si tens amics?
1: Abans de criticar, penseu les coses dues vegades. Tu pensa-ho. Reflexiona-ho.
0: Dóna-li una volta.
1: Dóna-li unes quantes voltetes i després ja ho discutim.
2: Vinga, va.
1: Clar, hi ha amics i amics. No?
2: És que has dit amics dos cops, crec, eh?
1: Pues per això.
0: Després hem de sentir
1: de
0: la gravació,
1: amics,
0: perquè no m'he enterat.
2: L'amic del meu amic és el meu bon amic.
1: Pues ara ho has dit.
0: Sí, no? Jo què sé.
1: Si segueixes, Òscar, em fas un favor.
0: Sí, a veure, això, que al Harrison la dona li havia deixat pel seu millor amic, s'havia enganxat a la cocaïna. Ai. I, pitjor encara, tenia una laringitis de l'alçada d'un campanar.
1: La cocaïna fa poc d'hinduista, eh?
0: Però això és la dualitat de George Harrison, yeah. O sigui, estava enganxat a tot i al mateix temps era hindú, una cosa raríssima. Però tot això no el va aturar i es va embarcar en una gira d'un mes i pico pels Estats Units. Tenia la veu ronca i pràcticament no podia cantar, però va decidir tirar-ho tot endavant. Si sentiu gravacions d'aquells concerts, o sigui, és una barbaritat, el tio sí. No pot cantar, yeah. És horrible. El retorn triomfal del Beatle tranquil havia sigut un desastre. Igualment, durant aquella gira va conèixer a l'Olivia Trinidad Arias, em sembla que era de Mèxic, i era una treballadora de la seva discogràfica que amb el temps es transformaria en la seva parella. Estarien junts fins l'any 2001, quan el George va deixar el que ell anomenava el món material. Segons el nostre amic, l'Olivia va ser qui li va salvar la vida. Juntament amb ella, el nostre amic George Harrison va refer la seva vida. Va deixar les drogues i va tenir un fill, el Danny Harrison. El Danny, que ara ja té una edat, és clavat al seu pare i publica coses rares a l'Instagram. Crec que és productor musical o una cosa així. So always look on the bright side of
2: death. Aquesta no és seva, eh?
0: No, aquesta no és seva.
1: Però una mica seva, sí.
0: Una mica...
2: No, aquesta l'ha copiat.
1: No, però és una mica seva.
0: Per què? Mira, escolteu. A veure.
1: Clar, el George, porto una explicació.
0: No, el George també li va donar la Viena cinèfila. Juntament amb els Monty Python, de qui era un fan absolut, va produir La vida de Brian, que és, o sigui, la cançó és la d'aquesta pel·lícula. Així que, en part, sí que és seva. Digueu-me que heu vist la pel·li de La vida de Brian.
2: No, és seva perquè l'ha pagat, claro.
0: Clar, és seva perquè, o sigui, literalment és
2: seva. Ha comprat els seus drets.
0: Heu vist La vida de Brian?
2: He vist La vida de Brian,
1: sí.
0: Menys mal. És que qui no ho hagi vist ja està trigant, perquè és un pel·liculón. Es diu que va arribar a hipotecar casa seva per posar diners per la peli simplement perquè volia veure-la. Aquest paio era increïble.

0: Que mala gent era, però que bé cantava, eh?
1: Sí. Malauradament, el 1980 el seu company, bueno, excompany i amic John Lennon va ser assassinat a Nova York. Aquell dia el nostre George es va quedar en xoc. Més que res perquè aleshores la relació no passava pel seu millor moment. Ja no només era que no es parlaven des de feia 10 anys, sinó que el nostre amic ni el va mencionar quan va escriure la seva autobiografia. O sigui, parlava dels Beatles i de tot això, però no deia el seu nom en cap moment.
0: Això em referia, que era mala gent.
1: Clar.
0: O sigui, molt lleig.
1: És molt lleig, és molt lleig. Clar,
2: I tot per una galeta, eh?
1: Tot per una galeta o... Jo què sé, és que saps de la història dels Beatles i dius, és que al final s'odiaven tots els uns als altres. És una cosa brutal. Aquell fet va fer que el George es replantegués la seva vida i, sobretot, el va acollonir. El pobre tenia por que el que li havia passat a Lennon li passés a ell o a algú de la seva família. Així que es va fer construir una mansió enorme a les afores de Londres que, més que una casa, semblava una fortalesa. Allà es va passar els següents anys fins que va arribar la nit de Cap d'Any del 1999.

0: abans de que parlis del que va passar,
1: sí,
0: amb tota l'estima a George Harrison, no ets John Lennon, saps?
1: No, ets
0: sí. Ets conegut, vale, però ets John Lennon.
1: No, a veure...
0: Prefereixo, John Lennon és molt més conegut.
1: Sí.
0: I jo entenc que tinguis por, o sigui, si em mata a mi un fan...
1: Clar, tu pensa que al final eren Beatles igual.
2: Sí.
0: Però no ets John Lennon.
1: No ets John Lennon, bueno, vale. Vols saber el que passa?
0: Explica-m'ho.
1: L'any 99, el George ja no era el que havia sigut. Tot i haver format una nova banda i fins i tot haver gravat un parell de cançons amb els altres dos Beatles, que encara estaven vius, el pobre home estava feble. Acabava de passar un càncer. Aquella nit va decidir donar festa als segurates que tenia a casa seva i va passar el pitjor. Un home es va infiltrar i el va començar a apunyalar. Entre ell i l'Olivia el van aconseguir reduir fins que va arribar la policia. Afortunadament, els dos van sobreviure, però les seqüeles van pegar
0: sí,
1: molt
0: que,
1: fort.
0: Sí, que he parlat molt abans d'hora.
1: Has parlat una barbaritat, Albert. O sigui,
0: que calli la boca, no?
2: Ridícul, tremendo.
1: Va tenir sort de sobreviure, però el podrien haver matat.
0: Per què el va apunyalar? Per...
1: Era un tio que estava boig. Ell deia que era que el George Harrison era la reencarnació del dimoni, una cosa molt rara.
0: Si era George Harrison, que és el tio més... Bueno, més tranquil del món, tampoc, perquè... Clar, i si l'home volia una galeta, què?
1: Clar, fins que treies les galetes.
2: Ja, ja. Aquí es complica. Potser és que el que el volien matar s'havien menjat allò... tros de galeta o algú. Es va emprenyar i va dir... Ara la pagaràs.
1: Està sent la broma recurrent, eh?
2: Sí, aquí. Hauríem de deixar-ho aquí, crec.
1: L'any següent, el maleït càncer va tornar i aquest cop el George no l'arribaria a superar. Poc abans d'anar-se'n, va organitzar una trobada amb el Paul i el Ringo i es va acomiadar d'ells. George Harrison ens va deixar el 29 de novembre del 2001. Tenia 58 anys. Poc després, el seu fill va impulsar un concert homenatge que va tenir, entre molts altres, els dos Beatles que quedaven, Bob Dylan i l'Eric Clapton, amb qui ja feia anys que havia fet les paus.
0: Ara sí, us hem pots treure la nòvia... Una galeta? No.
1: Una galeta no, però...
0: La nòvia, bueno, no passa
1: res. La nòvia,
0: tranquil.
1: És igual. George Harrison, el Beatle espiritual, el Beatle tranquil, fins que li treus una galeta, suposo. Una llegenda que potser no va ser tan mediàtica com els seus companys, però una llegenda al cap i a la fi.
0: I que també el van intentar assassinar.
1: I que també el van intentar matar. I tu espera't que encara queden dos Beatles vius. Espera't a veure com acaba la història.
0: Clar, és veritat, aquest... No, els han intentat assassinar?
1: No que jo sàpiga.
2: Però tu... Vull dir que si tens senyals, intuïció de que algú està en perill, agafes un avió i el salves.
1: Home, clar.
2: Bueno, això estic seguríssim.
1: George Harrison va ser un geni infravalorat al seu moment que va demostrar de sobres del que era capaç. Dada curiosa, es veu que era un jardiner magnífic i que li agradaven una barbaritat les curses de la Fórmula 1.
2: No, és que donaries la vida per ell.
1: Sí.
2: Si fes falta.
1: George Harrison, no sé si estaràs en el cel, t'hauràs reencarnat en gat o vés a saber en què, però que sàpigues que vas ser un crac. Abans d'acabar, envio una forta abraçada a la Sofia Santana, una gran amiga meva, que és la fan número 1 del George Harrison i que m'ha promès que s'escoltarà aquest programa. Dit això, us deixo amb la cançó més bonica que va escriure i que segurament és una de les més típiques dels Beatles. Amb tots vosaltres, Here Comes the Sun.

0: Doncs ens quedem escoltant aquest Here Comes the Sun. Òscar, com sempre, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que passis un bon cap de setmana i ens retrobem aviat. Dissabte no vindràs, no?
1: És que em sap greu, tio, ja, però ja. És que és molt tard.
0: Tu t'ho perds. Òscar, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

avui parlem d'una llegenda de l'handbol cooperativa Sant Boi. Pedro Torres Calzón ha estat 21 temporades al primer equip de la COPE, defensant a pràcticament totes les pistes de Catalunya la samarreta de l'equip santboià, que ja porta molts anys competint al màxim nivell autonòmic. Ara, amb 39 anys, ha dit que aquesta ha sigut la seva última temporada al primer equip, deixant l'equip a la màxima categoria de l'handbol català i amb molt futur per davant. Avui coneixem la seva història.

0: veniu. I vam començar en cadet de segon any, allà a la Copa, al Siurana, entrenant a la pista de ciment, allà...
1: I tu ja coneixies a la Copa, al Cedes de Sant Boi? O...
0: Havíem jugat contra ells. Hòstia. Sí, sempre, nosaltres érem dolentíssims a l'escola, o sigui, érem molt dolents. Però bueno, ens ho passàvem molt bé.
1: I amb 19 anys, uns quants anys després, ja puges al primer equip, ara fa 20 anys.
0: Sí.
1: Com era aquell primer equip? Com el recordes?
0: Buah, recordo molta varietat de gent. O sigui, hi havia gent molt gran i gent molt jove. Pensa que nosaltres, quan vam arribar, nosaltres ja fèiem jugar al sènior amb 17 anys. Perquè quan érem juvenils ja doblàvem, perquè li faltava gent al primer equip. I llavors estaven els molt vells i estava la gent molt jove. I va ser una mica, bueno, per consolidar aquell equip va costar uns quants anys.
1: Quines persones recordes d'aquella època?
0: Bé, Borja, Toni, Jona, Samu, jo... qui més hi havia? Hi havia l'Iñaki, el Moto, el Bèstia... el Samuel, que era un altre jugador, i van vindre també gent de fora, l'Àngel, el Marc, crec que es deia Flippi, no me'n recordo mal. Van tindre un bon equip.
1: Sí, t'ha canviat molt, no?, en aquests últims 20 anys.
0: Sí, tant, sí, molt.
1: M'imagino que un és el Samu Rodríguez, que ja l'has mencionat, que és un company que ha estigut des de l'inici, i aquests últims anys ha sigut el teu entrenador, doncs t'ha deixat una audio sorpresa, mira, que m'ho escolta ara mateix.
2: Buenas, compadre, cuando escuches esto estaremos entrenando, que los lunes hay entrenamiento en el Pau Gasol, que tú no has venido ni un día, cabrón. Cuando salgas de la radio, pásate a saludar, anda. Nada, voy a ser muy breve, que yo me enrollo con facilidad. Solo quería expresar mi agradecimiento y admiración a tu figura como jugador y a tu figura en mi vida como amigo. Nos conocemos desde los 4 o 5 años. He podido ser compañero de vestuario, he sido tu entrenador, espero seguir siendo tu amigo. Para mí ha sido un viaje alucinante, lleno de muy buenos recuerdos. Creo que dejas un vacío importante en el primer equipo. Los chavales han podido aprender de ti, que me pareces un maestro cojonudo. Tú has aportado hasta la última gota de sudor al equipo. No te podemos pedir más, no te podemos reprochar nada. Que la verdad que tu compromiso y esfuerzo luciendo el escudo y defendiendo la camiseta... ha sido algo increíble, creo que nadie te puede reprochar nada en ese sentido y muy orgulloso de haber estado como entrenador en los últimos años. Cerramos esta etapa como jugador con seguramente con muy buenos recuerdos de partidos y torneos, seguramente también alguno amargo, pues el Fly de la Llagostera, pero bueno, nos queda el ascenso al Balsareny, el partido de Copa en Bordí, los torneos de Calella, San Esteban de Roviras, Torres, donde un equipo se convirtió en algo más y a día de hoy seguimos usando el balonmano como una excusa para vernos, y espero que esa excusa sirva para montar un equipo de veteranos o algo que podamos seguir dando guerra por las pistas. Así que nada, acabo ya, agradecerte infinito la dedicación que has tenido para el club. Creo que eres uno de esos 5 o 6 jugadores leyenda de este club. Si hiciéramos un museo, tu camiseta con la de los otros compañeros tendría que estar colgada con mucho orgullo y que los niños pudieran ver todo lo que has hecho para intentar imitarte. Creo que hablo en nombre de todos. Muchas gracias, compadre.
1: ¿Qué te has hablado, Pedro?
0: Va, una pasada. Es muy agradecido a Samu. Sí, que es verdad que el conec fa molts anys y bueno, hem passat molts anys junts fora de les pistes i dintre també. I hem compartit això. L'handbol ha sigut un camí molt... per nosaltres molt divertit i molt... ens ha donat moltíssim.
1: Clar, al final ha canviat molt, perquè al principi company pràcticament de classe, després sí. Company de pista, ara entrenador... No sé com ha sigut la teva relació amb el Samu.
0: Bueno, o sigui, ja et dic, ens coneixem des de P5, hem estat sempre junts tant a primària com a l'ESO, després sí que a batxillerat, ell va seguir a l'escola, jo no, però sempre hem estat amics. O sigui, és una persona que parlo amb ella quasi a diari. I compartim tot, o sigui, és amb qui quedo per anar al cinema o per qui quedo a tomar unes birres o... I és part del meu cercle, o sigui, és de mi quadrilla, per així dir-lo. I és veritat que, o sigui, li tinc un apreci molt gran, molt gran.
1: Era veritat això que diu que els dilluns no vas als entrenos?
0: No vaig. No diré mentides. I aquesta temporada ha sigut més desastre encara. O sigui, ja vaig dir que el dilluns no baixava, perquè baixar 3 dies des de Terrassa em costa moltíssim. I vaig dir que dimarts i dijous, però han sigut més setmanes només dijous i moltes setmanes no baixar cap dia entrenar, o sigui, me'n costava molt.
1: I això de l'equip de veteranos, ho és viable?
0: Sí, a veure, jo li vaig dir a Borja,

0: Ah, perquè Borja estava pensant que encara volien fer un C. I jo li vaig dir que m'apuntava el que fos. O sigui, sigui C, D o veteranos...
1: El que sigui, no?
0: El que sigui, jo vull jugar. O sigui, jo no vull deixar de jugar a l'embol a la Cope.
1: I el Samu li donarà el genou, jo no?
0: Al Samu, si fem un C, no. Però si fem un veteranos...
1: S'ho pensa, no?
0: Segurament, segurament. Té ganes, té ganes.
1: Doncs tant de bo sigui així. Ha comentat diferents partits, el de Copa Bordís, l'ascens de Balsareny, altres no tan bonics com el de Llagostera. Tu què recordes d'aquests partits?
0: A veure, la Copa de Bordils va ser un partit increïble, perquè el Bordils estava a divisió d'honor, que era dos categories per sobre nostra.
1: Hòstia.
0: Ens va tocar jugar la Copa allà, a casa seva, un divendres a les 8 de la tarda. Vam arribar allà i ells estaven molt tranquils, ells, la Copa, saps?
1: Sí.
0: I vam començar a jugar, no sé, i tot es va sortir de cara i vam acabar guanyant el partit. A més, aquell entrenador que feia de Bordils era l'últim partit que jugava amb aquell equip, perquè s'anava a entrenar a Hongria. O sigui, i li van fotre, o sigui, encara hi ha fotos al grup, tenim algun grup de WhatsApp que té la foto de nosaltres sota el marcador amb els resultats. Va ser impressionant. L'ascens de Balsareny, jo crec que és els veterans és el que més hem viscut. O sigui, si posem quin és el moment més important de la nostra carrera, possiblement tots diríem aquest. Va ser el primer ascens que vam fer un top 8 a Balsareny. Vam jugar a una casa a Balsareny el divendres. El partit important era dissabte per la tarda. Vam arribar divendres a la casa. Oye, tranquilo soy, sí, no que mañana hay partido a las 7 de la mañana a buscar hielo a la gasolinera. O sea, va ser molt heavy. No vam arribar al partit, vam guanyar. El dissabte per la nit ja això va ser...
1: Un desfase total.
0: Desfase, i vam acabar jugant diumenge pel matí, tots rapats. Em vaig portar la maquinilla que se llama la Susi. Vaig començar a rapar la gent al vestuari, a casa, bueno, anàvem amb uns sense cabells, amb una cresta moicano, va ser molt, molt bonic, molt bonic. I el fly de Llagostera és que sempre me'n recorden els més veterans, perquè quan va ser una temporada molt bona, i vam acabar lluitant amb el cap de sèrie d'un altre grup per aconseguir l'ascens. I dice la leyenda i el mito que jo faig un fly per ascender. Que això és mentida, o sigui, el partit ja tenim que guanyar d'un i anàvem perdent d'un, o sigui, que si hagués marcat tampoc hagués passat res, però bueno, a ells
1: li gusta. Tirant la polla,
0: sí,
1: no?
0: Sí, li gusta, les encanta fer això.
1: Hòstia, aquí. Has volgut també dedicar unes paraules a diferents persones, al teu post d'Insta, a l'Ivan Cordero, el teu company, a la porteria, al José Teixidor, al Borja Rodríguez, que van estar abans que tu i han sigut companys teus durant aquests anys, també al president, l'Albert Ruart. Per què són especials aquestes persones per tu? Per què vas decidir dir aquestes paraules?
0: Bueno, ja et dic, Samu i José, perquè han sigut... José també és amic nostre de... Bueno, jo a José el conec des de la llar d'infants.
1: Hòstia, encara sí, abans.
0: Sí, encara abans. I sempre hem estat els tres. De fet, també un grup que es diu El Tridente. O sigui, som els tres. A l'Ibi, perquè sí, és veritat que quan van començar a sortir el grup i tal, ell va entrar i va ser una persona important. I ara, de fet, és de la nostra quadrilla també, o sigui, sortim amb ell i tal. L'Albert, perquè va ser l'entrenador que jo crec que més ens han ensenyat a l'handbol, va ser una persona que ens va acollir a la Cope sense conèixer de res i ens va donar molta importància, tant com jugadors com entrenadors, que Samu ara porta, no sé si són 20 o 21 anys fent d'entrenador, sense parar, i ha sigut una persona molt important en aquest tram de fer-nos sentir l'handbol. I Borja va ser un... perquè Borja, quan vam arribar al juvenil, és el canvi més dur, és de juvenil a sènior, va ser el primer que va estar allà. O sigui, ens va acollir, ens va donar... O sigui, sois mis hermanos. Ho fèiem tot amb ell, ens va inclòs a l'equip molt bé. I va ser un de les persones que ens va com il·luminar de disfrutar l'handbol. O sigui, va ser... I és mi capità, mi eterno capità. Jo li tinc molt carinyo, o sigui, per a mi és Borja mi equipo sempre.
1: Que al final sent dos xavals que pujar de juvenil, que algú t'inclueixi a ser amic, no?
0: Sí, i no ens feien fora, o sigui, normalment ells tenen un grup, tu entres de nou, portem dos anys a l'equip, quan arribem al sènior, quasi, i és com, vale, nos vamos a encontrar solos. No, tot el contrari. Samu recuerda Las Torres, que se llama así, porque Borja tiene una torre en Calafell, y allí pasábamos de fin de semana, muchos fines de semana, y allí se han vivido muchas historias muy divertidas. Y es verdad que desde el primer día nosotros nos hemos sentido muy acogidos por Borja.
1: Claro, es también lo que ha dicho el Samu, ¿no? Que en vez de un equipo de handball, al final lo que heu fet son amics, ¿no?
0: Sí. Pràcticament sí, o sigui, dintre del vestuari jo sempre ho dic, el nostre equip quan vam arribar que ja es van els veterans, perquè nosaltres antigament tu anaves als pavellons o a algun poble i decían viene la cope i era com peligro perquè d'abans que arribés nosaltres la cope era vandalismo, o sea, la cope era una banda de que sempre se liaban, acababan los partidos mal y todo eso. Y a raíz de que llegamos los más jóvenes, Jonah, Tony, David, Makelele, Samu, yo, Ibi, fuimos llegando estos y se fueron los más veteranos, el equipo empezó a coger color, empezó a coger un... Ya no era el equipo una banda, ya era un equipo que, oye, juega. Y pues eso.
1: I ha anat encara a més als anys, no? Pel que sembla, perquè
0: sí,
1: esteu consolidats ja.
0: Sí, clar. No sé si som... L'altre dia parlava amb Samu, no sé si som l'equip que més anys porta lligues seguits. Crec que són 9 o 10 anys. O sigui, i està molt bé, o sigui, i només tenim gent del club. O sigui, això és crec que és molt meritori, o sigui, tindre un equip a lliga que és està jugant de la base, o sigui, gent que arriba de la base i només són de la base. Crec que és molt molt bo.
1: I tu que ho has viscut des de dins, al final aquest creixement des d'aquests inicis fins ara, com quan ho veus enrere dius, hòstia, com ha canviat la copa, no?
0: Sí, clar, sí. I ara és el que et dic, nosaltres vam començar com aquell que diu, a despegar amb 27-28 anys, que va ser quan vam arribar a Lliga. Ara els nois que tenen 22-21 ja estan jugant a Lliga i ja donen el nivell de l'equip. Jo penso, no? Nosaltres sempre decimos, hemos empezado en el barro. Clar, nosaltres quan vam tindre 21 anys jugàvem a tercera, quarta catalana i allò no, o sigui, no. O sigui, no havia el nivell, o sigui, vam consolidar tot això i ara, per sort, i això sí que m'agrada sentir-me com responsable de que l'equip estigui on està i que la gent jove pugui entrar a Lliga, no tenir que menjar quarta i no, saps? Això és molt important.
1: I ara aquest any has decidit posar punt i final a aquesta etapa al primer equip?
0: Sí.
1: Per què has decidit aquest any, Pedro?
0: Bueno, porto ja des dels 32 dient que vull marxar, però sempre és el mateix. Potser sí que per tots els temps que porto i per la meva imatge, o sigui, no imatge, sinó la meva persona dintre de l'equip, considerava que tindria que estar uns quants anys més. Sí que és veritat que fa dues temporades vaig tindre una temporada molt dolenta, a qüestió de nivell i lesions, va ser horrible. I l'any passat Borja em va dir, déjalo ya, si ya has tocado fondo. I li dije, mira, una de dos, o me entierro más o hago un año muy bueno y lo dejo bien. I vaig decidir jugar aquest any. Per sort, ha estat molt bé, crec que sí. Jo,
1: sí, sí.
0: Bueno, no sé si amo, ja hablaré con él el jueves. I per això ja està. Ja ara et dic, ja, ara jo visc a Terrassa. Vinc a entrenar tres cops a la setmana, no puc, ni dos. Tinc la lesió de l'espatlla, de l'ombro. No em dóna la vida.
1: Encara hi ha això? Tu segueixes amb el que va dir Samuel?
0: Sí, l'intenció és seguir, però ja amb menys compromís i menys tajetreu. Pensa que el C entrena un dia a la setmana i pim pam, i això és el que jo vull. Jo no vull, o sigui, i competiré, o sigui, em deixaré la pell a la pista sí o sí, però no és això que dius, tinc que competir amb els Black Bandits, no? Que venen ara, no puc. O sigui, jo no puc agafar un tio de 25 anys i fer una esprima, eh? No puedo, no me da.
1: I per què creus que has decidit seguir, encara que sigui menys compromís, però seguir igualment a la Copa? Què et fa seguir vinculat al club?
0: Bueno, sí que això és com la meva segona família, és la meva segona casa. O sigui, porto 24 anys i és l'esport que m'emociona i em dona la vida, perquè pensa que nosaltres no vivim de l'handbol. Tenim el nostre treball i l'handbol ha sigut sempre una via d'escape per evitar d'evadir-nos de tot i ir i estar allí jugando con los amigos, sobre todo eso, con los amigos. Competir, compites, pero vas a reír, te vas a pasar el rato. Y eso no lo quiero perder. No me quiero encerrar y no poder hacerlo. Entonces, si tengo ese espacio de, aunque sea un día o dos días, pues hacerlo. Porque, y además es que el deporte me encanta, o sea, estoy enamorado de mi deporte.
1: Y a veces juega mal Borja, es también...
0: Sí, claro. Hombre, yo espero que el Borja no me deje tirar. que aquesta temporada ha estat molt lesionat i no sé si... Crec que seguirà.
1: Doncs tant de bo sigui així. Pedro, això per acabar, al final has tancat una etapa llarga i molt bonica. No sé què és per tu, l'amor al Cooperativa Sant Boi, al club d'aquí de Sant Boi.
0: Bueno, és el que et dic, és la meva segona família. O sigui, jo... Ho he donat tot per aquest club, crec que encara ho donaré, o sigui, no deixaré enrere el club. Creo que la gente tiene que saberlo, que el club desde la base hasta arriba y desde la dirección y el staff y todo el mundo, somos un club pequeño todavía a nivel catalán, estamos creciendo, pero nos falta mucho. Y yo insto que el club, para lo que es realmente, que es una gran familia, no es un club exagerado, és una locura.
1: I ho has deixat en bones mans, no?
0: Sí, i tant, sí.
1: Hi ha molts joves que jo crec que seguiran, com a mínim, uns quants anys li queden, no?, de voleibol.
0: Clar, jo li deia als nois, quan os falten 14 anys per llegar hasta on estoy yo. Clar, claro. És que se sona molt lluny.
1: Pues a veure si els aguanten, no?
0: A veure, ojalá.
1: Doncs Pedro Torres, capità de l'handbol Cooperativa de Sant Boi, moltes gràcies per estar amb nosaltres i felicitats per aquests anys.
0: Muchas gracias por invitarme, chicos. Muy bien.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.samboy.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.cat.

0: Informatius Locals, edició Vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del Vespre, on us actualitzem què és tot allò que està passant al ple municipal de juny en una edició informativa especial post-revetlla de Sant Joan. Avui és dijous, 25 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Punts informatius on us expliquem en directe tot allò que està passant al plenari ordinari de juny, que ara mateix es troba encara en curs. Connectem i escoltem què és allò que està passant a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Boi.
2: Vam demanar que es pogués considerar posar, evidentment, no, salvaguardant la llera del riu i tot l'entorn natural, si més no, a l'accés com a mínim a algun punt d'aigua, perquè no n'hi havia cap més enllà de que la petició en aquell moment era el punt d'aigua, però ara, comentant-ho amb el grup, doncs incloïem la part de papereres, però sobretot la part de punt d'aigua, que si no pot ser la banda del carrer Girona, on hi ha l'accés, perquè evidentment som els primers que volem que la preservació de l'espai natural, però hi ha aquesta petició de la ciutadania que tothom que va sobretot a fer esport diuen, així com el, no he corroborat els del Prat, només transmeto aquesta part, no l'he corroborat, però així com que en el Prat ni alguns ens han dit, en tota aquesta trama no hi ha cap punt d'aigua. En aquell moment vau dir, ho mirem, si no recordo malament, doncs tornem
1: ara. Ara ens trobem en la part de control, concretament als apartats de la moció. Estem escoltant la representant d'Esquerra Republicana de Sant Boi, Mireia Mendoza, presentant aquestes mocions. Avui eren dues d'Esquerra, una per convertir un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas i l'altra amb la proposta de millorar l'enllumenat urbà incorporant la perspectiva de gènere.
3: Senyor Joan Ros,
4: a mi em queda la darrera proposta. A l'espai de la Facultat d'Infermeria de Sant Boi, de l'Hospital Sant Joan de Déu, i veient i investigant que hi ha quasi 1.300 persones diàriament que estan en aquesta situació i que moltes d'elles fan el trajecte d'estació a peu fins al parc, la proposta és, tornem al mateix a l'art urbà, de mantindre el Benito Meni, tot el que és les pintades, tots els murals que hi havia, es van fer amb un projecte molt interessant en diferents països, i després el cuidado del doble mirador que està allà de ferro, que el poble està pues de ferro colat, i creiem que més enllà la proposta és que això portarà una visió a la gent que ve de fora d'un Sant Boi molt més cuidat del que tenim.
1: Moltes ara escoltàvem Joan Ros, també integrant d'Esquerra Republicana. Repassem què és tot allò que ha passat en el ple, analitzem precisament com ha començat, que ha estat presentant l'informe anual del 2025 a la síndica municipal de Greuges, que ha començat donant la paraula precisament a la mateixa síndica, Dolors Vallejo, que ha assenyalat les principals queixes del veïnat que apel·laven a l'estat de la xarxa viària, soroll en l'horari nocturn o un excés de burocràcia en els tràmits. S'ha incidit també especialment en zones com pot ser el pàrquing dels ferrocarrils i en el tema de la contaminació ambiental, queixa habitual dels veïns, així com el dret europeu a la ciutat posant l'habitatge al centre, un repte que és més que la tenen ara mateix a Sant Boi.
5: No és suficient que la ciutadania tingui accés a la ciutat, ha de tenir accés a la bona vida a la ciutat. Ja no es podem quedar només en la defensa del dret a estar, hem de defensar el dret a estar bé. Defensar el dret a viure bé a la ciutat a vegades col·lisiona amb un dret fonamental que és la nostra realitat contundent i dura, que és el de la crisi de l'habitatge. Clar, no es pot viure bé en una ciutat quan t'expulsen del barri on vius, els preus desorbitats de l'habitatge, els desnonaments invisibles, persones que no... Bueno, una de cada tres famílies destina un 40% del sou al sostre, per tenir un sostre.
1: Posteriorment, després de commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades, s'ha signat l'adhesió al manifest que reclama la reforma de la llei de dependència, llegit de manera coral. Escoltem Maria València.
6: L'adhesió al manifest respon, per tant, a la voluntat de donar suport explícit a aquesta iniciativa ciutadana, reforçar el paper de les entitats com agents claus en la definició de les polítiques de cures i garantir que la seva veu tingui un reconeixement institucional directe.
1: També s'han aprovat les bases de les subvencions municipals per la rehabilitació d'habitatges i edificis i, a més, també del lloguer, així com l'adhesió al manifest institucional amb motiu del 28J, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+. Escoltem la Cenci Domínguez, que és la regidora d'Igualtat.
3: Però també és un reconeixement a totes aquelles persones que van obrir camí quan fer visible la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere significava exposar-se a discriminació, estigma i fins i tot a persecució. Com recorda el manifest que avui portem a aprovació, la història del moviment LGTBI+, és també la història de la lluita democràtica del nostre país.
1: El plenari ordinari de juny també ha aprovat el segon expedient de modificació del pressupost municipal, modificació de la relació, el document de la relació de llocs de treball, també de la plantilla personal de corporació, modificacions aprovades amb les abstencions de la regidora no adscrita, Cristina Serna. En la part de control s'estan debatent 4 mocions. En primer lloc, una de Vox contra la corrupció de Pedro Sánchez, que resumía así al seu regidor García Garré.
7: La corrupción política y moral del gobierno de la nación ha sido una constante desde su llegada al poder en 2018, con el objetivo principal de asegurar y blindar la perpetuidad de Sánchez en la Moncloa, los indultos y posterior amnistía a los golpistas del 1 de octubre y el asalto generalizado a todas y cada una de las instituciones del Estado muestran claramente cómo los españoles llevan 8 años siendo rehenes de un gobierno corrupto y mafioso que premia y prioriza a todos los enemigos de la nación.
1: Una moció que ha portat debat i que així ha respost al primer tinent d'alcaldia, José Ángel Carcelén.
8: Esta moción no propone ni una sola medida para prevenir o combatir la corrupción, ni una sola medida. No habla de transparencia, de integridad pública, de controles internos o de rendición de cuentas. Es una moción contra una persona y contra un gobierno legítimo.
1: Ha quedat rebutjada amb l'abstenció del Partit Popular i el vot en contra de la resta de partits del plenari, excepte Vox. En la llista de mocions també hem trobat i s'estan debatent 2 d'Esquerra Republicana, una que proposa convertir en un parc urbà naturalitzat l'espai del carrer Josep Mariegas, també millorar l'enjovenat urbà incorporant la perspectiva de gènere, i també una altra moció de la regidora no adscrita, Cristina Serna, en suport a la reforma de la llei de dependència per reforçar el sistema públic de cures. Escoltem la Mireia Mendoza, la portaveu de les dues mocions d'Esquerra Republicana, parlant d'aquesta primera que proposa reconvertir l'espai del carrer Josep Mariegas en un parc urbà naturalitzat.
2: En aquests moments considerem que és un espai clarament infrautilitzat i que precisament si té aquesta consideració amb aquesta clau de funcions de parc urbà, creiem que encara està allunyat d'aquestes funcions en el seu conjunt, que hi ha una bona part, com hem dit, que una gran superfície que és terra sense pavimentar i amb capús, i una altra gran zona de gespa, però que en ser gespa no practicable i que no disposa d'altres elements, doncs queda també desaprofitat per part de la ciutadania, i ja no per part de la ciutadania en sentit estricte i directe de que puguin acudir-hi, sinó que de vegades pensant en més arbrat i menys gespa també encara millorem aquesta vessant de la renaturalització.
1: Connectem de nou al ple municipal, ara escoltem el regidor de Cultura respondre precisament aquests reclams d'Esquerra Republicana per millorar els espais públics.
9: Molt bé, doncs acabem aquí la part de precs, passem a la part de preguntes. Alguna pregunta al senyor García Carré? Perdona, senyor Cristina Serna, volies? No, vale.
4: Sí, jo? Vale. ¿Cuál ha sido la recaudación por sanciones correspondientes a la ZB, a la zona de bajas emisiones? Gracias.
9: Molt bé. ¿Alguna pregunta més? No? Vale. Anem a Esquerra. Jaume.
10: Gràcies, alcaldessa. La pregunta té a veure amb la variant, la B25, més que la pròpia
1: variant. Estem escoltant l'apartat de precs i preguntes de la part de control, la part final d'aquest plenari ordinari del mes de juny, que us hem resumit als informatius d'edició vespre. Ara És moment de parlar de la nit de la Revetlla de Sant Joan, que ha deixat 22 intervencions dels bombers a Sant Boi durant la nit del 23 al 24 de juny. La majoria d'aquests serveis han estat relacionats amb incendis urbans, sense afectacions personals greus. En total, els bombers van actuar en 16 focs urbans i 2 incendis de vegetació. Bona part de les incidències van ser petits focs en contenidors, papereres i acumulacions de deixalles a la via pública que es van controlar ràpidament. També es van registrar 2 avisos per a focs a l'interior d'habitatges. Es tractaven d'incendis lleus i les actuacions es van centrar sobretot a ventilar el fum acumulat als immobles. L'incident més destacat es va produir a la Ronda Sant Ramon, on un vehicle va quedar completament calcinat. Els bombers van extingir l'incendi en poc més de 30 minuts i van evitar que les flames afectessin altres vehicles o elements propers. Una Revetlla de Sant Joan que van viure a Ràdio Sant Boi en directe des de les 9 de la nit. A més, també amb les posteriors sessions musicals seguiren directe els diferents sopars populars, música i balls que es van fer a la nostra ciutat. Així ho va seguir l'equip de Gent de Carrer en directe.
11: Sant Boi és un referent també de cultura i ha de continuar sent una ciutat referent en aquest sentit de cultura catalana.
12: El pueblo salga a la calle, que pueda disfrutar y que se pueda durante unas horas olvidar de los problemas.
13: Solo tienes que mover el culete y soltarte, perder un poquito de vergüenza y da igual el paso como lo hagas porque va a salir bien.
14: ¿Y cómo ha sigut això de que us heu conegut?
15: Eso trae pues esta noche que es especial.
16: Para mí son todos muy buenos amigos y con ellos me iré al fin del mundo.
17: És una cosa, una tradició, jo ho he fet tota la vida.
18: Sant Joan és com una mena de punt de trobada on es reuneix la comunitat, l'associació de veïns, jo crec que ho ha fet molt bé.
19: La gent que té ganes de festa, sobretot gent jove, que no hi ha alternatives aquí a Sant Boi, és una bona opció per gaudir de l'oci nocturn amb seguretat, plural, i aquí un barri com la ciutat cooperativa.
20: Hem de dir que hem sopat 6 persones i podríeu seure vosaltres dos i 4 persones més i encara ja us quedaria menjar-se.
21: Podríeu alimentar el barri sencer, pràcticament.
20: Efectivament, sí.
1: A punt pel temps, la Generalitat ha donat per finalitzada la primera onada de calor de l'estiu a Catalunya, que ha afectat especialment Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'episodi, iniciat el divendres 19 de juny, ha finalitzat aquest dimecres de Sant Joan i ha deixat temperatures molt elevades i nits tropicals que han dificultat el descans. Les temperatures més altes es van registrar a l'interior, amb màxima superior als 40 graus, en municipis de Lleida. A Sant Boi, les màximes van arribar als 36 graus, mentre que Barcelona va registrar una mínima de 24,3, una nova nit tropical marcada per l'efecte Illa de calor urbana. D'altra banda, el president Salvador Illa encapçalarà el lliurament demà de claus dels nous habitatges de lloguer assequible per joves de Sant Boi de Llobregat. El president de la Generalitat lliurarà les claus als adjudicataris de la nova promoció d'habitatges amb protecció oficial impulsada per l'Institut Català del Sòl al municipi. La promoció, situada al carrer de Valdiri, Net i Figueres, consta de 40 habitatges dotacionals de lloguer assequible destinats principalment a joves i finançats amb fons europeus Next Generation. L'acte comptarà amb la participació de l'alcaldessa de Sant Boi, Josep Moret, i d'una representació dels adjudicataris dels habitatges. El president Illa lliurarà les claus als nous residents i clourà l'acte amb una intervenció. L'acte serà demà, divendres 26 de juny, a les 7 hores, al Teatre Cal Niño. Us expliquem més coses perquè el Departament de Salut ha iniciat ja les obres de construcció del 5è CAP de Sant Boi, que tindrà una superfície de més de 3.400 metres quadrats i suposarà una inversió de prop de 12 milions d'euros. La construcció d'aquest nou equipament sanitari permetrà donar resposta al creixement poblacional de la ciutat i alliberar espais als CAP Montclar i Molinou, millorant l'atenció i l'accessibilitat de la ciutadania a l'atenció primària i a l'atenció de salut mental. El nou CAP es construirà al carrer Antoni Gaudí 86, al barri de Marianao, en un sòl cedit per l'Ajuntament, i tindrà aquesta superfície de 3.455 metres quadrats distribuïts en 4 plantes. La Salut González, regidora de l'Ajuntament de Sant Boi, agraeix la feina dels professionals del CAP de Montclar, un espai que es descongestionarà gràcies a aquest nou centre.
22: Si em permets, vull agrair a tots els professionals d'aquest CAP de Montclar, perquè porten molts anys esperant aquest desdoblament i realment les condicions en què estan treballant han sigut durant els darrers anys, sobretot, molt complexes. Que és veritat que des de la direcció, des del CatSalut, des del mateix X, han anat fent diferents arreglos, diferents canvis, però, clar, té una estructura una mica antiga, per dir-ho d'alguna manera, i una estructura que no s'adapta ni molt menys a el que es necessita per fer una atenció sanitària com avui dia es mereix la ciutadania, no? El barri de Marianao ja es mereixia, és un barri molt poblat i un barri que necessitava un altre ambulatori des de feia molt de temps.
1: Us apuntem diverses informacions de servei perquè per cuidar l'arbrat de la ciutat entre les nits del 29 al 30 de juny i de l'1 al 3 de juliol es duran a terme tractaments fitosanitaris per prevenir controlar la secada en diversos exemplars d'alzines i xiprers de la ciutat. La Generalitat de Catalunya informa que els nivells d'ozó, també troposfèrics, poden superar el llindar recomanable a l'àrea de Barcelona ara mateix, segons el Servei de Vigilància i Control de l'Aire. Qüestió que pot afectar les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries, infants, gent gran o persones que fan exercici. Entre les recomanacions que es fan, trobem evitar l'ús del cotxe o compartir, així com afavorir una conducció eficient, fer trajectes a peu o utilitzar el transport públic. Un any més, Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant el pròxim mes. L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol i la jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBI+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la tal lectura del manifest, actuacions musicals, entrega dels premis Carxofa Diversa, un microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Trans UVIH, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
0: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu,
5: gràcies,
0: era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
5: I tant que sí.
0: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, doncs pues, hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persones. És igual cap a on anem.
1: Altres activitats del mes de l'orgull seran aquest divendres, 27 de juny, perquè Can Massaguera organitzarà el taller de cuina Rainbow Cupcakes i el programa es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdemos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I pels amants de la literatura, més a punt de cultura, perquè recordem que la llibreria Buctiga, al barri Centre, acull la primera edició del Festival Llibres d'Estiu, on es moderen xerrades sobre gèneres literaris. Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura aquest estiu. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigverd, al programa Gent de Carrer.
6: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
1: Tindrem espais per gèneres com la literatura contemporània amb la Laura Cera i la mateixa Cristina Puigverd, moderat per la locutora d'aquesta casa, la Laia Bonjoc.
23: Xerrarem de dos llibres amb les seves autores, amb la Laura Cera i el seu llibre Gel a 40 graus i amb la Cristina Puigverd, autora del llibre La mesura exacta i, com bé també sabeu, llibretera de la Buctiga. Són dos llibres que parlen d'aquelles coses que ens passen una mica a tots al llarg de la vida i de com les entomem. Estic segura de que hi haurà moltes coses a dir, que ens hi sentirem tots una mica identificats. I recalcar que és molt xulo que es faci un festival literari a Sant Boi com aquest. Per tant, us animo que passeu per la Buctiga al llarg del juny i el juliol a les diferents activitats que s'hi faran. Però, com deia, especialment, ens veiem el 10 de juliol.
1: També es posarà el focus a la literatura romàntica amb Marina Cotanda, Carla Marpe i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
24: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap. Potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
1: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Guy i el Xavi Bonet, moderat per una veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
25: Bueno, doncs la veritat que molt content de que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, el comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracks del tema, o sigui que intentaré no desentona gaire.
1: El festival va començar fa una setmana, el passat dijous, i tindrà una durada de pràcticament un mes. Teniu tots els horaris a l'Instagram de la Buctiga, on també us podreu inscriure com a assistents.
25: Han sido unos años...
2: Els informatius, a Ràdio Sant Boi.
1: Als esports, Enric Soriano deixa l'handbol cooperativa a Sant Boi després de 5 temporades i aquest dissabte se celebra una jornada de portes obertes al Valdirí per donar a conèixer el rugbi inclusiu. Com us dèiem, Enric Soriano deixa de ser l'entrenador del primer equip femení de l'handbol cooperativa a Sant Boi. Així ho va comunicar el club aquest dilluns a les xarxes, perquè Quique Soriano va arribar el 2021 per fer-se càrrec del primer equip femení, equip que s'ha mantingut a la Lliga Catalana d'Or aquests últims 5 anys, destacant el top 8 aconseguit aquesta última temporada. A més, s'ha fet càrrec del juvenil femení i ha format part del sènior B masculí, que s'ha mantingut a la primera catalana. L'escoltem valorant aquesta sortida i l'etapa que deixa el club.
25: Han sido unos años en que se ha competido muy bien, años duros ya que el equipo era corto en número de jugadoras y cuando había una lesión o si no salían las cosas no había plan B. Pero bueno, al final este último año hemos conseguido quedar entre las 8 primeras, nos lo merecíamos después de trabajar también los últimos años. También este último año he llevado el senior B masculino junto a Samu. Ha sido un placer. Se han dejado la piel en cada entreno, siempre han confiado y hemos mantenido categoría. Y nada, después de 5 años, por motivos deportivos y motivos personales, pues se acaba la primera etapa. Digo primera porque seguro que volverán más etapas en la COPE. Solo me queda dar gracias a todos, a jugadores y jugadoras que han confiado siempre en mí, al jefe, al Albert, por dar su apoyo y confianza, y también darle las gracias a Samu. Es una persona muy importante en tanto en el club y con todo se implica, para lo bueno y para lo malo. Y nada, que seguro que nos seguiremos viendo y estaré en la grada animando más que nunca. Y seguro que nos volveremos a ver.
1: D'altra banda, en futbol, el Sant Boi ha anunciat la baixa de l'andorraní Linares, pitxitxí de l'equip aquesta temporada amb 6 gols, un més que Sarín Saliu, del qual encara no es coneix el seu futur. Com a recanvi, aquesta mateixa tarda el club anunciarà el fitxatge d'Ivan Rodríguez, mitja punta provinent del també Sant Boià Marianao Poblet. El club també lamenta la mort de Joan Cavaller, exjugador i soci del Sant Boià. I acabem explicant-vos que aquest dissabte al Valdri Aleu se celebra una jornada pel rugbi inclusiu, organitzat per la Unió Esportiva Sant Boiana i l'Associació Sant Boiana de Persones amb Diversitat Funcional. Tots som santboians. De 10 del matí a 2 del migdia es faran jocs, petits entrenaments i s'acabarà amb l'habitual tercer temps a una diada per descobrir aquest esport d'una manera divertida, participativa i oberta a tothom. Ho explica el Jesús Burgos, que és líder de la categoria i també del projecte, el Dies de Ràdio.
3: Principalment el que volem és que tinguin una experiència perquè aquests nois i noies tinguin un joc a la Sant Boiana que sigui com a casa seva. Si tu ets una persona solidària, amb ganes de fer esports, que millor que vinguis a la Sant Boiana, t'apuntis al rugby inclusiu i que vinguis a ajudar a ser de facilitador. O sigui, si podem tindre una, dos, tres categories, millor.
1: Pel que fa al temps, a les 8 del vespre tenim un ambient plenament estiuenc, amb cel serè i poc ennuvolat, sense risc de precipitacions i amb temperatures encara elevades al voltant dels 29 graus. El vent bufa fluix amb algunes ratxes moderades de marinada. Durant la nit la temperatura baixarà de manera lenta fins a situar-se als 24 i 25 graus de matinada. De cara a demà s'espera una jornada marcada pel sol i l'estabilitat, el matí serà clar i la temperatura pujarà ràpidament. Al migdia i primera hora de la tarda es podran assolir els 33 o 34 graus que tenim últimament, amb sensació de calor molt intensa. No s'esperen pluges i el vent de component marítima es reforçarà lleugerament durant les hores centrals del dia. En resum, tenim un vespre tranquil, cel serè, nit càlida i demà tindrem aquest calor d'estiu amb màximes per sobre dels 33 graus i sense precipitacions. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dijous 25 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi, de seguida a partir de 8:45 amb en Femení, avui sobre el paper de la dona a la comunicació. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà divendres al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom!

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen,

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i en perspectiva de gènere. Quan pensem en els mitjans de comunicació, sovint ens venen al cap periodistes, locutores o presentadores. Però darrere dels micròfons i de les notícies també hi ha persones que coordinen equips, prenen decisions i defineixen com expliquem la realitat. Tot i que les dones tenen una presència cada vegada més important en el món de la comunicació, encara continuen trobant barreres a l'hora d'accedir als espais de lideratge i de presa de decisions. Avui parlarem del paper de les dones en càrrecs de responsabilitat dins del mitjà de comunicació de la mà de la Laia Vidal, nova coordinadora de Ràdio Sant Boi. Avui ens acompanya una professional que ha conegut el món de la comunicació des de diferents perspectives. Ha estat col·laboradora del programa Gent de Carrer de Ràdio Sant Boi, porta diversos anys treballant com a tècnica de comunicació de l'Ajuntament de Sant Boi i actualment coordina la mateixa emissora on va començar col·laborant. Parlarem amb la Laia Vidal. Laia, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en Femení.
1: A vosaltres per convidar-m'hi.
0: Per començar, com va néixer el teu interès pel món de la comunicació?
1: Aviam, mira, Sant Boi és molt petit, jo sóc d'aquí, de Sant Boi, de tota la vida, i potser us sona un tal Marc Palomar, jugador de rugbi, l'Àlex Palomar, el seu germà. Doncs el seu pare, el Ramon Palomar, va venir un dia a l'Escola Benviure i ens va venir a parlar del que era el periodisme, ell feia, era director de l'esport, i a mi me picó el bitxo, allà, en aquell moment. I després vaig estar pensant si sí, si no, perquè com deies ara, el món de la comunicació i el món del periodisme l'has de viure i l'has de tenir molt clar, has de tenir clar que aquesta professió t'implicarà, et formarà part de la teva vida. Ja, vull dir, tu ja no vius en el moment en què formes part d'un mitjà, ja no vius només com a persona, sinó que vius com a persona que ha d'estar informada, com a persona que ha d'estar al dia, etcètera, etcètera. I llavors vaig tenir molts dubtes, però és que és difícil, vull dir, un cop ho tens dins ja no t'ho treus. I així va ser el Ramon Palomar, amb 12 anys, quan va venir a l'escola a parlar-nos del diari Esport i de com era la seva feina. Sí, sí.
0: Ostres, i parlant abans dels teus inicis com a col·laboradora del programa Gent de Carrer, com recordes aquests inicis?
1: Aviam, realment jo vaig començar aquí a la República Santboiana. Jo vaig començar aquí com a becària, recordo que era com, de fet encara avui dia es continua fent la lectura cada dia dels diaris, dels comarcals, de tot això. Recordo a més que vivia com amb il·lusió, però també estava enmig de la carrera i que tampoc saps dir, bueno, què estic fent aquí? Però d'aquí vaig passar a un altre format, que era Gent de Carrer, que era entreteniment, que era amb gent més o menys de la meva edat, que era un projecte que havia de créixer. Vull dir, érem quatre joves amb ganes de fer ràdio, i fixa't tu, aquells quatre joves que amb ganes de fer ràdio, després es van sumar altres quatre, després vuit, després dotze, i al final és un equip de molta gent, els que hi són i els que s'han desvinculat, però es tornen a vincular pel que sigui, i que representen avui dia a Ràdio Sant Boi, i a mi personalment em genera molt d'orgull, perquè al final jo vaig marxar de Gent de Carrer en el moment en què vaig professionalitzar-me, diguéssim, i tornar aquí a la ràdio i saber i poder acompanyar a gent que s'estima molt la ràdio, que fa molts anys, vull dir, amb el Marc tenia 15 anys quan va començar aquí, és que és, vull dir, és una cosa...
0: Sí.
1: Com no li has de dir, sí, clar que sí, què vols fer? Clar que sí. Vull dir, es coneix la ràdio com ningú, ha donat tot per aquesta casa, i que a dia d'avui Gent de Carrer sigui un dels principals, si no el principal programa que està generant un model de ràdio que és cap a on hem d'anar, doncs no puc sentir-me més satisfeta d'això, amb molt d'orgull, d'haver format part d'aquella petita llavor i de tornar ara podent facilitar que el seu projecte pugui continuar creixent i que tots, vull dir, formin part d'aquesta ràdio. Sí, sí.
0: I quan participaves abans dels micròfons, que m'has dit, imaginaves que algun dia acabaries doncs, coordinant aquesta mateixa emissora o tenies, per exemple, un altre tipus de plan o de visió més...
1: Gens, o sigui, jo no m'imaginava gens, de fet no m'ho imaginava ni fa un any ben bé, vull dir-te, jo... De fet, és una cosa que estic portant molt ara de la meva vida, el que et deia, no? Vida personal i vida professional, que és que jo, abans de començar com a tècnica de comunicació, havia estat en el projecte de gent de carrer no es va poder professionalitzar en aquell moment, per motius diferents, llavors jo vaig estar a Ser Catalunya, i quan acabo Ser Catalunya dic, ara què foto? O sigui, què faig? I vaig apuntar-me a les proves de comunicació, i van anar bé. I llavors sí que recordo molt, molt una conversa amb el Marc aquí en aquesta redacció, que era com, tu t'imagines? Però ho deia el Marc mateix, i diu, no, jo tinc altres ambicions. Jo no m'ho havia imaginat mai, jo no vull dir-te. De fet, és això, he viscut un procés en els últims mesos de dir, escolta, aquesta part de periodista, perquè encara que no estigui davant del micro o que només ho estigui davant dels informatius, he d'estar informada, estic envoltada de gent que ho ha d'estar, i per tant, jo ho he d'estar més que ningú, com qui diu. Llavors jo me n'havia com mig acomiadat, m'havia com passat un dol del que és la periodista, i m'havia especialitzat molt en la part de comunicació institucional. Clar. De fet, l'any passat em vaig estar formant en això, vaig fer el màster de comunicació en organitzacions. Al final, és encaminar-te cap a un altre d'això. Llavors, de cop surt aquesta opció i dic, doncs per què no, Laia? Vull dir-te, prova-ho, tornes a reconciliar-te amb allò que en algun moment vas dir, mira, no, i total, vull dir, no hi ha res planificat. És estar fent ràdio a la ràdio de la meva ciutat, i al final té la mateixa finalitat. Vull dir, la meva finalitat és que la ciutadania entengui això com un servei públic. Clar. I res més.
0: Clar. I creus que hi ha molta diferència en quant com es percep el rol de poder que diguem que tenies, per exemple, a l'Ajuntament, que és com una institució, que a la ràdio, que és un altre tipus, una altra mena d'institucions? Creus que el teu rol es percep de forma diferent per la gent?
1: Aviam, jo crec que, clar, jo com a tècnica de comunicació no exercia, no tenia un com a tasca fer de coordinadora, tot i que la meva feina o la meva manera de ser em feia ser així.
0: Clar, vale.
1: Vull dir, jo ja no era coordinadora de comunicació, però la meva manera de veure com s'ha de fer comunicació, que és que tothom havia d'anar a una,
0: sí,
1: que el dissenyador, una dissenyadora, que la part del viure, la part de mitjans, la part de web, les xarxes, fos d'una, m'ha portat segurament a entendre com he de fer-ho en aquesta banda. Com em perceben la resta? Pues segurament no t'ho puc dir jo mateixa. També és veritat que fa molt poc que he començat a exercir aquest rol, i que com a Laia m'he de trobar en aquest rol, perquè ara mateix jo crec que no estic exercint al 100% el que hauria de ser una coordinadora. Per què? Perquè m'estic prenent el meu temps, perquè he de saber qui hi ha, com fan les coses, com s'han fet abans, què vull, què no vull. Al final, la ràdio és un ecosistema supercomplex, i hi ha moltes persones que van, vull dir, hi ha més de 25 programes col·laboradors, hi ha, els programes de matí són una història, els de la tarda són una altra, i per tant és aprendre de tothom com s'han fet les coses, no? I aquí he sentit molt, no, és que això s'ha fet sempre així.
0: No significa que...
1: Bueno, parlem, no? S'ha fet sempre així, d'acord. Pues que, que jo estigui aquí no és casual. Que hagin decidit que una noia que acaba de fer 27 anys, dona, que ve d'allà, estigui aquí, no és casual. Vull dir, perquè si haguessin volgut, haguessin contractat on fos, a fora, haguessin obert un procés de selecció obert, i haguessin portat, doncs, no ho sé, algun director de mitjans d'algun altre lloc. Però estic aquí segurament perquè han dit, ai, mira, i si comencem a focalitzar una mica, i si portem idees noves, i si sortim de... I llavors tot va una mica per aquí. Com em perceben la resta? No t'ho sé dir. Al final, que t'ho digui la gent d'aquí. Jo, en general, el lideratge que pretenc desenvolupar té a veure amb el de cuidar les relacions en el moment en què... Que això no vol dir que siguis menys professional, eh? Vull dir que jo... em preocupi per com estan les persones que formen part del meu equip, no vol dir que després els pugui dir, mira, això no, això sí, o això sí, però, o tira per aquí o tira per allà. Però en general intento que les relacions amb els, tant els treballadors com els col·laboradors, que evidentment són tipologies diferents de relacions, siguin d'igual a igual i respectant que aquí hi ha hagut gent fent moltes coses durant molts anys i que se'ls ha de valorar, i que tant col·laboradors que porten molts anys i venen cada setmana perquè sí, t'ofereixen el seu contingut per amor a l'art, tant aquests com els professionals que porten molts anys, com la Mònica, per exemple, la Mònica pràcticament, vull dir, és la ràdio, és patrimoni de la ràdio, se l'ha de respectar, se l'ha d'escoltar, se l'ha de... etcètera, etcètera, i també crec que amb tots els treballadors se'ls ha d'acompanyar per fer créixer això que fan cada dia, que té molt de valor, i principalment la manera de fer-ho créixer és la part més digital, i per això estem.
0: Clar, perquè tu diries que hi ha moltes diferències en com coordinar el que dèiem abans, una institució pública, que no pas una ràdio, no? Perquè és un entorn potser una mica més creatiu, la ràdio, que estàvem parlant abans d'innovar, o de per què s'ha fet així fins ara i per què no provem una altra forma.
1: Aviam, al final l'administració pública, tot i tenir professionals molt bons, i jo ho he viscut en aquests anys des d'àmbits diferents, i que tots tenen clar el mateix, que és la vocació de servei públic, la institució pública té tendència

0: super ben explicat i que tot s'hagi de fer amb molta transparència, explicant i sobreexplicant i justificant, que és una mica la sensació que tinc d'allà, no? Té un sentit, que és que quan tu estàs gastant diners públics amb tot el que facis, més que mai ho has de justificar, has d'estar tot super des de, avisat des de l'any passat, vull dir, i en canvi vens a la ràdio i tot i ser un servei públic, és un servei que et demana estar al dia, pràcticament, i que tot el que hagis de fer ho has de poder fer una mica deslligant-te d'aquesta burocràcia, d'aquest sistema de sempre estar pues, fent les coses de la mateixa manera, amb uns terminis marcats. Aquesta seria la principal diferència. Sí.
1: I al llarg de la teva trajectòria has percebut dificultats específiques pel fet de ser dona en els càrrecs aquests com és de coordinació de direcció?
0: Aviam. És que jo he tingut molt bon... No va dir sort, però no ha sigut sort, vull dir-te. M'ho he treballat.
1: Ho has treballat tu.
0: M'ho he treballat. No ha sigut sort, però jo he tingut molt bones oportunitats. Parlaves abans del sostre de vidre pel gènere, i sí, però a mi sempre m'ha marcat molt més la classe. Jo al final, vull dir, tinc els meus pares, vull dir, ma mare... treballava en un súper i després es va fer administrativa mentre jo som tres germans, vull dir que, i mon pare treballava a l'aeroport, vull dir que són persones de classe obrera que ens han portat a l'escola pública, que evidentment doncs, potser en un altre lloc, és que no ho sé, sobretot en el món de la comunicació hi ha tanta gent fent de tot, però donar-li una, o sigui, donar oportunitats no és tan fàcil per tothom, i sembla que el digital ha fet com baixar aquestes barreres d'accés i suposa un accés més igualitari, tot i que també tinc els meus dubtes, la veritat. Llavors, fins ara no ho he notat, sí que he notat com, vull dir, això sí que vull dir, negar-ho seria una mentida i fer poc favor a la resta de dones d'aquesta ràdio i de tot el planeta, diguéssim. Comentaris, maneres de, no? Al final jo tinc com una doble dificultat, que sóc dona i sóc jove. I llavors és com, ai, no? Vull dir, un comentari... Bueno, no cal com ser molt explícit, no? Però a vegades és com, no cal que m'expliquis això, de debò.
1: Ja ho saps.
0: No cal que ho sé. Ara, quan no ho sàpiga, creu-me que et preguntaré, perquè a mi m'és igual. Vull dir-te, no amago les meves flaqueses, crec que no em fa falta. Vull dir, qui em coneix poc, sóc una persona com bastant transparent i per més que estigui ocupant un lloc, entre cometes, de poder, un lloc amb certa capacitat de decisió, etcètera, etcètera, vull dir, tothom ha d'aprendre, tothom té un procés d'aprenentatge, tinc unes habilitats i me'n falten unes altres, però que també ho desenvoluparé, vull dir, soc superjove, vull dir, acabo de fer 27 anys, què més quisiera jo, que, vull dir, jo no m'ho hagués imaginat, amb 27 anys estar fent la coordinació de la ràdio a la meva ciutat, amb equips, vull dir, amb equips, amb moltes persones, amb una confiança que s'ha generat en mi també, vull dir, no deixa de fer respecte, però bueno, pa'lante.
1: I creus que hi ha hagut una diferència, o sigui, no ja tant com a dona, com deies abans, però per exemple, en els teus inicis com col·laboradora, després tècnica de comunicació o coordinadora, creus que se t'ha tractat diferent segons el rol o la posició, diguem-ne, de poder que estaves exercint? O que s'exercies a sobre teu, diguem.
0: Aviam, és que al final és molt difícil deixar de tractar les persones... Clar, jo amb la gent d'aquí, doncs, no sé, amb l'Amadeu de la República, jo vaig treballar per ell, vull dir-te, jo era la seva becària. És molt difícil establir un altre tipus de relació.
1: Clar.
0: Com a mínim, així, no? O amb sí. Gent de carrer, amb el Marc, és que jo vaig treballar pel Marc, vull dir-te, jo formava part de la productora del Marc,
1: era
0: assalariada del Marc, per tant, és supercomplicat. Ara, crec que l'important és mantenir les relacions, mantenir-se professional. Si m'han tractat diferent, no, és que, però és que també jo crec que facilito el tractament com molt horitzontal. Vull dir, jo podria haver entrat al primer

0: primer dia i fer-me un personatge,
1: yeah,
0: però no estaria sent sincera amb mi mateixa. I això, aguantar-ho durant molt de temps... O sigui, al principi pensava... igual a la ràdio fa falta més un perfil tajant, eh? I és això, i pam, i pum... Però vaig pensar, és que hi ha tantíssima gent a la ràdio, hi ha tantíssimes persones que formen la ràdio, hi ha tantíssimes coses que poden passar que no et facis un personatge que no ets, ets com ets. La resta de gent, espero que em tractin bé, jo sóc de les persones que creu que ser agradable, ser amable i ser bona persona no és una debilitat, tot i que en moltes ocasions les altres persones
1: ho veuen així,
0: ho perceben així.
1: Yeah.
0: Ara, cadascú...
1: El seu problema.
0: Ah, exacte.
1: I creus que encara existeixen prejudicis sobre les dones que ocupen càrrecs de responsabilitat? No, potser que no ho hagis viscut tu, o que pensis que sí, o que ho hagis vist en altres companyes?
0: Mira, a mi sap molt, molt de greu que haver-me de justificar jo mateixa dient que jo no formo part de la quota de dones de Ràdio Sant Boi. Tot i que, alhora, crec que seria ingenu pensar que no hi ha una part d'això. Que no hi ha una part de que jo estigui aquí perquè sóc dona. En el sentit positiu, vull dir-te, el 50%, tu ho deies abans, m'ho he apuntat per aquí, això és una realitat social, deies. El 50% de la humanitat som dones.
1: Sí.
0: Com pot ser que a la ràdio només hi hagi una senyora locutora...
1: Yeah.
0: I en femení, i la veu de la gent gran, i res més, no pot ser. Per tant, i també ho crec, les coses, les entitats, els ens, el que sigui, es dirigeixen, crec que sí que ho, això sí que ho crec, es dirigeixen diferent si ets una dona o si ets un home. Ara, hi ha tant homes com dones, com dones, el que siguis, hi ha persones... que no vull insultar, no vull dir mentides. Males persones, bons professionals i mal professionals. Això sempre, en el general, en el que siguis. Però sí que m'ha sabut greu que en algun moment s'ha insinuat que jo formo part d'aquesta quota. I, bueno, com a mínim doneu-me temps. Vull dir, com a mínim doneu-me temps per demostrar que no. O que sí, però que sóc una aposta per fer coses. Vull dir, no és... Va, posem aquí que per la foto surt bé.
1: Clar, i alguna vegada has sentit que havies de fer més per justificar que mereixes estar en tal posició?
0: Mira, això ho vaig notar molt... Clar, en formar part de comunicació estàs en contacte com amb molta gent allà a l'Ajuntament, amb molts departaments, i jo tenia contacte doncs, amb els directors i les directores d'àrea. I jo soc una persona que en general... observo molt i faig molta anàlisi de tot, i m'adonava que depenent de si el que es prenia la decisió o el que es deia l'explicava un home o una dona, la dona, pel simple fet que, mira, jo què sé, és que vivim en la societat en la que vivim i costa molt no fer-ho, no? Però es sobrejustificava tota l'estona. I jo vaig acabar aquella reunió pensant, només necessito una en aquesta persona i dir-li que ho està fent tan bé, que és l'hòstia, i que no cal que ens justifiqui les seves decisions, que és una decisió i és una directora d'àrea, i que pa'lante, vull dir, que ja està, carinyo, sí, que ja està, que t'ho has guanyat, que estàs demostrant-ho i no cal que et justifiquis més. En el meu cas, no he tingut temps encara perquè es posi en dubte. És això, sempre és molt difícil avaluar si és per dona, si és per jove, si és perquè vinc d'on vinc, o quin és el motiu de tot.
1: Clar, i això de el sobrejustificar-se també crec que pot portar també a la sobrecàrrega que diem, no? De la dificultat de poder conciliar la feina amb la vida personal, la vida familiar, no? Perquè al final doncs, et centres tota l'estona en voler justificar, en voler provar que ets bona, que mereixes estar a X càrrec, també.
0: Hi ha una part de sobrecàrrega mental forta, en general, en totes les feines, suposo, però en aquesta més, perquè ocupo un lloc, evidentment, que té certes responsabilitats, i sí, i també hi ha el fet de que les dones, per ser dones, doncs, moltes o algunes o tal, doncs, tenen projectes vitals I és difícil de negar-ho, o sigui, això és una cosa com molt íntima, però en el moment en què jo em plantejo ser coordinadora de Ràdio Sant Boi, em repenso molt la meva vida. Vull dir, jo tinc 27 anys i jo he volgut ser mare tota la meva vida des de fa molts anys. Pues a dia d'avui jo no ho veig, o sigui, no ho veig, perquè sé què m'implica i perquè estic apostant per la meva carrera professional. Estic apostant per això, estic apostant per la meva ràdio, per la ràdio que estimo, per la gent d'aquí, per la meva carrera professional també, per què no? Perquè ja et deia abans, jo vaig renunciar a això, ho he renunciat i des de ja, des de com a la part de comunicació, sigui aquí o hagués estat en qualsevol lloc, perquè tampoc sé quant més temps hagués estat com a tècnica de comunicació, però sí que en el món de la comunicació, això segur. Clar, jo havia fet com aquest pas de no sé què faré i evidentment aquesta decisió professional té unes implicacions a la vida privada molt fortes, perquè al final els horaris són relatius, la desconnexió digital inexistent, sí. I al final som un servei que ha d'estar com si passa alguna cosa, si l'ideal és que la ràdio hi sigui sempre.
1: Clar.
0: Això és el que jo vull. O sigui, el meu objectiu és, passa alguna cosa, hem de tenir tot el que calgui per poder ser-hi. Vull dir, gent, material, tot, estructura, tot el que calgui perquè quan passi alguna cosa, però si no, quin sentit té la ràdio? O sigui, la ràdio en tot l'any t'ofereix entreteniment, t'ofereix informació, t'ofereix especials, fantàstic. Però per mi, el que s'ha de cuidar de la ràdio, perquè sobretot és perquè és una ràdio local, és la proximitat. I la gent, quan les coses van malament, voldran sentir a les veus d'aquí, a les veus que cada dia estan fent per aquí, dient, escolta, que si et passa això has de fer això, ara, avui, tal. Vull dir, l'apagón.
1: Sí, estava pensant en això.
0: Què va fer la gent? Posar la ràdio. Què ens quedava? Posar la ràdio. Per tant, objectiu, assegurar que la ràdio hi sigui.
1: Funcioni sempre.
0: Que hi hagi professionals aquí, locutors, tècnics, gent... tothom, que es pugui comunicar també a les xarxes, perquè evidentment negar-se a que les coses s'han d'explicar per les xarxes és negar-se al futur. Vull dir, fa unes setmanes assistia a una formació amb el director de l'Observatori de Ràdio de Catalunya i jo la conclusió que havia fet d'aquella formació i que la vaig compartir amb ell era la ràdio ha de ser també digital o no serà? I ell em responia: i no sé, Laia, fins a quin punt la ràdio en FM té massa futur. Perquè al final, vull dir, és un ecosistema, i toquem fusta que no, Volem la FM, la volem per nosaltres, ens estimem molt, és una cosa única i és un tresor que hem de mantenir, i més en una ràdio amb tanta història. Però sí, és això.
1: I per últim, quin consell donaries a les joves que volen dedicar-se al món de la comunicació i aspiren a ocupar, finalment, càrrecs de responsabilitat?
0: Aviam, jo diria en primer lloc que el que vulguin fer, sigui el que sigui, en l'àmbit que sigui, sigui en comunicació, que el que vulguin fer estiguin molt, molt segures que ho volen fer i que ho fan des de la genuïtat de que ho volen fer i que li troben un sentit. El meu sentit de tot això és la vocació pública, i la meva vocació pública l'exercia com a tècnica, l'exercia...
1: No ha canviat.
0: Em va sorgir també el voler fer periodisme, en el meu cap li donava sentit és una frase molt tòpica, però és el donar veu a les persones que no tenen veu, sí? És aquesta. Doncs això, que busquin la seva... Si no tenen vocació, no passa res, no tothom neix amb vocació, no tothom va a la universitat i té vocació, ja et sortirà, i si no et surt, no passa res, però que el que facis tingui sentit per tu com a persona i per tu com a professional. I respecte als llocs de poder, pues, és complicat. Vull dir, en el moment que, com més puges, més interferències hi haurà en tota la teva vida, amb el que és el teu... com més puges, la teva vida privada i la teva vida personal es solapen, perquè mantenir les separades és molt difícil i perquè mentalment has de fer el doble d'esforç per fer-ho, per dir, mira, ara no, pum, i penges, no? O després sí... Això seria, que tinguin vocació, no que tinguin vocació, que facin el que realment volen fer,
1: sí,
0: i el que facin a por todas. I ja està.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i m'he après moltíssim amb tu.
0: Gràcies a vosaltres.

Avui hem parlat de comunicació, de lideratge i dels camins que moltes dones recorren per arribar als espais de responsabilitat. Hem conegut una trajectòria construïda des de diferents àmbits de la comunicació, com la ràdio, la comunicació institucional i la coordinació d'equips. També hem vist que, malgrat els avenços, encara existeixen reptes relacionats amb la igualtat i la representació en els jocs de poder. Ens retrobem en la següent temporada d'En Femení.

Bé, si estàs cansat i fart d'escoltar sempre les mateixes cançons, a la mateixa hora i a les mateixes emissores i amb les mateixes paraules, per què no proves amb nosaltres? Si estàs fins més amunt d'escoltar sempre els mateixos comentaris, amb el mateix accent, amb la mateixa intenció i amb el mateix objectiu, per què no proves amb nosaltres? Som Lluna Plena, l'altra música, els altres comentaris i l'altra ràdio.

Bé, doncs, hola, molt bona nit i un dijous més. Encantat de retrobar-vos aquí a la sintonia de la lluna plena. Bé, i és que avui la lluna plena té un sentiment ambivalent. Avui, alhora, sentim alegria i tristor al mateix temps. D'una banda, l'alegria que ens produeix la satisfacció d'haver-vos acompanyat tots i cadascun dels dijous de la temporada. I d'altra banda, la tristor que produeix el fet que avui ens acomiadem fins al mes de setembre. Però la lluna plena, aquests dos mesos que té per endavant, se'ls prendrà en positiu i li serviran, a banda de per descansar, per explorar nous comentaris i per triar alguna de les moltes cançons que us oferirem a la nova temporada. Us puc garantir que la lluna plena en cap cas s'oblidarà de vosaltres. Ben al contrari, li servirà per agafar esbrancida, per tal de que quan torni, a partir de setembre, ho faci amb forces i ànims renovats per poder oferir-te el més i el millor del que siguem capaços. Gràcies, moltes gràcies per la teva fidelitat al programa. Gràcies per seguir-nos, gràcies per teu escalf, que sempre ens has demostrat. Doncs bé, que l'última lluna plena de la temporada sigui un simple punt i seguit, perquè la intenció és de retrobar-nos en el mes de setembre. Per cert, que ara avui m'han donat la notícia de que, malgrat no serà en directe, vosaltres podreu gaudir de la lluna plena tot el mes de juliol, perquè s'emetran episodis enregistrats i en el seu moment doncs, fets en directe i que ara doncs, es repetiran. Així que bé, us diem adéu, però en tot cas és un adéu molt particular, perquè tal com deia, tot el mes de juliol podreu escoltar la lluna plena.

Doncs bé, hem iniciat la selecció musical d'avui amb un d'aquells temes que, si més no per mi, encomanen l'optimisme. Un optimisme que ara, més que mai, és necessari. Ell ha estat el senyor B.J. Thomas, un cantant nord-americà que malauradament ens va deixar l'any 2021 i que va tenir el seu moment de glòria en els anys 60 i 70, sobretot per ser el cantant triat per posar veu a una cançó escrita per Burt Bacharach i Al David, que es va incloure en una pel·lícula mítica, en aquella època, evidentment, la titulada Butch Cassidy and Sundance Kid, aquí coneguda amb el títol de Dos hombres i un destino, protagonitzada per Paul Newman i Robert Redford. La cançó, segur que l'heu cantat més d'una vegada, és aquella famosa Gotes de pluja sobre el teu cap, Raindrops keep falling on my head. Però avui, doncs, hem escoltat el senyor B.J. Thomas amb un altre dels seus èxits, aquest Another Somebody Done Somebody Wrong Song, un enregistrament de l'any 1978.

I és que les velles cançons, aquelles que potser van ser importants en la teva vida, sempre et resultaran agradables d'escoltar, entre d'altres perquè et traslladaran a altres temps, a altres circumstàncies personals, possiblement a altres paisatges i a altres companyies. Són les cançons d'ahir, que deixen sempre un dolç regust de boca i un sentiment d'eufòria en el cor. Vells records que et retornaran a llocs en el que un dia et vas sentir en plenitud. Recordar una vella cançó que per un motiu o altre va significar molt per tu és un dels plaers íntims més intensos dels que una persona pot arribar a gaudir. I mai es sap, vés a saber, si potser aquesta cançó que tot seguit escoltaràs és la teva cançó.

Doncs bé, al llarg dels anys 60 i 70 es va produir una autèntica explosió dels grups vocals negreamericans. Van sortir grups com a bolets, i per ajustar-nos a la veritat hem de dir que la majoria d'ells tenien una qualitat més que apreciable. Les veus solistes eren de gran bellesa i les harmonies de la resta dels components conformaven un tot musicalment molt ric, atractiu i, a més, d'èxit entre el públic. Noms com els de The Temptation, Sly and the Family Stone, The Jackson 5, The Stylistics, Commodores, Tower of Power, The Barclays, The Miracles, The Four Tops, bé, llarguíssim, llarguíssim, etc. I, sens dubte, un dels grups va ser aquest, The Shirelets, que ens han ofert un dels seus grans èxits, aquest Have Your Chineer.

Saps, et sento propera per més que marquis distància. Et somio tendre. Per més que em mostris orgull, t'imagino foc. Tot i que simulis gel, t'intueixo mel. Per més que em demostris fel. Et suposo senzilla, tot i que desprenguis arrogància. Sé que fingeixes, perquè tu ets tendre, tu ets dolça. Sé que estàs enamorada, malgrat presumeixis de dona sofisticada.

Doncs bé, hem escoltat Player, que va ser un grup nord-americà de rock que va obtenir un èxit més que apreciable al llarg dels anys 70. Els hem escoltat en el que probablement va ser el seu èxit més important i més decisiu. Un èxit que els va portar directament, a l'èxit. El tema s'anomena Baby Come Back i l'hem recuperat del seu àlbum de presentació titulat com el nom del grup, Player. Això succeïa l'any 1977.

Bé, aquell poema que acabo de llegir en el comentari anterior era, evidentment, un poema d'amor i, a més, bé, com no em veieu, m'atreveixo a dir-ho, de collita pròpia. I dic això perquè aquí, a la lluna plena, d'una manera o altra, sempre acabem parlant de l'amor. Qualsevol comentari dels que habitualment fem té sempre, o gairebé sempre, un trasfons amorós. I és que l'amor és el nostre tema estrella, el tema preferit, probablement perquè és el que més ens preocupa i el que menys dominem. Clar està que l'amor és un sentiment tan i tan generalitzat que hi ha per tots els gustos, i tothom es veu en cor de dir la seva. És curiós, l'amor és la matèria en la que més ens equivoquem, i en canvi, tothom es considera gairebé un expert i posseïdor de la sabidoria suficient per impartir classes magistrals als altres. Curiosament dic, ningú es talla. Ningú recorda el seu llarg llistat de fracassos a l'hora de donar consells als altres. Jo sempre he pensat que potser seria bo, no seria necessari, abans de parlar d'un tema tan i tan delicat, tan i tan personal com és l'amor, fer un profund examen de consciència, perquè, molt probablement, arribaríem a la conclusió que sabem molt menys del que en realitat creiem.

Doncs bé, seleccionar temes cantats per Elvis Presley, per mi, si més no, és una assignatura d'obligat compliment. I avui, doncs, això, he volgut aprovar-la. Hem escoltat una versió d'aquell Are You Lonesome Tonight? És una vella cançó escrita l'any 1926 per Roy Turk i Lou Hutman, i que l'any 1960, 2 anys després de que Elvis Presley finalitzés el seu servei militar, van registrar, i diuen que per suggerència del seu mànager, el famós coronel Tom Parker, i ho va demanar i li va exigir perquè era la cançó favorita de la dona, de Tom Parker, evidentment. La seva lectura, com tu pots imaginar, va ser un èxit rotund i immediat, convertint-se en una de les interpretacions d'Elvis, d'aquelles de referència i, com deia abans, d'obligat compliment.

és que parlar de l'amor em recorda molt, i per successió d'idees, aquell vell refrany que ens diu que digue'm del que presumeixes i et diré què és el que et fa falta. Perquè donar consells, parlar sobre l'experiència pròpia és relativament fàcil, si no fos que sovint oblidem que cada història d'amor és diferent, perquè diferents són els seus protagonistes. És evident, no hi ha dos casos iguals, no hi ha dues situacions intercanviables. No hi ha fórmules màgiques ni solucions generals. No hi ha universitat en les que ensenyin a estimar ni que al final del curs t'extinguin un diploma, un certificat o un títol acadèmic en el que et reconeguin un doctorat en amor. Aquí, per sort o per desgràcia, tots som autodidactes. Tots aprenem sobre la marxa, fent el que bonament podem, amb major, menor o inclús nul encert. Tot i que així a un primer cop de vista sembli que no és per tant, creieu-me que és una carrera molt i molt complicada. De fet, jo la definiria com la més difícil de totes i alhora la que més transcendència té a la vida de les persones.

I deia que és la més difícil, perquè la qualificació final, el suspens, l'aprovat, el notable amb nota o la matrícula d'honor no depèn exclusivament del tu mateix, sinó que depèn de dues persones.

Doncs bé, una edició més hem recorrit als Carpenters i a la veu de Karen, perquè la nostra intenció és mantenir el nivell de qualitat i, per tant, The Carpenters són sempre una garantia absoluta. I hem triat un tema composat per Richard Carpenter amb l'altre component del duet, germà, evidentment, de Karen Carpenter, un tema que van escriure amb la col·laboració de John Bettis. És una cançó que ells van enregistrar l'any 1972 i que es va editar en format single, tot i que posteriorment va ser inclosa en molts dels seus àlbums recopilatoris.

Lluna plena, un programa que fa de la música la seva raó de ser. Música a flor de pell. Perquè en cap cas voldríem que Lluna plena esdevingués una selecció de música. Voldríem que sigui música de selecció. Cadascú tria les seves raons. Les nostres, les de la lluna plena, són la música i la nit. Lluna plena, una pàgina en blanc que entre tu i jo cada dijous escrivim. Lluna plena, original, exclusiva, especial, única, rebutja imitacions. Deixa't seduir, deixa't enamorar, deixa't estimar per la lluna plena. Evidentment que no conec el secret de felicitat, però del que estic convençut, del que estic segur, és que música conté. Lluna plena, a la felicitat, mitjançant la música.

va ser enregistrat en un, en uns estudis a la ciutat de Memphis, i probablement per això, doncs, considero que té notables influències de la música gospel. Com he dit, va ser inclòs en l'àlbum Touching You, Touching Me, tot i que abans ja s'havia llançat al mercat en format singles. Sens dubte, una de les cançons absolutament indispensables en la carrera d'aquest gran artista new-yorkès, com he dit de nom, Neil Diamond.

deia abans que, malgrat ser tots uns perfectes ignorants, tothom s'atreveix a donar consells, i per cert, algun d'ells prou sorprenents, perquè quantes vegades no hem sentit dir allò de que aquest amor no et convé, deixa-ho, que no et portarà res de bo. No t'adones que no pot ser? Si us plau, sigui raonable i no et deixis dur pels sentiments i deixa que sigui la raó qui en últim terme decideixi i digui la última paraula. A que sí? A que ho has sentit? Això o alguna cosa aproximada a que t'ho han dit o fins i tot ho has dit tu en més d'una ocasió. Però això és el colmo de l'absurd, perquè si et diuen sigui raonable, és que és un absurd, perquè com si això fos possible. Jo em pregunto com es pot ser raonable si estem tractant d'amor. Com es pot ser objectiu si l'amor, per definició, és el sentiment més subjectiu que hi ha.

Bé, com en tots els programes musicals, hi ha cantants, hi ha artistes que sempre són ben rebuts, i en el meu cas són rebuts sempre bé aquí a la Lluna Plena. I un d'ells és el senyor Rod Stewart, un dels noms imprescindibles del rock, amb una llarguíssima carrera i sempre plena d'èxits i sempre en el punt més alt de popularitat. L'hem escoltat en aquest I Don't Want to Talk About, una cançó de 1971 escrita per Danny Whitten i que va enregistrar per primer cop un grup anomenat Crazy Horse. Rod Stewart la va enregistrar l'any 1975 i la podeu trobar inclosa en el seu àlbum Atlantic Crossing. Bé, si em permeteu, ara us llegiré dos poemes, però molt curts, i en aquest cas són bons perquè no els he escrit jo. Ja us diré qui és l'autor d'aquests temes. Un d'ells es titula A traïció i diu així: de vegades ens agafen la guàrdia baixa, sense defenses, a traïció, una vella cançó. I el segon el titula El límit i diu així: tens 20 anys, tens la vida agafada pel coll a la teva disposició, però no creus que sigui suficient. Tu vols més? I et dic que jo conec aquesta sensació i et desitjo molta, molta sort, perquè la necessitaràs. Doncs aquests dos curts poemes són escrits per el senyor Carmelo C. Iribarren, que és un poeta, jo diria que un gran poeta, tot i que prou desconegut, nascut l'any 1959 a Donòstia. Mai ha anat a la universitat, però, en canvi, segons pròpies confessions, ha llegit milers de llibres. Ha treballat de tot, des de paleta fins a venedor, encastador i més de 20 anys com a cambrer. Els seus poemes, i tal i com has pogut escoltar, són plens d'humor i d'ironia, de nits d'alcohol, dels carrers mullats de la seva ciutat, de dones reals i entresomiades, i sobretot té una gran fixació pel pas del temps. Per últim, dir-vos que té diversos llibres de poemes editats i els seus poemes han estat inclosos en diferents antologies. No us repeteixo el nom, per si us interessa, doncs busqueu coses d'ell. Senyor Carmelo C. de Cantàbria i Iribarren.

Doncs bé, molt modestament i amb l'única pretensió de que en alguns casos recuperar i en altres donar a conèixer les noves generacions, doncs busco en la discografia d'un artista aquells temes que a mi particularment més m'agraden i els selecciono per tal de que els conegueu, si és el cas, si que els descobriu i aquells cantants i compositors que potser amb el pas del temps han quedat una mica oblidat. Doncs bé, un d'aquests casos és el cantant i compositor canadenc, tot i que d'ascendència italiana, Gino Vannelli. És un músic, per mi, magnífic i sobretot molt poc valorat. Ja ho has escoltat, amb un estil molt i molt personal, una veu magnífica i unes grans cançons, com ha estat el cas d'aquest Felicia, que tot just hem escoltat.

Cada dia, al llevar-nos, ho hauríem de fer amb una consigna molt clara. Prendre'ns la vida amb una mica més de tranquil·litat. Sé, per inici i per experiència pròpia, que no és fàcil. Sé que ho tenim tot en contra i més en aquest temps que ens ha tocat viure, que si es caracteritza per alguna cosa és per la volatilitat de tot i l'estrès a la que som sotmesos. Ara, més que mai, no hi ha res segur. Res està suficientment consolidat que ens garanteixi una mínima seguretat i una mínima estabilitat. Però, malgrat això, malgrat tenir-ho tot en contra, hauríem d'esforçar-nos per obtenir una quota suficient de tranquil·litat. Com deia a l'inici, doncs, aquest hauria de ser l'objectiu prioritari, l'objectiu bàsic que hauria de condicionar-nos la resta de la vida. I seria bo que repassíssim la nostra escala de valors, que poséssim cada cosa en el lloc que correspon, que tinguéssim el suficient criteri, el sentit comú necessari, per separar el pols de la palla, el que és essencial del que és totalment accessori.

Doncs un altre cas, similar al de Gino Vanelli, del que abans hem escoltat un tema, tot i que jo diria que en aquest cas en menor mesura. Doncs ella ha estat la cantant i pianista Nina Simone, una veu negra, diferent, dotada d'una gran i gran personalitat, de nom real Eunice Kathleen Wymon, nascuda l'any 1933 a l'estat de Carolina del Nord i que va morir el 2003 a França. Era una cantant eclèctica. En el seu repertori pots trobar jazz, blues, rhythm and blues, soul, cançons... Bé, era una dona diferent, una artista diferent, caracteritzada per la seva passió i la seva veu en trèmolo. Per cert, ella va ser una gran, gran lluitadora pels drets civils de la comunitat negra americana. Doncs ara hem tingut l'oportunitat d'escoltar-la en un clàssic de la música negra, aquest I Put Spell on You.

Som un amor estrany, d'aquests que neixen quan no tocava, que arriben tard a la raó i massa d'hora al cor. Ens va tocar estimar-nos entre ausències, com qui pretén agafar la pluja entre les mans, sapiguent, per endavant, que gran part s'escaparà entre els dits. Perquè, siguem sincers, mai vam aprendre a tenir-nos, però tampoc vam aprendre a separar-nos. Per això, precisament per això, dic que va ser un amor estrany.

Doncs bé, d'una cantant i pianista negra americana, parlo de Nina Simone, que acabem d'escoltar, a un altre cantant i pianista, en aquest cas blanca i canadenca, ni més ni menys que Diana Krall, que per l'ocasió ens ha deixat la seva lectura d'aquesta meravellosa melodia de títol I Remember You, una cançó escrita per Victor Hershefinger i pel que fa a la música, i Johnny Mercer pel que fa a la lletra. La van escriure l'any 1941. Com ens té acostumats, jo diria que molt ben acostumats, Diana Krall ens ha ofert una lectura elegant, personal i d'una extraordinària qualitat d'aquest clàssic que podem qualificar d'intemporal.

Digue'm, Montserrat, o si vols, massa instintiu. Però jo sóc dels que em deixo dur per la intuïció. Me'n refio d'això que anomenem sisè sentit. Habitualment, amb les excepcions de rigor, a mi no em falla mai. Si la intuïció m'indica per aquest camí no, doncs, per mi, definitivament, és no. I tanmateix això em passa amb les persones. Si sé o intueixo que no m'entren pels ulls, si sento que no és la persona indicada i que de tard o d'hora m'acabarà generant problemes, sense pensar-m'ho més, poso distància suficient per tal que no m'acabi fent mal. Repeteixo, per mi la intuïció és la millor consellera.

Doncs Melody Gardot, aquesta cantant que acabem d'escoltar, a banda de cantant, és compositora i va néixer l'any 1985 a New Jersey. És, des d'una perspectiva personal, una supervivent, donat que quan tenia 19 anys va patir un accident gairebé mortal quan anava en bicicleta i va ser atropellada per un automòbil. Un accident que li va provocar lesions molt greus, com la fractura del pelvis, danys a la columna vertebral i traumatisme cranoencefàlic, fins al punt de que els metges li van dir que tal vegada no tornaria a caminar. Però aquell episodi tràgic a Melody Gardot ho va fer servir com a experiència i com a trampolí per iniciar una carrera musical d'èxit. Doncs l'hem escoltat en una de les seves cançons, aquest Have You Loved Me, una cançó de l'any 2020.

fixat? Curiosament o no, ningú nota les teves llàgrimes. Ningú nota el teu dolor. Ningú nota la teva tristor. Però, en canvi, tothom nota els teus errors. No, no cal donar-li un cop per fer-li mal. Perquè una paraula fa mal. El silenci fa mal. La traïció fa mal. El menyspreu fa mal. La indiferència fa molt mal. Potser la clau de la felicitat estigui en somriure i no amargar-se per res ni per ningú. I no et càpiga dubte, tots envellim. Però si som capaços de portar la nostra infantesa amb nosaltres, us garanteixo que retardarem l'envelliment. Sempre és millor viure amb un "te'n recordes" que amb un "t'imagines"? La bellesa complau els ulls. La tendresa encadena l'ànima. Tot i que hi hagi gent que ho valori de forma diferent, no valem pel que tenim, sinó que valem pel que som. Estic totalment decebut. Jo et vaig demostrar que era diferent. Tu em vas demostrar que eres com totes. Diuen que l'alcohol no és la resposta, però en tot cas ens fa oblidar la pregunta.

Doncs bé, aquest ha estat Laughter in the Rain, la cançó que tot just hem escoltat i que va ser escrita pel cantant, compositor i pianista nord-americà Neil Sedaka. Un Neil Sedaka que ens va deixar concretament aquest any, i concretament el 27 de febrer a la ciutat dels Àngels, de Los Angeles, quan tenia 86 anys. Aquest Laughter in the Rain la va composar per la seva filla, Dara Sedaka, també cantant, la que acabem d'escoltar, i que va enregistrar en un àlbum del mateix títol, que es va ser editat l'any 1991.

Hi ha coses que no entenc ni crec que mai acabi d'entendre. Per exemple, m'he adonat que hi ha massa gent que no creu en les paraules. Potser és perquè les fan servir amb tanta abundància que han perdut la seva eficàcia. I creu-me que això, si més no, per mi seria molt trist. Perquè necessitem de les paraules. Necessitem comunicar-nos. Necessitem expressar el que som, el que volem i el que sentim.

Les paraules les tenim al nostre abast per fer-les servir quan ho considerem oportú. Hi ha paraules de tota mena. Unes fereixen i d'altres curen. Hi han paraules que ens apropen i d'altres que ens allunyen. Algunes premien i d'altres castiguen. Unes beneeixen, en canvi d'altres maleeixen. En definitiva, que tot depèn de l'ús que fem d'elles. Jo sóc dels que creu que les paraules no se les endú al vent. Les paraules romanen permanentment. Només cal que li posem aquella mínima atenció. Només cal que les vulguem escoltar. Beneïdes siguin les paraules, perquè les tenim totes, absolutament totes, a la nostra disposició.

Doncs bé, tots els afeccionats tenim els nostres ídols i els nostres mites musicals. Com he comentat en més d'una ocasió, el meu llistat és molt llarg i abasta totes les èpoques i tots els estils. Si parlem de veus masculines, doncs bé, a banda de Sinatra, Tony Bennett, Engelbert Humperdinck, Matt Monro, Dean Martin, Andy Williams, Jack Jones, bé, i un llarguíssim, etc. Sempre incluiria en aquesta llista el senyor Lou Rawls, una gran veu de vellut que acabem d'escoltar en un tema titulat Let's Fall in Love All Over, una cançó escrita l'any 1976 i que ell va dur a l'èxit.

Sovint creiem que les nostres circumstàncies són les que determinen la nostra felicitat. Però la realitat és que la forma en la que triem mirar la vida té un impacte, jo diria que enorme i decisiu, en com la vivim. És evident, no podem, sempre no podem controlar allò que ens succeeix, però sí podem decidir des de quin lloc enfrontem cada desafiament que la vida ens té preparats i guardat. Perquè al capdavall te n'adones que la vida és tan bona com ho sigui la nostra mentalitat. Una ment negativa, és evident, que mai ens oferirà una vida positiva.

Doncs bé, a la nostra selecció no podia faltar un duet. En aquest cas, un duet mix format per Mark Jordan, un cantautor newyorkès, i la cantant canadenca Molly Johnson. Ells, perfectament compenetrats, ens han ofert la lectura del tema Let's Wait Some Time, una composició precisament del propi Mark Jordan.

L'altre dia vaig llegir una frase que em va cridar força l'atenció i, evidentment, he pensat compartir-la amb tots vosaltres perquè la considero prou interessant. Crec que la seva autora és la psicòloga Isabel Rojas Estapé i, tot i que no sabeu que sempre em mullo, tot i que sabeu que sempre em mullo i dono la meva opinió, en aquest cas i de forma excepcional me la reservaré. En cap cas em voldria que la meva opinió condicionés la vostra. La frase en qüestió diu així: l'home fingeix l'amor perquè el que realment busca és el sexe, i la dona fingeix el sexe perquè el que voldria és veritable amor. Bé, jo aquí ho deixo i que, en tot cas, cadascú ho jutgi.

Doncs bé, l'any 1955, el pianista i director d'orquestra Buddy Johnson va composar una balada que va titular Save Your Love For Me i que, amb el pas del temps, ha esdevingut un estàndard amb infinitat de versions. Que ara recordi, hi ha dues d'obligat compliment. Hi ha dues d'obligat no només compliment, sinó coneixement i gaudi. Les que ens van deixar la cantant Etta James i la també cantant Nancy Wilson, dues obres mestres, cadascuna en el seu estil. Però avui us hem ofert una tercera, concretament la que l'any 2006, i en un àlbum titulat genèricament Around the City, va incloure la pianista i cantant brasilera Eliane Elias.

Les paraules tot, res i mai sempre són perilloses perquè no deixen opcions. Una gran amistat té dos ingredients indispensables: el descobriment del que ens fa semblants i el respecte pel que ens fa diferents.

I anima't, perquè tot a la vida és temporal, fins i tot els dies dolents. Per tal de ser feliç, cal que no creguis tot el que veus, no escoltis tot el que diuen i no diguis tot el que saps. I és que totes les batalles ens ensenyen alguna cosa, inclús aquelles que perdem. Tingues present que el clau que sobresurt sempre és el que rep el cop de martell.

Doncs bé, el desembre del 2008, un grup de rock pop nord-americà de nom King of Lion, en el que va ser el seu quart àlbum d'estudi, que van titular Only Be the Night, van incloure una cançó a la que van anomenar Use Somebody. I amb aquesta cançó precisament van assolir un èxit més que considerable. Doncs nosaltres avui us hem ofert una versió alternativa, concretament la que l'any 2001 ens va deixar el vocalista Rogelio Douglas Jr. amb l'acompanyament instrumental del grup de Scott Bradley, anomenat Postmodern Jukebox.

Bé, i tal com diuen en castellà, vull acomiadar-me a lo grande. I he triat una cançó per la que sento una especial debilitat. Concretament és aquesta, i si ens dona temps, parlaré sobre ella.

Doncs bé, en el rànquing de les cancions que més m'emocionen profundament, sens dubte, en els primers llocs està aquest Caruso. La cançó escrita pel cantautor italià Lucio Dalla l'any 1986 i que va dedicar a la memòria d'aquell tenor italià de nom Enrico Caruso. La cançó explica el dolor i l'enyorança d'un home que és a les portes de l'amor, de la mort, mentre mira els ulls d'una noia a la que va estimar perdudament. Si a la bellesa d'aquesta melodia li sumem la meravellosa veu de Luciano Pavarotti, que va ser, sens dubte, el millor tenor de la seva generació, l'emoció recorre tot el cos, et trasbalsa i fa que, probablement, aconsegueix saltar-te les llàgrimes. És una autèntica i genuïna obra d'art. I amb ell ens n'anem. Com us he dit abans, doncs, avui serà l'últim programa que faré en viu, en directe, aquí, en els estudis de Miàgrima de Ràdio Sant Boi. Però m'han garantit, m'han assegurat, que tot el mes de juliol hi haurà lluna plena, tot i que seran repeticions de programes anteriorment fets. La meva intenció, i crec que el de l'emissora, és que ens tornem a trobar en el mes de setembre. Fins llavors, doncs, evidentment, passa un estiu el millor i més meravellós possible i aprofita'l. Aprofita'l per escoltar molt bona música. Jo, particularment, en directe m'acomiado fins al setembre. Espero que ens tornem a retrobar quan arribi aquest mes. Gràcies per tota la teva lealtat al llarg d'aquesta temporada i espero retrobar-nos en la propera. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mica.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: baby. I'm a fireball.
1: Radio Samboy.
2: Radio Samboy, amb tu des del 1980.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.